0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, ja sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

ma gli echi gotes de tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo, mai arribat a tocar la llum. Ni m'he aixecat des de tan avall, i reconec que ho tenia clar. Però m'he liat i ara ja no sé, no sé, no sé, és que no sé què, no sé. He procurat estar molt atent, ho reconec, ho reconeixo. Se t'ha escapat i ara no la tens, i si digués que ja no la vull. I m'he llevat en un dia blau, però s'ha tapat i ara ja no sé. No sé, no sé.

podria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la teua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana. Catalunya Ràdio.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

dins de mi.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

escoltes ICAT.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Estirar-me una estona i per fi relaxar-me celebrant el plaer indescriptible que és estar amb tu.

0: No et penso donar les gràcies perquè odio celebrar el meu aniversari i Manel.
1: Museu Particular, capítol 6, espelmes d'aniversari.
0: Hola, Anna.
2: Hola, Àlex.
0: Què, parlem de les espelmes d'aniversari?
2: Dispara.
1: Museu Particular.
0: T'has plantejat mai des de quan celebrem l'aniversari bufant espelmes?
2: No.
0: No? Doncs les espelmes d'aniversari, evidentment, van super lligades a l'aniversari, que és doncs, un ritu de pas que, sobretot, en el context occidental, ara s'ha convertit en una convenció totalment social indefugible. Vull dir, no es pot no celebrar l'aniversari. Ets molt estrany si no celebres l'aniversari. Ets un Mr. Scrooge, no? Ets un Grinch si no celebres l'aniversari.
2: Ara aquí podria, perdó, però ara aquí podria explicar i sabotejar-te.
0: No, ja ho pots dir.
2: Perquè
0: que m'estic definint.
2: Catalunya, que l'Àlex Rebollo no li agrada celebrar l'aniversari, ignora el dia, llavors les amigues el felicitem i es fa una mica el longui, et diu gràcies per deferència, perquè és un noi molt educat, però ara aquí m'està dient que la gent sembla un grinx i ell és el primer.
0: Sí, tal qual. Ho accepto i me'n sento fins i tot orgullós de no seguir la convenció social de celebrar l'aniversari. Al final, però, és d'un... En el cas de les espelmes d'aniversari, el propi aniversari acaba reflectint una... És un acte totalment senzill, no? Però que té una complexitat enorme darrere, perquè al final el que estàs fent és parlar del temps, mesurar el temps, d'acord? I això ens porta a aquesta cosa de celebrar els aniversaris, el moment en què es neix. Ja el trobem tant a l'antiga Pèrsia com a l'antiga Egipte, però només vinculat a aquelles personalitats importants. Qui ens acabarà, no diria potser democratitzant, però sí popularitzant la celebració dels aniversaris, seran els romans. No sé si t'ho he dit mai, però en essència, 2.000 anys després, continuem sent romans, entre altres coses, no? Estem fent servir una llengua que ve directament del llatí, no? Però per molts altres fets, seguim sent romans, i aquest és un altre, no? En aquest cas, els romans tenien diversos cultes, no? Bueno, tenien, no?, un estoc de déus que riu tant tu, i a més quan anaven pel món en pillaven algun que li molava, se'l quedaven i ja està, li canviaven com a molt el nom i a vegades ni això i ja està, i d'aquesta manera anaven, també era com una assegurança de vida, perquè mira, i si aquell era el bo, no? si el déu vertader és aquell del meu veí, doncs calla,
2: val més prevenir,
0: tu adopta'l i ja està, no? Doncs entre molts d'aquests déus tenien una cosa que en deien els genius, el culte als genius, que era una espècie d'esperit que tenia cada home. En aquest cas, ja sabem que aquesta cosa igualitària a la societat romana...
2: Yeah.
0: No ho tocaven. En aquest cas eren els homes que tenien aquest genius, i en el cas de les dones el que feien era invocar-se a Juno, amb una altra deessa, i el que feien era el dia del naixement de cada persona feien ofrenes a aquest genius i aquesta deessa Juno. Ofrenes, perquè cadascuna de les cases hi havia un petit altar on es veneraven aquestes divinitats, i el que feien era li donaven menjar i li encenien espelmes, li encenien llum. Aquesta cosa també molt atàvica del foc, com a connexió mística, sí, amb el més enllà, perquè al final és pràcticament màgia.
2: Que t'ha canviat gens, això.
0: No. Tindrem tota la intel·ligència artificial que vulguem, però en seguirem...
2: L'espelmeta, la Santíssima Trinitat, a casa meva, sempre encesa, sí.
0: No? I nosaltres en seguirem quedant com a hipnotitzats, no? Mirant el foc fins que algú de lluny ens diu que si el mirem molt ens pixarem al llit a la nit, no? Com a mi, això feien a mi de petit, que sempre m'havia fet molta gràcia i molta por a l'hora, no? Aleshores, aquest culte, no?, el genius, quédate, ja, el que fan ja és encendre espelmetes, encendre llànties amb aquesta gent. Això ho feien per demanar un any més de vida, un any més de bona sort, un any més de salut, per demanar doncs, aquesta prosperitat. Això, després, amb els sedars del cristianisme, es perd, perquè no és tant el que el té el culte, és més els sants, no estan a les persones. És a dir, aquest culte individualitzat es pot arribar a veure com un pecat de vanitat, no? De dir, ostres, ets tan bo que t'has de fer ofrenes a tu mateix. Això no està ben vist. Aleshores, sí que en aquest moment doncs, no tindrà tanta tirada aquest ritu de pas, fins que després arriba la reforma protestant, ja estem parlant del segle XVI, fem salts molt grans, perquè al final la història també és molt llarga i no ens podríem entretenir amb tot el que voldríem, no? Però sobretot en aquest context germànic, centroeuropeu, anglosaxó, fins i tot, és on triomfa aquesta reforma, que el que fa és oposar-se totalment, per exemple, aquest culte dels sants o aquests altres preceptes del catolicisme. Allà, com que ja no hi ha aquests cultes als sants, paral·lelament també veiem com la infància comença a tenir un paper, comencen a existir els nens, que això era una cosa, no, que penses, què vol dir, que no existien els nens? Sí, evidentment hi havia criatures, no? Però no tenien aquesta concepció...
2: Com a personetes,
0: no?
2: Personetes vives.
0: Ja no dic arribar fins als nostres dies, no? Que, que tenen drets...
2: Protagonisme total, no? Un sentiment al centre...
0: I tot, no? Gairebé, o hi ha coses que únicament van per ells, no? Però en aquest moment sí que comença a haver-hi aquest culte a la infància. Alhora també hi ha un invent meravellós, que és la impremta, que el que permet és imprimir calendaris. A banda de llibres, també permet imprimir calendaris, és a dir, pots tenir la consciència del dia que ets.
2: No sé si això va ser bona idea, perquè ara estem tots desquiciats amb les agendes i el Google Calendar, però bé, entenc la importància en el seu dia. Sabem quin dia
0: viu. En aquest cas, més enllà de saber doncs, que és el dia de Sant X, perquè l'has anat a l'església, en el cas doncs, no, dels catòlics, i tan fotut la xapa amb la biografia de no sé quin sant, doncs si tens un paperet a casa que et diu quin dia ets, pots anar comptant, i és més fàcil tenir aquesta consciència pròpia, i això ens fa que sobretot en aquest context, per exemple, el 1746, tant fa temps, però tampoc estem parlant de mil·lennis, trobem la primera referència a un pastís amb espelmes en el context d'un aniversari, que era d'un comte alemany, Ludwig von Zinzendorf, que m'ha quedat, bueno, jo sóc aquí de Múnich de tota la vida. Que,
2: a mi el que em sembla fascinant, per això ets amic meu, és que tinguis algú a la vida com l'Àlex que et digui exactament on estava el primer pastís amb espelmes de la història de la humanitat. Vull dir, em sembla meravellós, no esperava gens que em diguessis això.
0: Doncs, com a mínim és el primer documentat. En aquesta festa, aleshores, sabem que, com a mínim, en aquests entorns més aristocràtics, podríem dir, aquest costum doncs, arrela i a poc es va estenent a la resta de la societat, també gràcies a la creació o a l'adveniment de l'era industrial, d'aquest estat modern que li importa molt el temps i li importa molt l'edat, perquè un estat modern vol dir que té lleis i té normes que moltes vegades varien en funció de l'edat. No es pot jutjar igual a un, no? En aquest cas, si ara hem inventat la infància, doncs no es pot jutjar igual a un infant que un adult.
2: Clar, no,
0: és important
2: temps,
0: saber
2: no?
0: quants anys tens,
2: clar,
0: no?
2: Clar. I el temps i com el calcules per no ser un, que sigui un temps productiu. O és que a mi em fa com a terror tot això, però és superinteressant.
0: Exacte, sobretot l'estat modern l'interessa, necessita clar. Saber quina edat tenen els seus ciutadans per pagar impostos, per apretar-los tot el que puguin.
2: Començar a treballar.
0: Treballar, evidentment, no? No és el mateix el que cobra una criatura que el que cobra un home adult. Doncs això m'interessa, no? M'interessa saber fins quan em puc estalviar uns cèntims i pagar-li menys o quan li he de pagar més. Aleshores, veiem com a partir del 1860 comencen a créixer les referències a la celebració dels aniversaris particulars, lligats, en molts casos, en aquest context occidental, amb aquest ritual doncs, del pastís, no? de les espalmetes, sobretot en la part d'infància, d'acord? I això inclús fa que, amb el colonialisme, perquè evidentment els europeus no han pogut mai estar-nos quiets i sempre hem hagut de fotre la pota allà on ens ha donat la gana, i en part, bona part dels problemes del món venen d'aquí.
2: Ja l'ha deixat anar.
0: Bé, que l'agafi qui la vulgui.
2: Seguim.
0: El fet és que aquest colonialisme també és cultural, no? I en altres espais que potser fins al moment no, o fins a feia poc no celebraven aquesta mena de, o no tenien aquesta concepció del temps, en el cas del temps vital, de l'aniversari, canvien, com per exemple el Japó. El Japó, fins al 1902, tothom feia anys el dia de Cap d'Any.
2: Què em dius?
0: Tots alhora. Així, endreçadets com
2: festa
0: són.
2: Festa d'aniversari o... global.
0: Exacte, és a dir, cada any que passa, tu tens un any més, però ja el està. Tens el dia que canvia l'any, i punt. No? És a partir del 1902 que es comença a canviar, no? Que directament es prohibeix aquest mode i s'imposa aquest altre sistema, doncs, de cadascú quan va néixer, doncs, era en aquell moment en què li comptem, tot i que al final a nivell popular continuen aquesta pràctica fins als anys 50, d'acord? Vull dir, fins a aquest punt hem arribat. I a casa nostra?
2: Bona pregunta.
0: Des de quan estem bufant espelmes a casa nostra?
2: Clar, és que a mi fa la sensació que és com una cosa que hem fet sempre, però segurament no. Llavors, no et sabria dir, a més, mentre parlaves pensàvem nombre d'espelmes, espelmes amb purpurina, espelmes amb formes, no? Avui en dia ja hi ha una extensió absoluta de les espelmes i ho tenim integrat com si fos la cosa més normal del món del principi dels temps, i ara em diràs segur que no.
0: No, en el cas de les espelmes, el que dèiem, com a mínim, les tenim documentades des del segle XVIII, per tant, tampoc no fa tant. I en el cas espanyol, fa tot just un segle i poc més que estem celebrant l'aniversari bufant espelmes.
2: Uau.
0: I saps, no sé com vas de monarquia o... potser no cal entrar-hi.
2: T'ho explico però, després, amb una birra.
0: Precisament va ser una reina... En aquest cas, Maria Cristina d'Habsburg, has estat a Barcelona i has estat anant cap al Manac, hi ha una meravellosa avinguda, sí. Que tothom la coneix a vegades allà on fan el piro musical, no?
2: Sí.
0: On fan les campanades de Cap d'Any. Es diu precisament Maria Cristina en honor a aquesta reina, que era l'esposa d'Alfons XII i després va ser la mare doncs, d'Alfons XIII, el darrer rei, abans de la Segona República Espanyola. Doncs ella, segons parla de la premsa de Madrid del 1906, instaura dins del Palau aquell any que se celebrin els aniversaris com tenia costum ella celebrar-ho a casa seva, el seu país. Ella al final era austríaca, per tant, doncs, aquest context centreeuropeu, que volia dir, ella parla d'una torta de mazapán con una velita torneada.
2: Ai, quina monada!
0: Que això el bufaven i després repartien a l'hora
2: del
0: postres, la repartien entre els convidats més selecte. Doncs des del 1906... Després es deuria anar escampant, primer entre la Jet Set, entre la societat, la Carmen Lomana, que ja hi deuria ser, i de més. I després, finalment, no, acaba doncs, sent una cosa totalment accessible a tothom. Inclús he regirat el registre de la propietat intel·lectual, veient que hi ha infinitat de patents d'espalmetes, ja des dels anys 40, sobretot, 47, 48, algunes inclús signades per dones inventores, que n'hi han hagut, n'hi han hagut sempre. I en el cas, per exemple, de les espalmetes amb número, que ara és com aquesta simplificació, perquè sí, doncs, és més fàcil, és aquesta cosa de, també capitalista nostra de, hòstia, si en lloc de posar 25 espalmetes puc posar un 2 i un 5, tot aquest temps que m'estalvio, no? Que penses, a veure... No?
2: Però després fa més il·lusió jo veure moltes espalmetes.
0: Ja, sí, ja. Però el món va així, s'ha d'anar sí, sí. Ràpid. No? Doncs això és... la patent és d'un americà que es deia William Byrnes, o per l'estil, i és del 52, el 1952, per tant, tampoc fa gaire temps d'això.
2: O sigui, m'estàs dient que bufem espelmes per o gràcies a la monarquia. És així?
0: En el cas espanyol, sí, gràcies a la reina Maria Cristina d'Habsburg, o Maria Cristina d'Àustria, com li volguessis dir, doncs gràcies a ella i al seu invent o la seva portada cap a Espanya el 1906 d'aquest costum de centre europeu.
2: Aquesta Maria Cristina és la de la Maria Cristina me quiere gobernar?
0: No, aquesta és una altra, però vaja...
2: Sort que tinc
0: al final tot. Són borbons, vull dir, tots acaben barrejats amb tots, vull dir que ja hauria, alguna traça hauria quedat. I de la cançó de l'aniversari, què en saps, Anna?
2: Que és com una olla de grills, perquè quan la cantem en grup, tothom diu el que li sembla.
0: Ja, és veritat. Vull dir, què costa fer una reunió a dia, a veure? O nosaltres, o el nom de la persona...
2: O tots el desitgem, o... sí, no és tan difícil.
0: Exacte, no costa...
2: No ens en sortim.
0: No costa res, però bueno. Doncs tot això, qui la va liar, qui va començar a liar-la, van ser dues germanes americanes que a finals dels anys del segle XIX, allà el 1893... La Mildred Hill i la Patty Hill, elles eren mestres de guarderia, i cada matí, quan entraven la canalleta a classe, els hi feien cantar una cançó que deia Good morning to all, good morning to all. És a dir, era bon dia a tothom. Era aquesta la cançó. I un dia, que van anar a una festa d'aniversari, van dir, ep, i la van adaptar a Happy Birthday to You. Aquesta mateixa tonada, li van canviar la lletra, i a partir d'aquí va començar aquesta cançó, que ha acabat fent fortuna arreu del món, però per la qual s'han pagat milions d'euros al llarg de la història.
2: De drets d'autor?
0: Efectivament, wow. De drets d'autor. Però no els ha vist ni la Mildred ni la Patty.
2: Ah, no?
0: No, és a dir, aquesta cançó elles no la van registrar en el seu origen.
2: Mal fet.
0: Mal fet. Això va fer que el 1935 algú altre la registrés, van passar els drets, de fet, no, d'un lloc cap a l'altre, fins al punt de que s'estaven generant en els últims anys uns 2 milions de dòlars a l'any en drets d'autor. I això feia coses, arribar a situacions molt còmiques, com per exemple en restaurants dels Estats Units, els cambrers s'havien d'inventar versions perquè no podien cantar-li a un client quan li traien el pastís aquesta cançó, perquè si no havien de pagar.
2: O
0: pel·lícules, sèries i demés, no es podia cantar aquesta cançó perquè havies de pagar drets d'autor.
2: És que és un hit de hits, tothom se la sap, és clar.
0: Doncs això fins al 2013. El 2013 es va acabar. La Jean Nelson, que és una cineasta americana, vol fer un documental sobre aquesta cançó i se n'adona que ha de pagar. I diu, com que ha de pagar? I se n'adona de tot aquest enrenou que hi ha de drets d'autor, ho denuncia a la justícia. La justícia és un període molt llarg, amb un judici molt, molt llarg sobre drets d'autor, propietat intel·lectual i demés. Finalment, el 2013, un jutge nord-americà dictamina que aquesta cançó està lliure de drets d'autor, que és de domini públic i que és gratuïta la seva utilització, el cantar, fer-ne el que es vulgui.
2: Bravo! Menys mal, perquè si no ja em diràs tu que cantaríem.
0: Doncs no ho sé, hauríem de cantar alguna altra cançó, com per exemple en el cas català ho tenim una miqueta més fàcil, perquè des del 1992 tenim una cançó pròpia, que és la que es va crear arrel del Club Super 3, que també doncs, una miqueta talla aquesta disputa que em deies tu de si hem de dir una cosa o una altra.
2: Home, és el nostre Happy Birthday a la catalana. M'encanta. Quins records tan macos. Tu recordes quan s'acabava el Club Super 3, que sortia un llistat de noms amb els nens i nenes que feien l'aniversari? Jo sempre em buscava i no em trobava mai. Potser és que ja era miop, no ho sé.
0: Jo, com que tampoc no m'hi feia il·lusió aparèixer, bé, ja ho has dit al principi, que el dels aniversaris no...
2: I ja estaves, no?, amb aquest mood de
0: sí,
2: patir.
0: Sí, jo com que ja vaig néixer amb 50 anys, ja...
2: Sí, sí, és un altre himne català, aquest, eh? Jo et porto, Àlex, una altra cançó d'aniversari, que no sé si volien que es fes himne o no, però d'alguna manera s'ho va fer.

0: Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon. Dos segons. Tres segons. Quatre i cinc.
1: Et sona, Àlex?
2: Em sona, em sona.
1: Es va fer també una cançó molt, molt, molt famosa quan va saltar. És de Manel. Realment la van treure l'any 2011 en un àlbum preciós que era 10 millers per veure una bona armadura. Era el seu segon disc i tota la gent que ens vam fer fans del grup i de la cançó després vam anar a consumir com a desesperats el videoclip, que era un curt molt bonic, que hi sortia el Biel Durant, el Jaume Sisa, l'Ona Casamiquela, i no sé si ho recordes, però vindria a ser, no?, com un noi que es fa petit, petit, petit, i el que vol fer és entrar dins la noia que fa l'aniversari. Per això la cançó es diu Aniversari. És molt tendra. No és una cançó que cantem quan fem l'aniversari, realment, però sí que crec que a tots que, els que hem estat i som fans de Manel, ens porten en un ambient festiu i, no sé, molt bonic. I m'agrada molt aquesta mena de metàfora que fa, no?, de ser una personeta que entra dins d'una altra sense cap rotllo eròtic, ni molt menys, no?
2: Sinó... Però depèn per on entri, no?
1: Depèn de per on entri, sí. En qualsevol cas, en teoria, entra per l'ull i realment l'última part de la cançó, que fa com una baixada, no?, puja la intensitat de la cançó i després fa una baixada, diu... En el núvol de somnis que tens a l'abast, i entre d'altres que ho sento, però ja mai viuràs, voldria detectar un caminet que m'allunyi del grup, o una ombreta tranquil·la, on desapercebut, estirar-me una estona i per fi relaxar-me celebrant el plaer indescriptible que és estar amb tu avui que et fas gran, mentre fora de l'ull les espelmes es van apagant.
3: Avui que et fas gran, mentre fora de l'ull les espelmes es van apagar.
1: Aquesta imatge em sembla tan bonica, no? Veure des de dins de l'ull d'algú les espelmes com s'apaguen, però també aquesta celebració grupal. I clar, evidentment, avui que parlàvem d'espelmes és que no podia venir sense portar aniversari. Continua amb música, si et sembla bé.
2: Vinga, va.
1: Això que ara t'explicaré, no crec que t'ho esperis, no sé si és...
2: Ui, venint de tu m'ho espero tot, ja.
1: Seguim amb música, com et dic, i... Bé, és una proposta que ha sortit fa poc temps, jo fa poc temps que la veig que va pel món, no sé si més de 2 anys, però sí que és una proposta que quan la vegis en un lloc no pararàs de veure-la en tots els llocs, perquè crec que hi ha una campanya de màrqueting darrere brutal, pseudoagressiva fins i tot, que és una moguda que es diu Candlelight Concerts.
2: Ai, ai, ai, ai, ai, per favor, sisplau, si algú dels Candlelight Concerts està escoltant, prou ja de publicitat a Instagram. Sisplau.
1: No, no, si sobre encara els estarem fent més publicitat. Per qui encara no sàpigui què és aquesta proposta Candlelight, és bàsicament uns concerts que et munta aquesta gent on tu vulguis, normalment ho fan en espais patrimonials, doncs, per exemple, a Tarragona es fa el Seminari, a Barcelona la Cripta Gaudí, el recinte modernista de Sant Pau també, el Reial Cercle Artístic de Barcelona, però que si vols ells t'ho munten a casa teva. Llavors et porten uns músics i tenen una bateria de peces per tocar, des de clàssica, jazz, atributs, ballet, una mica el que tu vulguis. Quina és l'especificitat d'aquests concerts? Que està la sala a les fosques i tot està ple d'espelmes enceses. Llavors, clar, queda molt romàntic, queda molt mono. A mi fa una mica de pavor perquè penso que tot sortirà cremant i vaja, tinc amics que hi han anat i m'han dit a tu t'agradaria, però aquest rotllo de que sortirà cremant em fa una mica de respecte. I després també tinc certs dubtes de la qualitat de tot plegat perquè em fa la sensació que és com una mica franquícia que t'ho fan on vulguis i per qui vulguis i com vulguis. Però em va fer gràcia portar-ho avui, el dia de les espelmes, aquí al Museu Particular, perquè penso que la particularitat d'aquests concerts ni és la música ni és l'espai, perquè si vols, és que tu munten en un estudi de ràdio, és igual, és les espelmes, és a dir, què tenen que són, no sé, boniques de veure, espirituals, que ens fan connectar, com tu deies abans, aquesta cosa del foc, que bàsicament la proposta dels Candlelight Concerts és vine a escoltar música amb moltes, moltes, moltes, moltes, moltes centenars d'espelmes. Clar, la proposta és curiosa, està bé, però com et dic, a mi em fa cert respecte que tot surti cremant, perquè no deix de ser foc el que creme una espelma. Llavors, vinculant-ho una mica amb les coses que et vinc a parlar sempre, que són així entre artístiques, culturals, etc., sí que és veritat que en el món de l'art hi ha una tècnica artística que literalment es fa cremant foc, cremant espelmes concretament, no? És una tècnica que ve, el seu nom ve del francès, es diu fumage, d'aquest fum, i va ser un artista que es deia Wolfgang Pellin, el que es va inventar en l'època del surrealisme una mica així per atzar segurament o experimentant aquesta mena d'impressions, representacions amb foc i fum. Bàsicament ja t'ho pots imaginar què és, eh? És agafar un suport, un paper, un cartró, que tu vulguis, i amb el fum de les espelmes generar una representació que moltes vegades se t'escapa, evidentment, però també queda com, aquesta és la gràcia, no? Queda interessant de veure com es fan aquestes imatges, aquestes fantasmagories gairebé involuntàries. El nostre amic Salvador Dalí, que potser és una miqueta més conegut, també va jugar una mica amb aquest rotllo del fumage, però com que ell era molt glamurós, li deia sfumato, que queda més renaixentista, però no deixa de ser pintar, no sé si la paraula seria correcta, representar a través del fum de les espelmes. Concretament, si te fa curiositat, Dalí té una peça que està a la Tate, que es diu Canibalisme de tardor, un nom molt delineat, si t'hi fixes,
2: sí,
1: que està feta amb aquesta tècnica. És curiós, és interessant, jo a vegades ho he fet amb infants, però has de tenir una cura absoluta, perquè si no, crema molt ràpid el paper, llavors n'has de saber.
2: Ai, això ho havia vist als sostres dels lavabos de l'institut, eh? Que no, no, és una cosa realista, sí, però vull dir, sí, que...
1: És un altre
2: segurament
1: tipus,
2: no,
1: de...
2: Segurament no es faríem espelmes, faríem matxero, però...
1: Sí, sí, és un fumatge de tota la vida, totalment i absolutament. Pels que no som tan atrevits i ens fa cert respecte al foc, també et diré que dins del món artístic, diguéssim que el que es, en anglès es diu el candle art, l'art d'espelmes, fa molts, molts i molts, molts anys que va pel món. Per què? A veure, una espelma, en el seu origen, saps que està feta de cera d'abella. Avui en dia ja es veu que no, que hi ha tots els químics que et puguis imaginar, i fins i tot m'han arribat a dir que encendre l'espelmeta típica del supermercat o del bazar a casa... Mal assumpto, perquè va desprenent cosa química, però, en teoria, a l'inici estaven fetes amb cera d'abella, que és un mitjà molt maleable que hi pots jugar molt, no? Llavors, amb cera d'abella s'ha fet molta escultura, des de joiers, orfebres, escultors purament. Clar, aquesta maleabilitat del material ha fet que sigui un material molt escultòric. No, moltes vegades no per ser la peça definitiva, però sí per ser un pas previ a la peça definitiva. Per exemple, el bronze, moltes vegades la peça definitiva es treballa amb una tècnica que es diu la de la cera perduda, no? Això d'una banda, però és que de l'altra banda també hi ha aquesta cosa de... Bueno, no vull criticar, perquè després la gent em diu que sóc molt així, molt estricta amb les coses, però hi ha aquesta cosa així una mica kitsch de fer espelmes en formes que venen a ser escultures, no? Doncs no sé, jo he vist la Venus de Milo amb espelma, gossets, casetes, la Sagrada Família amb espelma... És a dir, s'ha generat tot un moviment candle art super kitsch, però que es veu que hi ha gent que és realment freak de consumir aquests productes, no? Jo t'he de dir que alguna vegada n'he regalat alguna espelma així cotrín i algun amic meu, però en plan conya. Però després és el que et dic, no vull criticar, perquè és que hi ha gent que realment els agrada, els interessa, i que s'hi dediquen moltes hores a esculpir aquestes peces. I la gràcia d'aquestes peces també és que, si ho penses, és una mena d'oxímoron, perquè tu fas l'espelma, posem, jo què sé, la Catedral del Mar, no? La regales al teu tiet, que és molt fan de la Catedral del Mar, però clar, què passa si encén l'espelma?
2: A mi la metàfora és meravellosa, però clar, tampoc no la diré aquí, no fos cas que que a vegades cristianos ens denunciï, no? Però vull dir que la metàfora és meravellosa, no? Una espelma d'una església ja em sembla una obra precisament com a contemporània.
1: Hagués pogut buscar un altre exemple.
2: Doncs quasi que millor.
1: La Venus de Milo, no? Imagina't, també, no? Que ens regalen la Venus de Milo i dius, mira, amb un sopar romàntic la vull encendre. Clar, estàs literalment desfent l'obra d'art. Clar, és ben bé curiosa, no? Aquesta cosa de mai arribarà a la seva finalitat l'escultura de cera, l'espelma, perquè la destruirem. I com que tot això fa una olor una mica kitsch i rància, i no vull acabar la meva seccioneta amb aquesta imatge, a més avui no t'he portat cap cançó així gaire punk, t'he portat Manel, que és una coseta molt catalana i tradicional, acabaré amb una obra d'art magnífica, meravellosa, d'art digital i electrònic que em reposiciona en la meva modernitat.
2: A veure.
1: És una obra que es diu Media May Rewind Reality, que vindria a ser que algo com els nous mitjans podran rebobinar la realitat. És una obra del Peter Weibel, que ell va néixer l'any 44 i es va morir l'any passat. Era un tio espectacular, va parlar molt sobre la teoria dels medis, dels mitjans de comunicació, de l'art contemporani, de la teoria... Bueno, una ment privilegiada, va estar Arts Electrònica dirigint el ZKM a Alemanya, una ment privilegiada. En qualsevol cas, va fer aquesta obra l'any 69, que era una peça en aquell moment super moderna, que vindria a ser un televisor d'aquests d'abans, de l'any 69, on hi ha projectada la imatge d'una espelma però rebobinant-se. És a dir, en lloc de fer-se petita, s'està fent gran. Mentre que a sobre de la televisió hi ha una espelma de veritat encesa. Que què passa? Que es fa petita.
2: En l'inversa.
1: Correcte. Llavors, la projectada es fa gran i la petita, i la real, es fa petita. I en aquesta instal·lació el Peter Weibel va posar un sofà al davant perquè tu poguessis observar aquest procés. Llavors, és molt bonic perquè d'una banda el que tu estàs veient és una mena de vanitas contemporània, com el temps va passant i com l'única manera que tindrem en un futur de tornar enrere serà això que tant castiguem i li posem la culpa de tot, que és la tecnologia i els nous medis. A mi em sembla una obra preciosa, boniquíssima, el Peter Weibel. Ara està exposada a Madrid i, vaja, crec que no podria acabar amb una peça millor parlant d'espelmes. Potser la gent es pensa que estic xalada amb aquestes obres, però ja saps que són les que m'agraden més.
2: Escolta, per molts anys que estiguis xalada, doncs.
4: Anys i anys, per molts anys, a la una per molts anys, a la una, a les dues, a les tres, super tres.
5: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
6: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa.

0: La kombucha és una beguda no alcohòlica fermentada que es prepara amb una base de te. La fermentació d'aquesta beguda s'aconsegueix a través del que es coneix com a SCOBY, un cultiu de bacteris i llevats, a més del fong de la kombucha. És precisament la fermentació la que permet que el te es transformi en una beguda amb una gran quantitat de vitamines, minerals i àcids orgànics essencials. Ja es té constància del seu consum des de fa més de 2.000 anys a la Xina. Aleshores, se n'aprofitaven les propietats estimulants i curatives. Tot i això, també era una beguda que se solia prendre pel seu excel·lent sabor. De fet, es parla de la kombucha com una tradició mil·lenària. Els primers consumidors de kombucha van ser els xinesos, però molt aviat, des d'allà es van estenent al Japó, Rússia i per Europa, sota el nom de fong de la immortalitat, degut a les múltiples propietats beneficioses que té. Propietats antioxidants, hidratants, antibacterianes, digestives, redueix el colesterol, és beneficiosa pel fetge i els ronyons i reforça el sistema immunològic. A més, és una de les begudes més saludables en l'actualitat. Tot just conté 30 calories per cada 100 mil·lilitres, tot i que pot variar segons el gust afegit.
1: Són 6. 6 dones. 6 de Lleida. 6 dones deportades a un camp de concentració. 6 històries de vida i un gros oblit.
2: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadellà Puig i Felicitat Casa Nadal, les 6 de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
4: Nom.
1: Conxita Granger Veleta.
4: Dia d'entrada al camp de concentració.
1: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
4: Matrícula.
1: 62.480.

0: Capítol 2. Conxita Granger. L'esveleta.
1: Les tres dones veleta viatgen tancades dins d'un vagó de bestiar, sense ventilació, ni aigua, ni menjar. Formen part del que es coneix com a tren fantasma, un dels últims trens que surt de França durant la Segona Guerra Mundial en direcció als camps de concentració alemanys. El que havia de ser un viatge de 3 dies es converteix en un periple de gairebé 2 mesos. Els bombardejos aliats i els sabotatges de la resistència fan impossible seguir la ruta prevista. El tren s'atura, recula, canvia de via. Rep el nom de tren fantasma perquè no consta en cap registre oficial. Ningú sap mai on es troba i gran part del recorregut el fan de nit. Tot i que no va ser l'últim tren en sortir de Tolosa, sí que va ser el darrer en arribar a Alemanya. El Josep Calvet és el cap de contingut del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya i el biògraf oficial de la Conxita.
2: L'expedició va patir molts contratemps. Eren 700 persones en vagons de bestiar que es van concentrar el 2 de juliol de 1944, un mes i escaig després de la seva detenció, a l'estació de Reinal de Toulouse. Els deportats pensaven que anirien a Alemanya a través de Romainville, que era la ruta habitual.
3: L'endemà, el 3 de juliol, el tren es posa en marxa. Però en lloc d'agafar la ruta habitual cap a Alemanya, va encarar el trajecte a l'inrevés, en direcció a l'Atlàntic, cap a Bordeus. És la mateixa Conxita qui ens en relata el periple en una entrevista enregistrada pels historiadors Ignasi Ros, Ani Rieu i la Noemí Riudor. Gràcies a aquella conversa, avui podem sentir la seva veu.
4: Ens va sorprendre el canvi de ruta, però després en vam saber el motiu. La via principal, la que connectava Tolosa amb París, s'havia de mantenir lliure per al pas de les tropes alemanyes que es dirigien al front, per combatre els aliats que acabaven de desembarcar. Per això ens van desviar cap a Bordeus. Però la resistència ja havia actuat. Havia fet esclatar les vies del ferrocarril i del pont. No podem passar.
3: A principis del mes d'agost, el tren arriba finalment a Bordeus. Van trigar 3 setmanes llargues en fer el trajecte des de Tolosa.
4: Tornem
3: a pujar els vagons de bestiar. Les dones anem totes juntes en un mateix vagó. Els homes es reparteixen en altres. Per sorpresa nostra, passem una altra vegada per Tolosa. Creuem per davant de l'estació, però no ens aturem. Totes pensàvem que potser tornàvem cap a casa, però no. El tren continua endavant. Tot i els intents dels aliats i de la resistència per aturar el comboi, el tren segueix avançant.
4: El tren és constantment vigilat i la resistència continua fent volar les vies per impedir que arribi a la frontera. Ens posen en una via morta en una estació i allà esperem mentre arreglen les vies. O bé ens fan baixar dels vagons i caminar fins a un altre punt, on ens tornen a fer pujar en un altre tren. I continuem. Això fa que aquest tren aparegui i desaparegui. I per això se l'anomena el tren fantasma.
1: El 15 d'agost els aliats desembarquen amb èxit a la Provença. Això provoca que el tren s'hagi d'aturar i tots els presoners i presoneres, cansades, famèliques i assedegades, hagin de continuar a peu.
5: On ha fet de transbordament de 18 i 20 quilòmetres a pie.
4: Vam haver de fer 18 o 20 quilòmetres a peu, sota el sol intens del juliol i agost, amb set, fatiga i calor, carregades amb el que portàvem. Va ser terrible. Vam caminar des de l'estació de Remolins fins a les Sorges, on ens van fer tornar a pujar el tren. Allà, una de les nostres companyes es va escapar. Va ser l'única dona de tot el comboi que ho va aconseguir. La resta, 64 dones més, van continuar endavant.
1: Després de gairebé 2 mesos tancades al tren fantasma, el 28 d'agost de 1944 arriben al camp de concentració de Dachau. De moment, l'esveleta, la tia Elvira, la cosina Maria i la Conxita es mantenen unides.
2: Va complir els 19 anys, el 6 d'agost de 1944, a bord d'aquest tren, i el 28 d'agost, doncs, el comboi va arribar a Dachau, aquest primer camp de concentració, que van xafar Conxita, Maria i Elvira a Alemanya.
1: A Dachau les matriculen de manera consecutiva, primer a la tia Elvira, després a la cosina Maria i finalment a la Conxita, amb el número 93.887.
5: On arriba el camp de Dachau i on va...
4: Quan vam arribar al camp de Dachau, vam veure els presos vestits amb aquells uniformes de ratlles. Vam pensar, no pot ser, això és una presó. S'han equivocat, ens han portat a una presó. Això no és un camp de treball. És clar, encara no sabíem què era realment.
5: Bien sûr, on n'était pas au courant.
2: Van estar una setmana a Dachau, dormint a les dutxes, durant el dia estaven en una sala, diguem, d'oficials, els hi portaven menjar, van veure molt poc la, diguem, la vida diària del camp de Dachau, estaven com una mena aïllades, fins que, posteriorment, van ser traslladades finalment a la seva destinació final, el camp de Ravensbrück, que era el camp de les dones, on van anar a parar la major part de les dones deportades, especialment les dones que van estar a resistència.
5: Alors, ce qui fait que
4: le camp de... Ens tornen a agrupar i ens fan pujar, una altra vegada en un vagó de bestiar. Aquesta vegada només les dones, 64 deportades en total. Les portes del vagó estan obertes. Hi ha guàrdies armats asseguts a cada costat, vigilant. No sabem on anem. Més tard sabrem que la destinació és Ravensbrück, un camp de concentració situat a 90 quilòmetres al nord de Berlín.
5: A 90 kilómetros nord de Berlín.
1: El 2 de setembre de 1944, el tren fantasma arriba a Ravensbrück i s'obren les portes de l'infern.
2: L'arribada al camp de Ravensbrück va ser al vespre, entre 6 i 7 del vespre, tal com recorda la Conxita, gairebé era fosc, i l'escenari intimidava i intimidava molt. Fileres d'SS amb gossos esperaven els deportades quan baixaven dels vagons, de la mateixa manera que havien patit el mateix a Dachau.
3: L'arribada a Ravensbrück és terrible. Tot és fosc i sinistre. La terra és negra, el camí de pedres, i una àguila enorme presideix l'entrada. Dues files de soldats de les SS amb gossos les esperen. Les fan dormir a les dutxes, però abans les obliguen a desfilar nues davant d'un oficial SS, assegut en un sofà de vímet.
2: I va començar la deshumanització que era present en totes les històries de la deportació.

0: tal i com explica la periodista Montserrat Llor.
1: La Conxita va passar hores immòbils passant llista a l'Apple Platz. Fileres de dones, joves, grans, nens, tots sota un fred terrible, febles, algunes queien. Va veure algunes dones brutalment mossegades pels gossos, nens colpejats, assassinat.
0: La memòria de la Conxita conserva imatges d'una crueltat extrema. Recorda una dona amb la carn esquinçada per les mossegades del gos d'un oficial alemany per no poder-se mantenir dreta i infants colpejats brutalment que després desapareixen. També la turmenta la desfilada de nens i nenes jueus obligats a cantar mentre caminen cap a la cambra de gas. Aquests records la van perseguir tota la vida.
2: Quan vaig veure aquells assassins bàrbars alemanys matar criatures, vaig dir, s'ha acabat. Per mi no hi ha cap bon Déu.
3: Hi ha pas de bon Déu per mi.
0: Després de passar hores a la intempèrie, immòbils, amb aquell vestit de ratlles, massa prim pel fred d'Alemanya, massa gran o massa petit pels cossos de les deportades, perquè el vestit també és una eina de deshumanització. A les altes els donen vestit curts, a les baixes massa llargs, les sabates tampoc encaixen, massa petites o massa grans, o les dues d'un mateix peu, o desaparellades. Qualsevol excusa és bona per humiliar-les. Així, malgirbades i amb un cafè que no és cafè sinó aigua bruta, comença una nova jornada de treball esgotador.
1: A Ravensbrück les dones havien de treballar molt dur. Fins i tot algunes van morir dessecant les terres del llac proper per al seu cultiu. Dins dels murs del camp es va crear una zona o recinte industrial amb tallers dedicats a treballs de confecció i teixit.
4: La primera feina que fa la Conxita Ravensbrück és al bosc tallant i apilant llenya.
3: Voilà pourquoi on nous a surnommé à nous le camp comme
2: de Així, el camp de Ravensbrück i altres camps d'homes els van anomenar els camps de la mort lenta, perquè, a diferència dels jueus o els gitanos, a nosaltres no ens exterminen de seguida. Primer ens exploten, aprofiten la nostra força de treball. Mentre podem treballar, vivim. Però quan el cos ja no pot més, quan arribes al límit, llavors et porten a la cambra de gas i al crematori. Aquest és el nostre destí, allà dins.
3: El rol que nos avons là-bas.
5: Fins i tot un oficial dels SS els hi va comentar que al camp de Ravensbrück no hi havia malalts, tothom havia de treballar, no hi havia tampoc evasions, i de manera cruel doncs, aquesta frase doncs, que molts deportats i moltes deportades recorden, no? Heu entrat per aquesta porta, assenyalant la porta d'entrada del camp, i sortireu per aquella altra porta, que era el crematori, o la ximenea, el crematori, que de tot el dia treia fum als camps de concentració.
4: Una columna de fum que es fa visible des de l'altra riba del llac Eschwed, on hi ha el poble de Fürstenberg. Segurament, i segons cap on bufa el vent, també els arriba la fortor de carn cremada i de cendra que llencen al llac.
5: La Conxita va anar a parar a la barraca del bloc 22, que era el bloc de les gitanes, i no es va separar tampoc, sortosament, de l'Alvira i la Maria. I també doncs, va tenir la companyia d'una altra deportada ja de les Terres de Lleida, del Pirineu, la generosa Cortina, a la que anomenaven Graciosa, i que també compartia la barraca amb la Conxita Granger.
4: En entrar a la barraca, la Conxita sent una fortuna usiabunda que se li enganxa la gola, com els polls i les xinxes a la pell.
5: La barraca, amb capacitat per 500 persones, n'acollia més de 1.000. Doblava la seva capacitat d'allotjament. I un terrible tracte també per part de les ofecerines, aquestes vigilants alemanyes, i també la cap de la barraca, que era una polonesa, una criminal, diguem, amb delictes comuns. La jornada de treball, que començava a les 4 del matí, temperatures que en alguns casos arribaven a menys 30 graus, tot molt, molt complicat.
0: No només moren extenuades pel treball esclau. A Ravensbrück la crueltat pren altres formes.
1: Les embarassades tenien escasses possibilitats de sobreviure, o mataven el fill quan naixia, els ofegaven en una lleixa d'aigua, o els SS els agafaven pels peus i els llançaven. Ella va presenciar l'assassinat de 3 nens, però alguns van aconseguir sobreviure i sempre, sempre van parlar amb ella com ma mamà de Ravensbrück.
4: Enmig de tanta maldat, un dels grans terrors és la infermeria, el Revier, d'on gairebé ningú en surt viva. És on es practiquen els experiments, una forma més de violència específica contra les dones, tal com explica la periodista Montserrat Armengou,

0: Autora de Ravensbrück, l'infern de les dones.
1: Doncs perquè, com passava en tants altres camps, però aquest és específicament de dones, moltes d'elles seran esterilitzades. Això era una política frenar la procreació de la descendència d'aquells que consideraven gent exterminar o indesitjable.
2: L'Alfonsina Bueno, una altra de les deportades, explica que obliguen una infermera russa a injectar-li al coll de l'úter un líquid que ni ella sabia què era. Quan surt de la infermeria, s'adona que entre les cames li regalimen unes gotes grogues que li cremen la pell. Tot i que l'Alfonsina sobreviu al camp, sempre estarà malalta i mai podrà tornar a ser mare.
1: Però hi ha una circumstància brutal en aquest camp, i és que el responsable era en Karl Gerhard. Aquest senyor havia estat el metge de confiança de Hitler. I va ser enviat com a càstig en aquest camp perquè va ser incapaç de salvar la vida de Heinrich, que va patir un atemptat a Praga i no va morir en l'atemptat. Va morir per una infecció derivada de l'atemptat. En aquells moments els seients del cotxe estaven fets normalment de pèl de cavall, se li va incrustar un pèl, se li va infectar i va morir d'una septicèmia.
3: Com a càstig per no salvar la vida de Reinhard Heydrich, conegut com el carnisser de Praga, el doctor Karl Gebhardt és enviat a Ravensbrück. Allí, per reconciliar-se amb Hitler, inicia experiments per determinar la millor manera de tractar les infeccions, amb antibiòtics o amb sulfamides. En un context de guerra, on molts soldats moren per infeccions derivades de les ferides, aquesta recerca esdevé urgent.
1: I ell es dedica, aquest metge de Ravensbrück, a infectar expressament a moltes presoneres, especialment poloneses, infectar-les d'una cosa que es deia gangrena gasosa, que provocava un patiment terrible, horrorós, una mort horrorosa, però ell llavors investigava què anava millor, les sulfamides o els antibiòtics. Moltes d'aquestes dones van morir, moltíssimes, però les que es van salvar amb deformacions terribles producte d'aquests experiments van ser uns testimonis molt importants en els judicis posteriors als de Nuremberg, però que van acreditar totes aquestes animalades.
4: Ens van dir, veniu amb nosaltres, us ensenyarem els petits lapeng, petits conills. Dic, què teniu, conills? Feu vindre conills i després ens els mengem? Tonta, més que tonta. No sé, ja veuràs el que és els petits conills. I ens van portar amb una barraca i vam veure dones que havien sigut operades. I en vaig veure tres, que una van guardar l'amistat després de la lliberació, amb una russa era. I les havien operat les cames, li havien sortit un os, la pell, feien aquestes operacions i tenien cicatrices a tota la cama.
1: Per tant, Ravensbrück també és singular i únic per aquest motiu i li devem, entre altres coses, la victòria dels antibiòtics.
2: L'estat de Ravensbrück dura poc. Els nazis necessiten mà d'obra per a la indústria de guerra del Reich.
5: Un bonjour, mon immatriculació, mon número d'immatriculació.
6: I un bon dia diuen el meu número de matrícula per l'altaveu. Ens fan pujar a uns camions i ens traslladen a les afores de Berlí, on també hi ha fàbriques dedicades a la guerra. Nosaltres vam anar a treballar a la fàbrica Henkel.
5: Doncs c'était l'usine Henkel.
7: El comando Henkel, doncs, treballaven 12 hores al dia, amb torns de nit o de matí, fabricant, doncs, acumuladors per l'aviació.
5: 650 femmes.
6: Som 650 dones. Ens allotgen en un antic magatzem de vaixells on dormim totes amuntegades. Cada dia anem a treballar a una fàbrica propera, sempre sota la vigilància dels nostres guardians SS, homes i dones. Les guàrdies femenines vesteixen exactament igual que els homes, uniforme, arma, gos i porra. Només les distingeix un detall. Elles porten faldilla en lloc de pantalons, perquè en aquella època les dones no en duien.
5: A l'època les femmes no portaven de pantalons. Les 12 hores que passàvem a l'atelier...
6: Tot i així, les 12 hores que passàvem a la fàbrica estàvem calentes. I això, en la vida que portàvem aleshores, ja era gairebé un luxe. No estàvem tan malament, comparat amb el que havíem viscut al camp de
5: Ravensbrück.
2: Les hores que passen a la fàbrica estan més calentes, però mortes de gana.
5: Sí, nosaltres hem menjat, com n'hi dèiem, la cutxapà. La cutxapà era una farina Brosa, allà estava a la fabricació, ho diré en francès, a la fabricació d'acumulateur.
6: Teníem sobre el taulell de la màquina un bol amb àcid i un bol amb una farina blanca. Semblava farina de coco i nosaltres la vam batejar com la cuchapà. Era en el nostre llenguatge del camp.
2: Les del Triangle Vermell manipulen aquesta farina per sabotejar la producció.
6: Vam trobar la manera de bloquejar les màquines. Manipulàvem peces amb àcid i farina i bloquejàvem les màquines perquè deixessin de funcionar durant una o dues hores. Sabíem que estàvem fabricant material de guerra i vam dir que això no serviria per matar els nostres companys.
7: La Conxita tenia que controlar que les peces sortien bé i va durar un moment doncs, que aquesta tasca no la va portar a terme. Les vigilants es van adonar d'aquest paper doncs, de sabotatge i va ser doncs, castigada novament doncs, per sabotatge. Li van tornar a tallar els cabells que li havien crescut, van tornar a rapar-los i va patir també fuetades com havia patit mesos abans a Fua.
2: La rapen al Zairo i la castiguen amb 6 bastonades. Té sort perquè en aquell moment hi ha bombardejos. Si no, n'hauria rebut una 30.
8: Allà se succeïen uns bombardejos cada vegada més severs i de vegades van caure bombes sobre la fàbrica on eren obligades a treballar, dia i nit, juntament amb 500 dones més, en un barracó de fusta.
3: En aquesta barraca sense llum ni aigua hi malviuen les veleta. És un espai infecte, sense cap mena d'higiene. L'única vegada que es neteja és pel brot de disenteria provocat pel menjar en mal estat, que afecta totes les dones de la barraca. Són 500 dones amb diarrea severa i només 4 vàters disponibles. Els excrements s'escampen per tot arreu. Moltes no tenen ni temps ni forces per baixar dels llits, que són de 3 pisos, i tot cau al terra o sobre les companyes dels nivells inferiors. Aquesta situació es repeteix 2 vegades en només 10 dies. Però no poden deixar de treballar. El que les sustenta és l'esperança que l'exèrcit aliat arribi.
6: Continuem treballant, esperant l'alliberament. Alguns vigilants civils alemanys, veterans de la Primera Guerra Mundial, feien la seva feina a la fàbrica. Un d'ells fins i tot deixava el diari obert perquè veiéssim que els aliats avancen sobre Alemanya. Un bon dia del mes de març, el nostre comando va ser bombardejat. Érem 650 dones i en van sobreviure 115. Tot havia quedat destruït, així que vam sortir al carrer amb el nostre uniforme de ratlles i el número de matrícula cosit. No es podia esperar res de la població. Estaven massa fanatitzats amb Hitler, i menys encara amb aquell uniforme i aquella matrícula al pit. Caminàvem pels carrers de Berlín mortes de gana. Érem com esquelets. Jo pesava 30 quilos. Érem esquelets caminant pels carrers.
2: El grup de dones arriba al final d'un passeig. Hi ha unes barraques de fusta. De sobte, senten veus parlant en francès. Són homes deportats que, com elles, també treballen a la indústria de la guerra alemanya. Els ofereixen pa amb mantega i durant uns moments se senten lliures. Però són massa. Podrien amagar 2 o 3 dones, però 115? Els homes es veuen obligats a avisar les autoritats i arriben els SS.
3: El camp a què les volen portar està destruït i les tanquen durant 3 dies en un subterrani, sense llum, ni aire i amb l'aigua que regalima pels murs. Només en surten uns minuts al dia.
6: Un bon dia sentim soroll de canó. És l'exèrcit rus, ja són a les portes de Berlín, ens alliberaran. Totes ens omplim d'il·lusió. Però aquell mateix dia, els SS ens fan pujar una barcassa i ens traslladen al camp de Sachsenhausen, a uns 30 quilòmetres, a la perifèria de Berlín. És un camp d'homes, però hi han reunit diversos comandos de dones que, com nosaltres, venien de Ravensbrück i treballaven en fàbriques. Han fet un recinte separat dins el camp i ens tanquen allí. Em retrobo companyes que havia conegut al camp i fins i tot dones amb qui havia compartit presó a Tolosa i en el trasllat en el tren. Com sempre, ens aferrem a la il·lusió de l'alliberament.
2: L'alliberament s'atansa, però les veletes se separen. A la Maria, la cosina de la Conxita, la retornen a Ravensbrück.

0: amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.
2: La Xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 7, us parla Pili García. Els bombers confien donar per controlat aquest matí el foc d'aiguamúrcia al camp i que també ha afectat el municipi veí de Pontons, a l'Alt Penedès. Durant la nit, 17 vehicles de bombers i 80 efectius han seguit remullant el foc que es va donar per estabilitzat ahir al vespre. Un foc que ha cremat majoritàriament massa forestal, com explica el cap de la Guàrdia dels Agents Rurals de Tarragona, Toni Mestre.
2: L'última estimació en hectàrees afectades és d'una sobre 155 hectàrees, la majoria de forestals, el caire del 95% forestals, que han afectat els municipis de Pontons, comarca de l'Alt Penedès, a l'Aiguamúrcia i Querol, a la comarca de l'Alt Camp.
1: Agents rurals i Mossos investiguen les causes i treballen amb diferents hipòtesis, una de les quals és la intencionalitat d'aquest i també dels altres dos incendis que han tingut lloc en els darrers dies a la mateixa zona. I els bombers també han estabilitzat l'incendi forestal de Lladurs, al Solsonès, que ha cremat 3,5 hectàrees de vegetació. El foc s'hauria originat per la revifada d'un incendi de la setmana passada provocat per un llamp. Ara, 14 dotacions continuen refredant la zona. I els pescadors del Sonso gironins han deixat de treballar 6 mesos abans del previst perquè gairebé no queda espècie per capturar. El sector alerta que el Sonso s'està acabant a la Costa Brava i demana al govern que n'investigui les causes. Els pescadors sospiten que la depuració de les aigües podria estar reduint els nutrients del mar. I l'oficialitat del català a la Unió Europea ja fa un any que no es debat a Brussel·les i tampoc figura a l'agenda del Consell d'Afers Generals d'aquest dimarts. El govern espanyol va portar la proposta a la Unió Europea arran de l'acord amb Junts, però la mesura continua bloquejada per les reticències d'una desena d'estats que tenen dubtes jurídics i també sobre el cost. Espanya defensa una aplicació progressiva i assegura que n'assumirà les despeses. I Protecció Civil manté activades les alertes per calor intensa, calor nocturna i risc d'incendi forestal. També continuen les restriccions d'accés a 8 espais naturals. També el tancament de les àrees recreatives dels municipis en nivell 3 del Pla Alfa. Es demana extremar la prudència després d'una setmana de temperatures extremes. De fet, pel que fa al temps, avui torna a repuntar la calor amb màximes de fins a 40 graus a Ponent i a la Conca de Tremp i nits tropicals o tòrrides al litoral. El cel serà variable amb núvols baixos a la costa, també núvols prims a la resta. Demà s'espera el pic de l'onada de calor. I pel que fa als esports, en futbol, el Barça enceta avui els entrenaments de pretemporada després de les revisions mèdiques. Ho fa encara amb pocs efectius perquè més d'una desena de blaugranes continuen disputant el Mundial. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: A la línia recta, bicicleta sense llum.
4: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme.
3: A la línia recta, bicicleta sense llum.
4: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme.
3: A la línia recta, bicicleta sense llum.
4: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet, una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquetit.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetit.org o a l'oficina de turisme.
3: A la línia recta, bicicleta sense llum.
4: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquetit.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetit.org o a l'oficina de turisme.
3: A la línia recta, bicicleta sense llum.
4: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquetit.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetit.org o a l'oficina de turisme.
3: A la línia recta, bicicleta sense llum.
4: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquetit.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetit.org o a l'oficina de turisme.
3: A la línia recta, bicicleta sense llum.
4: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquetit.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
5: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: tornava llum.
1: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant.
0: Quan el sol se'n va.
1: Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: Fa uns dies, el Consell Comarcal del Ripollès va formalitzar el conveni amb l'escorxador comarcal ERSA per atorgar-li una subvenció nominativa de 240.000 euros per iniciar les obres que n'han de garantir la continuïtat. En total, s'hi abocarà 1 milió d'euros, ja que el Departament d'Agricultura en subvenciona 542.000 i la Diputació de Girona 225.000 més. A banda, n'hi havia posat 80.000 més en una altra ocasió. Els treballs, que han d'acabar abans del setembre, comencen aquest dimarts. Les obres consistiran en una reforma integral de l'equipament per complir la legislació sanitària animal i adaptar-lo a la normativa ISO. Això deia el president del Consell, Amadeu Rossell, d'Esquerra Republicana de Catalunya.
4: El Consell Comarcal d'aquí al Ripollès creiem que el sector primari és un dels principals motors econòmics, socials i mediambientals bàsics. El Consell Comarcal creiem, per tant, que l'escorxador del Ripollès, que serà un revulsiu, perquè el Consell Comarcal creiem en la seva viabilitat i també en el seu futur, com no podria ser d'una altra manera.
3: Rossell deia que la inversió és un revulsiu perquè creuen en la viabilitat de l'escorxador que dona servei a més d'una vuitantena d'explotacions. Pel vicepresident cinquè de l'ENS, Sergi Albric, també era molt important que el Consell formi part de la governança de l'escorxador i també parlava sobre això.
5: Creiem que l'escorxador, com a estructura comarcal, era important també doncs, a nivell de retenir la població a la comarca. Segurament que la comarca sigui viva, que la gent hi pugui viure, que hi pugui treballar. Una infraestructura com l'escorxador, una comarca de muntanya, doncs havia de tenir doncs, tota la infraestructura adaptada a la normativa actual. Per tant, el que hem pogut fer com a Consell Comarcal ha estat ser aquesta palanca que ha permès doncs, que la Generalitat, la Diputació i el mateix Consell Comarcal doncs, fessin aportacions econòmiques per arribar a aquest 1 milió d'euros que era necessari.
3: La presidenta d'ERSA, Marina Puigcorbé, no va assistir a l'acte per motius personals justificats.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu.

Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet, una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: també els patis vinculats a l'infantil i la primària. Per tant, estem parlant d'un projecte gran, un projecte que no durarà uns pocs anys, sinó al contrari. De seguida, grans projectes traspassen les legislatures i sempre hem de parlar de 4 o 8 anys. El que és important, com tots els grans projectes, és que caminin, que avancin. Sabem que hi ha un procés llarg.
1: Roquer diu que és important que els pressupostos siguin aprovats perquè això garanteix una estabilitat política pel país i considera claus les inversions en educació i salut. Sobre quan podrien començar les obres, l'alcalde vol ser cautelós.
0: Estem a les portes de l'estiu, hem de donar temps a que el govern, una vegada aprovat, doncs, vagi prioritzant i vagi desenvolupant tota aquesta llei de pressupostos, i nosaltres doncs estem una mica a l'expectativa a veure si arriben notícies, i si no, doncs, evidentment, amb el departament doncs, mirarem a veure en quin punt estem i quines planificacions veiem que hi ha. Jo crec que és molt agosarat de moment avançar res, ni tampoc des de masses ni expectatives ni tenir perspectives de curt termini. Hem de deixar fer, el govern sap que pot comptar amb nosaltres, el govern confia en el nostre projecte educatiu i en el nostre institut d'escola, té ple compromís, i de fet l'any passat per la festa major va venir la consellera a corroborar aquest compromís amb el poble de Sant Joan les Abadesses.
1: Els pressupostos de 49.162 milions d'euros es van aprovar amb els vots del govern, del PSC i d'Esquerra Republicana i els comuns a l'oposició, a més d'una diputada de Junts que va votar-los per error. Junts, el PP, Vox, la CUP i Aliança Catalana van fer un contra. Una altra de les inversions destacades és l'adquisició de 12 habitatges de Planers a Planoles que són propietat del Ministeri d'Hisenda i gestionat pel de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Tenen un cost d'1.500.000 euros més 182.000 euros per adquirir els terrenys necessaris per reubicar-hi la maquinària actual, amb l'objectiu de destinar-los a l'habitatge públic de lloguer.
2: La veu de Sant Joan 107.4 FM.

pregunta a Barcelona quan el sol es pon. Dic gaudint molt de coses que segur que lloren els que no hi són. Gaudint de nits com aquelles, que ha marxat qui sap on, que ha marxat qui sap on. Però ara vull tornar, a l'últim cop.

Vaig a pit descobert que no sigui un atac. Em sento el pols molt accelerat. Digue'm, on t'has ficat? Per venir amb els Danis, el Xavi, l'Alfons, Marc, Jordi, Bernat, José, Daniel o Guillem, Violeta i cançons, les farem retronar com si fossin canons. Sento els teus solos i em venen sanglots. Potser són d'angoix, alguns sonen com glots. Blanqueta, garnatxa, el meu got. Jo de qui barna no em moc, però hauríem d'haver fet més discos, tocat en més sales, moltes més cançons en festivals, festes majors, costellades. Ei, que la nostra gira no volia aturades, però si avui m'emborratxo

Vull dir, nen, no hi sé, Gerardo i Maria, veure el sac al teu cos. Si em pregunten si ploro per tu, jo els diré que no. Que la història que vam viure junts ha canviat de color. Ha canviat de color. Ei, agafem el cotxe, anem.

0: fet més.
1: Amics, us estimo molt. De tot cor, moltes gràcies per haver vingut, de veritat. Per nosaltres és molt important que sigueu aquí. Cadascun de vosaltres significa molt per Mishima.
2: O sigui que vinga, fem la foto, va, veniu cap aquí.
1: Que hi sortim tots.

Tots hem tingut nens, alguna nena. Ja no es tracta de flipar-nos o muntar cap escena. Seguim per fer coses que valguin la pena. Ei, per riure i assajar, somiant-se a les plenes. Fixa't com canten, semblen sirenes.

You play.

0: nova llum. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: Amb una majoria folgada de 14 vots a favor i 3 abstencions de l'Alternativa per Ripoll, CUP i Som-hi, el darrer ple de l'Ajuntament de Ripoll va aprovar una modificació de les ordenances destinada a combatre la massificació a la Font del Tòtil, situada a la riba dreta del riu Freser, anant en direcció a Candanul pel camí ral. L'alcaldessa Sílvia Oriols, d'Aliança Catalana, va explicar que el diumenge 28 de juny hi havia entre 100 i 150 persones banyant-se al riu. Segons van dir, eren membres d'una església evangelista sud-americana de Vic. La policia local va obrir diversos expedients sancionadors per vehicles estacionats en àrees prohibides. Sentim què deia.
3: Amb taules i cadires a baix al riu, amb les lleres destrossades de baixar-hi arrossegant carros, femtes humanes per tot arreu, un autèntic atemptat a l'ecosistema i al freser, una vergonya que hem d'erradicar.
2: L'alcaldessa va signar un decret d'alcaldia per prohibir el bany a la zona. Per ara no es podrà sancionar els infractors, però la policia sí que els podrà fer fora i denunciar-los per desobediència si fos el cas. A banda, el consistori va aprovar que s'hagi de pagar un preu públic de 5 euros per utilitzar les barbacoes de l'espai, i a més caldrà abonar 50 euros addicionals de fiança. Per aquest motiu serà complicat per tempos, però de cara a l'any vinent, la idea és instal·lar una barrera amb lector de matrícules a l'entrada de l'espai. Només podrien passar-hi els veïns, gent de cases rurals o usuaris de les barbacoes reservades. Com que molts venen carregats, creuen que el fet de caminar una estona amb els trastos seria dissuasiu. El consistori ja ha encarregat informes ambientals per a limitar l'aforament, en un futur per evitar la contaminació de l'aigua i acústica dels altaveus amb música tot drap d'alguns incívics. Ferran Reigón, de Junts, estava en sintonia amb l'equip de govern.
4: Sí que és veritat, doncs, que hi ha punts d'aquests que al final, fins que no ens toca la butxaca, doncs no creiem, i a mi em sembla que ens toquin la butxaca per 5 euros no és gaire tocada de butxaca, però trobem molt adient, doncs, que hi hagi aquest cost de 5 euros, que a més s'inverteixi en la zona, per tant vol dir que tindrem una zona millor, més ben cuidada, més acollidora, si tu vols.
2: Jordi Ustenc, de la CUP, apostava per incorporar-hi la figura d'informadors com es fa a la Riera de Merlès, en què també hi ha gent rurals per si cal sancionar. Adil Cupaire va dir que la massificació s'explica pel canvi climàtic.
5: Fot una calor de Déu. Llavors, és normal que la gent vagi en els espais verds, i el problema també és que en tenim pocs. Això no diu ni justifica comportaments incívics, però sí que explica la sobresaturació d'aquests espais. Quines solucions podem fer? Pues habilitar molts més espais perquè la població no es concentri en un sol lloc, sinó que es pugui concentrar en molts altres. Anar simplement a ficar multes i sancions no acabarà solucionant el problema, perquè tu no li pots dir a la gent, mira, et quedes a casa i et mors de calor.
2: Joaquim Colomer demanava que es faci pagar per accedir a l'espai i que la gent de Ripoll en quedi exempta, i deia això.
6: Tenim un exemple a la població del costat, el torrent de la Cabana. La gent, doncs, que és de Can de Bano no paga el torrent de la Cabana, en canvi la gent que ve de fora sí que paga, i paga bastant. I això ajuda a mantenir i a regular tota aquella zona.
2: Oriols li responia que no era legal deixar entrar de franc als empadronats i fer pagar els que no ho eren.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien,
1: Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana dediquem tot el programa a la figura de Miles Davis, que va néixer un 26 de maig de 1926. Celebrem el centenari. Una figura que va estar al capdavant de totes les evolucions del jazz des de 1945 en endavant i que ens ha deixat un bon grapat de discs històrics. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, el dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquetit.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: Al setembre de 2021, el ple de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses va aprovar una moció presentada per Esquerra Republicana per tal d'impulsar un pla de millora dels 8 parcs infantils del municipi. La moció ja advertia de l'estat de degradació de bona part d'aquests equipaments, de la manca d'accessibilitat per als infants amb mobilitat reduïda o altres diversitats funcionals i de la necessitat de modernitzar aquests espais amb nous elements de joc i d'activitat física. Sentim el portaveu republicà al consistori, Sergi Albric.
4: Cal manteniment més acusat, cal renovar els mòduls dels parcs infantils i cal ampliar-los amb nous mòduls i que també aquests mòduls, a part de renovar-los, també siguin inclusius perquè tots els infants doncs puguin gaudir d'aquests espais.
3: El Bric apuntava que diversos parcs infantils com els de la plaça de l'Epalé-Sorbient, la plaça del Vinyal, la Coromina del Bac i l'estació tenen jocs envellits o malmesos abans dels paviments de cautxú deteriorats.
4: La majoria de parcs infantils que tenen doncs un paviment de cautxú, que s'ha demostrat que amb les altes temperatures poden doncs alliberar substàncies químiques que poden representar certes toxicitat i que es recomana doncs, que es canviïn, doncs també posem doncs, en un espai d'alerta important doncs, perquè aquest espai d'aquests materials de cautxú es renovin per doncs, materials més sostenibles i, per tant, també per de ser més eficients i més amables amb el medi ambient, evidentment doncs, que representin doncs, cap risc doncs, pels infants.
3: D'altra banda, i veient l'onada de calor actual, el Bric també deia això.
4: Les altes temperatures evidencien que la majoria dels parcs d'infantils de Sant Joan no tenen espais d'ombra i també cal doncs, que aquests parcs infantils doncs, també incorporin nous espais d'ombra doncs perquè els infants doncs, en puguin gaudir especialment en les èpoques més caloroses. Creiem que els parcs infantils són espais de socialització i per tant doncs, cal millorar-los, cal continuar adaptar-los.
3: Per tot això, Esquerra demanava a l'equip de govern un pla de manteniment preventiu dels parcs del municipi que prioritzi la reparació dels elements malmesos que suposen un risc pels infants, retiri el cautxú i el substitueixi de tot arreu, instal·li un espai d'ombra al parc de la plaça de l'Epalé-Sorbient, adapti els parcs perquè siguin inclusius amb jocs adaptats per a infants amb discapacitat o diversitat funcional i que incorpori sorrals a la majoria de parcs i de nous elements de joc. A banda, que posi totes aquestes actuacions en un calendari

Següent gin tònic sempre és la millor de les dreceres. Està fins als collons de mi. Està fins al...

0: Avui comencem programa a ritme d'esca amb els Maroon Town, una formació britànica de 9 músics. Imagineu-vos quina festassa en directe amb la seva secció de brass band i tot plegat, eh? I que possiblement heu vist a les vostres festes, festivals, perquè han actuat moltíssim a Catalunya. Es van fer tàndem amb el Fermín Muguruza i es van dedicar a rodar. Ja us dic que Catalunya és com la seva segona residència quan es tracta de fer concerts. Maroon Town, uns clàssics dels 80 que van reinventar o que es van inventar, de fet, directament, allò de barrejar sonoritats de reggae, ska, funk, soul, tot plegat. El tema que hem escollit dels Maroon Town es diu Traveling Light, viatjar lleuger, que de fet és tot un concepte espiritual, un concepte zen. Per allò de que no t'aferres a les coses materials, que no necessites res més que l'aire per sobreviure. En tens prou amb això, el que respires, per tirar endavant. El que et calgui ja ho aniràs trobant durant el camí. Tens plena autoconfiança, ets capaç de sortir-te'n de totes amb pocs recursos. Bé, més que filosofia zen, jo l'anomenaria filosofia MacGyver. La qüestió és que si et pares a pensar és molt difícil això de viatjar lleuger, a no ser que ja siguis d'aquesta mena de persones o que viatgis sovint, que llavors t'hi acabes fent. Si algú dels que m'està escoltant heu preparat la motxilla per exemple, passar una setmana fent el camí de Santiago, ja sabeu a què em refereixo, oi? En això de viatjar lleuger, però, no només pesa la motxilla física, la que ens destrossa l'esquena, també pesa i molt i massa la motxilla emocional. I aquesta és molt més difícil de buidar. Per desgràcia, aquests dies, i ara ens posem seriosos, estem tenint exemples de viatjar lleuger per necessitat. Em refereixo a totes aquelles persones que han hagut de marxar de casa seva de pressa i corrents perquè les flames dels incendis s'apropaven. Què t'emportes en aquesta situació límit dramàtica? Documents, medicaments... La llista de protecció civil està molt clara, però què ets capaç de deixar enrere sabent que potser quan tornis a casa ja estarà cremat, fet cendres? Avui en dia la tecnologia ens ho posa molt fàcil per viatjar lleuger. De fet, els mòbils cada cop són més petits i ja poden cobrir bona part de les nostres necessitats. T'emportes el mòbil i ja tens el 70% del que puguis necessitar. Preneu el mòbil a la platja? Fa una mica de cosa, no? Per allò que s'embruti de sorra i tal. A mi m'agrada viatjar lleuger perquè si deixes espai a la motxilla o a la maleta, sempre pots posar-hi coses que repleguis pel camí i tornes a casa doncs amb més coses, no? Com quan te'n vas a la platja i tornes amb la bossa plena de sorra, això és inevitable, i petxinetes que has anat recollint, i còdols, i... Ah, no, que és que això està prohibit. Millor callo. Però, en fi, per molt buida que jo prengui la bossa a la platja, deixant-hi espai per tornar-hi alguna cosa més, jo crec que no tinc bossa prou gran perquè m'hi càpiguen les síndries de l'Enric Rubio. Ràdio Televisió Cardedeu, Enric, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria, molt bon dia.
0: Però quines síndries teniu aquí a Cardedeu? Que li heu posat nom i tot, és enorme.
1: Les millors del país, ja ho saps. Bé, no sé si tant.
0: Escolta, la gent que no tingui compte d'Instagram, que no ens segueixi Instagram, ara deu estar flipant. De què parlem, Enric?
1: Sí, estem parlant del tema del dia, el tema del dia que us presentem cada dia per les xarxes d'Obert per Vacances. Recordeu que el nom per trobar-ho és Obert Vacances i allà cada dia us anem presentant, a part de tots els continguts que anem fent al llarg del dia, doncs el tema del dia. I farem enquestes i preguntes.
0: I avui el tema del dia sempre, cada dia va recolzat per un reel que els companys de Ràdio Cardedeu, bé, de fet l'Enric, pengen a Instagram, i en aquest reel mireu-lo perquè descobrireu això, la criatura rodona.
1: Sí, correcte. Correcte,
0: molt bé,
1: correcte.
0: Què preguntem exactament? Després d'aquesta introducció que no s'ha entès res, què preguntem? Anem per feina.
1: Doncs mira, el tema del dia d'avui són els imprescindibles a l'hora d'anar a la platja o a la piscina. Què portes sí o sí? I és que, tot i que ara, de fet, aquests espais siguin un lloc d'esbarjo, el que és la platja de piscina, on molts cops hi portem mitja casa per passar només unes poques hores, antigament no estaven contemplats com un espai de gaudi en cap dels casos. De fet, no és fins a començament del segle XVIII que l'aristocràcia britànica va girar els ulls vers la costa i va veure-hi un indret de salut i hidroteràpia. No obstant, només eren aquests pocs privilegiats que hi podien fer cap, que hi feien corrues tot seguit de criats i esclaus que els hi portaven pràcticament la casa al llom perquè no els hi faltés de res. No va ser fins a principis del segle XX que la passió per anar a passar el dia a la platja va esdevenir un fenomen de masses, i és quelcom que no només encara arrosseguem, sinó que tanmateix creix any rere any. Però alerta, Núria, alerta, perquè el mar sempre ha estat aquí. I hem dit que fins a començaments del segle XVIII només s'hi acostaven pescadors. Però i les piscines? Ah. Pensareu... Clar, clar, pensareu que són molt més recents. Doncs ara caureu de cul. I és que els primers indicis, registres, troballes de piscines de la nostra civilització les trobem entorn al 2500 abans de Crist.
0: Clar, clar, és que els romans, això de les termes, bé, depèn de si considerem piscines, termes i tot plegat, clar, clar. 2500 abans de Crist, això és molt abans.
1: Fa temps. Sí.
0: Molt de clor i hi havien de posar l'aigua.
1: O vaja, el que és el mateix, per posar-vos en sintonia, fa 4526 anys. Com que no fa pas 4 dies, no sabem què hi portaven per anar-hi passar l'estona, però els que gaudien d'aquells banys convivien en aquell llavors al planeta amb animals ja extingits, com el rinoceront llanut, aus gegants, l'uroc o l'elefant sirià. Així que, Núria, què més voldria jo que portar a la piscina un rinoceront llanut? Ja en sóc jo un d'aquests. No obstant, m'haig de conformar en una síndria que tampoc està gens malament.
0: Síndria i rinoceront llanut, Doncs no sé què triaria jo, si hagués de triar una de les dues coses,
1: Està complicat.
0: No, perquè et dona conversa, et fa una companyia, un rinoceront llanut, vulguis que no. Està allí. Sí. En fi, Enric, a les 10 tornem a quedar i recollirem algunes de les, dels missatges que ens deixin els oients a Instagram sobre què és imprescindible portar a la platja o a la piscina. A les 10 tornem a connectar amb Cardedeu, sí?
1: Us portaré molta cosa. Salut, bon
0: Gràcies,
1: programa.
0: Gràcies, Enric. Queda feta la pregunta, podeu participar a través de les xarxes. Ara sí, entrem en sumari, en els continguts del dia.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Ai, com us explico jo el munt de continguts que tenim de l'Obert per Vacances, només segona edició, des d'ara fins a les 11 del matí, i és que no parem d'anar amunt i avall i de dreta a esquerra de Catalunya i portar-vos temes que jo considero interessants. Mireu, doble tema pel que fa a la lectura, perquè és que per una banda, des de Constantí ens conviden a anar a la seva biblioteca municipal, no només per llegir i passar-hi una estona, sinó per agafar-la com a refugi climàtic. Coneixerem la Biblio de Constantí en aquest sentit, però és això, si a més aprofitem per buscar-hi llibres, des de on a la Torre ens proposen avui lectures sobre natura i animals. Un imprescindible, evidentment, per anar a la platja o la piscina, ens ho recomanen per totes bandes, és prendre crema solar. Però més enllà d'això, com cuidem la nostra pell a l'estiu? Parlarem de dermatologia en un reportatge que ens porten des del Prat. I avui estrenem un parell de podcasts que ens fa molta il·lusió. Per una banda, un podcast dedicat a l'eclipsi. I atenció, perquè com que això és el dia 12, us oferirem doble sessió d'eclipsi, de podcast d'eclipsi, d'aquí fins al dia 12 d'agost. Avui començarem pel començament. Bona lletra. Parlarem amb un astrofísic que ens expliqui exactament què és això d'un eclipsi i com és que el del dia 12 d'agost serà tan important. I des de Ràdio Altafulla ens donaran consells per cuidar les nostres plantes. Que sí, reconeixeu que se'ns moren totes a l'estiu o les matem per massa aigua, per regar-les massa perquè patim, o simplement perquè les tenim allà abandonades. Plantes a l'estiu, espai de jardineria també, que estrenem avui i que cada setmana ens portaran des d'Altafulla Ràdio. També des d'Altafulla Ràdio, que estan molt actius, avui tornarem a connectar per saber on és i què fa l'Eduard, que avui ens proposa marxar de caravaning. És un planazo, és un plan xulo per les vacances, no? Agafar això, l'autocaravana, posar mitja casa a dintre i au, tira milles per carretera. I la primera entrevista del dia és singular i molt interessant. Parlarem de què passa quan s'ajunten varis països que cadascú té els seus interessos polítics i geogràfics i s'ajunten per jugar a futbol. Què hi ha? Com podem analitzar el Mundial de Futbol des del punt de vista geopolític? I la veritat és que està sent molt sucosat fer aquest anàlisi. Cada dia passen coses, especialment des de les declaracions una mica pujades de Mariano Rajoy ara recentment. Avui dediquem l'Obert per Vacances, que entra en matèria ja tot seguit, a totes les persones que avui marxeu de viatge. Sigui un viatge curtet, com d'aquí a la feina o d'aquí a la platja, que a Tarragona la tenim a tocar, o sigui un viatge llarg, com que us faci creuar tot el país, sí? Bon viatge per tothom que avui estigui en carretera.

0: Ens agrada començar cada dia i mira, passen 13 minuts de les 9 fent una ronda d'actualitat, una visió ràpida del que passa al país.
1: Obert per vacances, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.

0: I el primer que fem és passar per Girona, Girona FM. Allí el Said Esbai ens explica la primera notícia en clau política, política municipal. Said, tot teu, bon dia.
1: Bon dia i bona hora, Núria, doncs sí, a Lluc Salelles, que defensa mantenir de moment el pacte fins a les municipals, però sembla que Junts s'ha emplaçat a una roda de premsa aquest matí per anunciar el trencament del govern municipal. I és que la situació que va crear un article de la vicealcaldessa Gemma Geis, on deia que se'ls havia acabat la paciència, va centrar el ple d'ahir. Després, tant que el Partit Popular com el Partit Socialista li demanessin directament si pensava trencar l'acord, Geis va dir que no acceptava lliçons de l'oposició i que ho faria saber quan pertoqués. En aquest cas, concretament avui, a 11:45, han convocat una roda de premsa on previsiblement s'anunciarà aquest trencament del govern municipal. Escoltem el que deia Gemma Geis, vicealcaldessa de Girona, ahir al ple municipal.
2: I crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler, doncs, emprendre el seu camí i de dir que Girona mereix més, reconeixent les coses que s'han fet bé en aquest govern. I crec que hi ha moltes que s'han fet bé, però també cadascú, doncs, té la seva grau d'exigència i la seva valoració. Per tant, generositat n'hi ha hagut molta i nosaltres respondrem on haguem de respondre. Avui hi havia un ple, hi havia punts de l'ordre del dia que per responsabilitat havien de ser i es havien de votar. I per tant, em refermo en tot el que vaig dir, amb aquesta responsabilitat, estabilitat, tant si som al govern com si som a l'oposició, és la que en treballarem. I entendreu que vostès, doncs, el posicionament que faci Junts el transmetrà quan creixi que l'hagi de transmetre.
1: Per la seva banda, Salelles va defensar l'acord independentista i va subratllar també la generositat tant de Guanyem, de Junts i també d'Esquerra per aprovar tres pressupostos i tirar endavant l'ordenació, per exemple, del nou Trueta o l'aposta per l'habitatge, en aquest cas. L'acord a tres bandes entre Guanyem, Junts i Esquerra, que va donar l'alcaldia Lluc Salelles, ara mateix es troba l'acord de fluixa únicament pendents de la ratificació que pugui fer Junts d'aquest possible trencament del govern municipal.
0: Doncs, sens dubte, anirem seguint com està l'actualitat a nivell de política municipal. Demà segurament en tindrem el desenllaç de tot plegat. Per altra banda, ens expliqueu també que la jutge posa en llibertat, però això sí, a disposició judicial, l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, investigat per exhibicionisme.
1: Correcte, així ha estat, i és que la plaça d'Arenys, de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància d'Arenys de Mar, ha acordat, doncs, llibertat a disposició de l'autoritat judicial per a l'exalcalde socialista de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat també de Junts al Parlament, Pere Albó, detingut diumenge per la policia local de Santa Susana, acusat de masturbar-se en públic a la piscina d'un hotel del municipi. El jutge va rebre, en aquest cas, ahir dilluns, Albó, per un delicte d'exhibicionisme davant de menor d'edat, amb una situació processal de l'home actualment és la d'investigat. L'exalcalde de Sant Feliu es va colar a la piscina on hi havia desenes de persones, moltes d'elles menors, i va començar a fer-se tocaments de manera molt ostensible.
0: Said Esbai, Girona FM, moltíssimes gràcies, fins demà.
1: Una abraçada.
0: La propera connexió, i avui se'ns quedarà un rat, en més, la fem des de Rubí. Saludem Paula Iglesias. Paula, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: I comencem la ronda informativa pel que fa a la demarcació de Barcelona, parlant sobre tràfic de residus.
3: Doncs sí, la Guàrdia Civil, amb la participació d'Europol i la Gendarmeria Francesa, ha detingut quatre persones que formaven part d'una organització criminal dedicada al frau mediambiental i al tràfic il·legal de residus. L'operació Franger ha acreditat la introducció a Catalunya d'almenys 46.000 tones de residus procedents de França. Segons una nota de premsa de la Guàrdia Civil d'ahir dilluns, part dels residus s'enterraven de forma clandestina en sòls agrícoles situats principalment a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat, però també altres abocadors catalans, com un de Rubí, segons ha informat el 3CAT. Els detinguts se'ls imputen delictes contra els recursos naturals i el medi ambient, falsedat documental, contra la hisenda pública, estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. La Guàrdia Civil va iniciar inspeccions el 2022 sobre una planta de gestió de residus que realitzava abocaments en sòls agrícoles amb materials procedents d'àrees contaminades de grans obres a Barcelona. Els residus s'abocaven de forma irregular i sense prendre les mesures obligatòries de seguretat, generant un risc per al medi ambient i les persones.
0: I què passa quan s'ajunten la cantant Aitana i Antonio Díaz, el Mago Pop?
3: Doncs el que passa és que tant Aitana com Antonio Díaz, el Mago Pop, com bé deies, van anunciar ahir la compra del Teatre Aquitània de Barcelona, situat a l'Avinguda de Sarrià. En un vídeo promocional, els artistes han explicat els motius de la compra d'aquest equipament que ocupa l'antiga seu de la Filmoteca de Catalunya. La mateixa cantant ha revelat en aquest vídeo que tots dos artistes fa molt temps que pensen en treballar plegats i que aquest projecte els permetrà contribuir a la transmissió de la cultura.
4: Hola a todos, somos Aitana
5: y el Mago Pop.
4: Y llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
5: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro. El Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona, que ocupa la antigua sede de la Filmoteca de Cataluña.
4: Como artistas somos conscientes de, bueno, del papel clave que tienen los teatros para la transmisión de la cultura y es por eso que nos hacía mucha ilusión pues, juntarnos para hacer este proyecto y que todos los artistas de diferentes disciplinas pues, puedan conectar con su público.
3: Com han detallat en el seu comunicat, Aitana i el Mago Pop asseguren que aquesta iniciativa és una aposta decidida per les arts escèniques i per la ciutat de Barcelona. Els dos artistes volen impulsar aquest projecte per generar noves oportunitats per creadors i professionals del sector. També volen afavorir la producció i exhibició de nous espectacles i contribuir a l'enfortiment del teixit cultural de Barcelona. Amb l'adquisició del Teatre Aquitania, Aitana i Antonio Díaz inicien un projecte a llarg termini basat en el compromís amb el futur de les arts escèniques.
0: I per tancar l'actualitat barcelonina, una darrera notícia malaurada pel món de la literatura. Ha mort Luis Goytisolo.
3: Doncs sí, Núria, l'escriptor barceloní Luis Goytisolo va morir diumenge amb 91 anys, segons ha informat la Reial Acadèmia Espanyola. Goytisolo era acadèmic d'aquesta institució des del 1995 i membre d'una nissaga destacada d'escriptors. És autor d'una obra literària extensa, d'entre la qual sobresurt la tetralogia Antagonia, formada pels volums Recuento, Los Verdes de Mayo hasta el Mar, La Cólera de Aquiles i Teoria del Conocimiento. Va col·laborar també en diferents mitjans de comunicació i va recopilar part de l'obra assagística a El Porvenir de la Palabra, del 2002. L'any 2013 va rebre el Premi Nacional de les Lletres.
0: Paula Iglesias, des de Rubí, ho deixem aquí, si et sembla bé. Fins demà, companya.
3: Adéu, gràcies.
0: L'actualitat lleidatana ens la porten des de UAU. Judit Castellà, bon dia.
6: Bon dia. Una actualitat... Digues, Núria.
0: Tu. Digues.
6: Doncs una actualitat que passa per l'àmbit sanitari, perquè la notícia més destacada és que Almenar ha estrenat ja el nou CAP amb l'objectiu de millorar l'atenció als 10.000 habitants de l'àrea bàsica sanitària. Les instal·lacions han costat 3,3 milions d'euros i s'han dissenyat de forma eficient per poder aprofitar la llum i també millorar l'eficiència. I dèiem que és important perquè aquest centre entra en funcionament després del trasllat de l'activitat de les antigues, des de les antigues instal·lacions. El CAP es troba en un solar cedit per l'Ajuntament al carrer d'Horta 25 i disposa d'uns 1.300 metres quadrats distribuïts en dues plantes. L'anterior equipament presentava dèficits estructurals i limitacions d'espai, per la qual cosa es va acabar valorant el salt qualitatiu en l'atenció a la ciutadania del municipi, però també del conjunt de l'àrea bàsica sanitària, que inclou el Farràs, el Guaire, el Gerri i Ivars de Noguera. Josep Cardona és el director de l'àrea bàsica sanitària Almenar Farràs.
7: Hem guanyat amb espais, amb accessibilitat, en funcionalitat, amb la qual bueno, jo crec que es beneficia la població d'Almenar i la població de referència de l'ABS, de l'àrea bàsica de referència nostra.
6: El nou CAP disposa de consultes per a l'activitat assistencial dels diversos professionals, una sala polivalent i una àrea d'atenció continuada formada per dos espais que poden funcionar com a consulta o bé com a box d'observació, a més d'una sala de mostres. En aquest sentit, també Santi Rebullí, responsable d'atenció ciutadana de l'àrea bàsica sanitària, comentava les diferències de l'equipament actual i el vell. L'edifici s'organitza en dues plantes, la baixa, que concentra l'activitat assistencial i l'atenció a la ciutadania, mentre que la planta primera es reserva principalment per a espais de treball, descans i també per al suport als professionals.
0: Això pel que fa al Manar al Farràs, però marxem cap al Pirineu també.
6: També perquè la 13a edició de les Jornades per a l'Excel·lència estaran dedicades a la mobilitat i la connectivitat del Pirineu. L'esdeveniment se celebrarà els dies 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu i seran la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, i el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, els encarregats d'obrir l'edició d'aquest any, que tindrà novetats importants, com són la presentació d'empreses emergents, les quals podran optar a un premi per poder desenvolupar el seu projecte empresarial i professional. També es presentarà una enquesta feta a entitats i veïns amb inquietuds i propostes relatives a la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat al Pirineu, que ha rebut més de 300 respostes.
0: I en clau cultural passen cosetes a Targa.
6: Exacte, la 28a edició del Pau Paterres de Tàrrega ha plegat 10.000 espectadors aquest passat cap de setmana. El Festival Musical d'Estiu de Ponent ha comptat amb actuacions destacables com Sopa de Cabra i La Pegatina, entre altres. Tot i la cancel·lació dels concerts de dijous a causa de l'alerta de confinament per un incendi, ara ja tenim la xifra, i és que aquesta xifra d'assistents ha sigut similar a la registrada en les edicions anteriors de més afluència de públic. El cartell d'enguany estava integrat per 17 formacions de l'escena musical i artística del país i comptava amb grans referents del panorama musical com els Amics de les Arts, que han fet vibrar el públic al càmping municipal. L'organització en fa un balanç molt positiu del certamen i destaca la fidelització del públic que el festival manté any rere any.
0: Judit Castellà, UAU Lleida, moltes gràcies.
6: Gràcies, bon dia.
0: Marina Pérez Got, Tarragona Ràdio, bon dia.
8: Molt bon dia.
0: Com va l'incendi d'Aiguamúrcia? Com el tenim?
8: Doncs controlat, esperen aquest matí, de moment estabilitzat. Durant aquesta nit una vuitantena de bombers han continuat treballant. L'objectiu era realitzar tasques de control i observar si hi havia alguna revifada significativa. Així ho explicava Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
9: Durant tot el dia el perímetre no ha crescut i això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30 en previsió que demà el relleu de demà al dematí es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa que preveiem que no serà així perquè les condicions, com ja es veu ara, s'ha tapat, la humitat relativa augmentarà bastant.
8: Els agents rurals i els Mossos d'Esquadra afirmen que tenen indicis per pensar que el foc el van provocar. La investigació segueix aquesta línia i no es descarta que sigui la mateixa persona que durant la setmana passada també va provocar dos focs més. De moment, però, encara no hi ha detinguts. Des d'agents rurals han demanat a la ciutadania que no baixi la guàrdia, ja que l'onada de calor continua vigent i encara es poden originar grans incendis forestals.
0: I avui és nit de semifinals pel que fa al Mundial de Futbol.
8: Doncs sí, continua el Mundial de Futbol i l'Ajuntament de Tarragona, a través de Tarragona Esports, instal·larà aquest dimarts 14 de juliol una pantalla gegant al Parc del Francolí perquè la ciutadania pugui seguir en directe la semifinal del Mundial de Futbol després que la selecció espanyola hagi aconseguit la classificació. La pantalla s'ubicarà a la zona de les grades, un espai que ja ha acollit amb èxit altres retransmissions esportives multitudinàries i que s'ha consolidat com un punt de trobada per viure col·lectivament els grans esdeveniments esportius. L'accés serà gratuït i obert a tota la ciutadania.
0: Gràcies, Marina Pérez Gómez, de Tarragona Ràdio.
8: Fins ara.
10: Obert per vacances.

0: Com comentàvem ara, en temps de notícies, aquesta nit es disputa la primera semifinal del Mundial de Futbol entre Espanya i França. Un esdeveniment que des de l'11 de juny ha paralitzat mig planeta i que acabarà aquest diumenge amb la supergran final. L'edició d'aquest 2026 serà recordada pels gols de Messi en 39 anys, per la davantera letal de França, però també per coses que han passat fora del terreny de joc. Als Estats Units, un dels organitzadors del Mundial està en guerra amb un altre país participant, l'Iran, cosa que va fer perillar la seva participació. O la tempesta política, que ha aixecat l'últim article de Mariano Rajoy, on deia que a la selecció francesa no hi juguen francesos. De tot això, de la geopolítica del Mundial, en parlem amb Toni Padilla, periodista i historiador, expert, com dèiem, en geopolítica de l'esport, en especial de futbol, i condueix l'entrevista del nostre company de Ràdio Rubí, Albert Soler. Albert, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Sort que m'has fet la introducció, perquè jo la veritat que el Mundial no l'he seguit més.
1: No l'he seguit més.
0: He quedat com una experta, però...
1: Però la màgia de la ràdio, no?
0: Clar,
1: la trenquis.
0: Clar. Què passa? Que sí que és veritat que interessa més potser la conversa al darrere que els gols al final, no? O no?
1: Exacte, i ara la conversa amb el Toni veuràs que el futbol és molt més que 22 jugadors i una pilota i un terreny de joc. Doncs jo crec que el Toni Padilla ja el coneix força gent, en especial aquells, a tots els qui us agrada el futbol, dels que ens esteu escoltant. Però com a bon periodista esportiu, no només li agrada parlar de futbol, com ara comprovareu. Toni Padilla, què tal? Molt bon dia. Molt bé. Preparat ja per aquesta nit?
2: Sí, suposo.
1: Suposo. Ja és la recta final. Després de tants dies treballant, perquè a més tu has estat fent retransmissions d'aquest Mundial, fins a les altes hores de la matinada, suposo que ja també, encara que t'has disfrutat molt, també et ve de molt de gust posar-li punt i final.
2: Sí. La veritat és que s'ha fet un Mundial molt llarg, perquè recordem que és el Mundial més llarg de la història, perquè la FIFA, l'ens organitzador del torneig, va ampliar la xifra d'estats que hi participen, de seleccions, ja ha estat més llarg que mai, i per una qüestió dels horaris ha estat complicada la conciliació.
1: Molt bé. De fet, aquest fet, no?, el que aquest any hi hagi 48 equips per primer cop, en certa manera també hi ha una decisió política al darrere, no? És a dir, és tenir més països contents, més països a l'entorn de la FIFA, etcètera, no?
2: Sí, si amplies la xifra de participants i de partits, també és una qüestió econòmica, perquè, òbviament, doncs, són més partits, permet doncs, pujar la xifra de diners que cobres per drets de televisió, per entrades, com més actors entren dins el negoci, doncs es genera una xifra de diners que es mou més gran, i també hi ha un component polític. De fet, el president de FIFA, Gianni Infantino, ja ha dit que valora ampliar encara més la xifra de participants de cara al proper Mundial, aquell del 2030, que es jugarà entre Espanya, França, Portugal i el Marroc, i més enllà del negoci també hi ha una voluntat d'assegurar aquest senyor, el president Infantino, la seva supervivència com a president, perquè el fet que pugui seguir manant depèn d'unes eleccions on voten les federacions. Llavors, si hi ha més federacions contentes perquè tenen accés al negoci del Mundial, doncs que el senyor Infantino s'assegura tenir més vots.
1: Està claríssim. Faig una petita, diguem, currículum teu, perquè la gent que no et conegui del tot o sàpiga, diríem, on treballes i el que has fet. Vas néixer a Sabadell l'any 1977, ets historiador de formació i periodista de vocació des dels 16 anys, has treballat al 9-9 del Vallès Occidental, al Nou Esportiu i al Diari Ara, on va ser cap d'esports, però... ha col·laborat i continua col·laborant amb moltíssims mitjans de comunicació més, com a comentarista a Radio Marca, a DAZN, a Gol Televisión, Movistar, Catalunya Ràdio, RAC1, TV3, etc. Va ser un dels fundadors, i encara en formes part, diríem, de la revista de futbol Panenca, nascuda amb la voluntat d'explicar el futbol des d'una perspectiva cultural, social i històrica, i encara t'ha quedat temps per escriure 7 llibres, uns llibres que exploren la dimensió política, social i sentimental de l'esport. De tots els llibres, em quedo, i és el que segurament enllaça més amb l'entrevista que et farem, és el que vas fer el 2021, que es diu El historiador en el estadio, que va ser reeditat posteriorment com La geopolítica del futbol. Començo... Volia comentar-te també un fet d'aquest que destacava la Núria Cartanyà en la presentació de l'entrevista, que és que no sé si hi havia passat mai que dos equips en guerra es trobin en un Mundial i ja a sobre que un dels dos sigui l'organitzador.
2: Clar, sí que ha passat que tinguessin conflictes que podia tenir puntualment doncs, intercanvi de trets, perquè es diguéssim, però doncs, aquesta escena que hem viscut aquest Mundial doncs, ha estat única, no? Quan es va sortejar el Mundial, Estats Units i Iran encara no estaven en guerra, però un cop que comença l'atac d'Estats Units i la resposta d'Iran cap a totes les bases nord-americanes i els veïns, doncs es va veure que semblava impossible que la imatge de la selecció iraniana jugant al territori d'Estats Units. I la FIFA va aconseguir un acord, s'ha vist, però ha generat moltíssim polseguera perquè, òbviament, no permet a la selecció iraniana competir amb les mateixes condicions que les altres seleccions i més enllà de... No entrarem aquí ara a valorar doncs, qui té raó en aquesta guerra i ni, òbviament, no defensarem el règim islàmic de Teheran, però en una competició s'ha de garantir tots els participants que competeixin amb les mateixes condicions. I la selecció iraniana, en aquest cas, va jugar partits amb unes condicions que eren inferiors perquè el govern de Donald Trump sí els va permetre jugar els seus partits dos a Los Angeles i un a Seattle, però no els hi permetia fer nit després dels partits, els obligava a fer viatges molt llargs a la seu que tenien improvisada a l'altra banda de la frontera a Mèxic, amb llargs controls quan arribaven a l'aeroport. Llavors, òbviament, això genera moltíssima polseguera. La FIFA ho celebra com un èxit, però d'alguna forma no ho és.
1: Mm-hmm. De fet, relacionat amb això, la relació Donald Trump-Gianni Infantino, no? La mera relació que política i futbol, diríem, segurament en aquesta no n'hi ha, fins al punt que vam veure un fet insòlit durant aquest Mundial, que és que un president d'un país demani al president de la FIFA que tregui la sanció a un jugador, en aquest cas a Florian Balogun, jugador de la selecció dels Estats Units, perquè va ser expulsat en un partit i pogués jugar al partit de vuitens de final contra Bèlgica, i li van concedir.
2: Sí, la relació entre Trump i Infantino donaria realment per fer un llibre, un documental, que de fet ja crec que se n'estan preparant, perquè és molt interessant, no? En la gènesi d'aquesta relació que s'han fet amics bàsicament perquè comparteixen una agenda, hi ha un moment molt important que és si viatgem en el temps cap al passat, el Mundial de fa 4 anys es juga a Qatar. Aquell Mundial era el Mundial que s'havia de jugar als Estats Units. Estats Units va presentar candidatura per organitzar aquell Mundial de l'any 2022. El va guanyar Qatar i va haver-hi sempre la sospita que Qatar va guanyar el dret a acollir la competició a base de comprar vots fent favors econòmics en funció de la geopolítica. És a dir, Qatar s'oferia fins i tot a comprar deute de països, fer inversions en ports, en aeroports, en bancs, a canvi de que els governs locals fessin pressió als seus delegats perquè votessin per Qatar. Això es va produir. Es va enfadar molt l'administració nord-americana, se sent enganyada per un aliat seu com és Qatar, però sobretot va arribar a la conclusió que la FIFA tenia una forma de gestionar-se una mica opaca, una mica corrupta, i va obrir una investigació a través de l'FBI amb seu a Nova York, que va acabar enduent-se per endavant alguns dels alts càrrecs que gestionaven el futbol mundial, entre ells el president de l'època, Joseph Blatter, que no li van poder comprovar que ell fos corrupte,

0: I mentre jugava al Mundial, la imatge que tenia la gent d'aquests països era com un lloc on la gent anava, s'ho passava molt bé, que divertit que és, i com m'agrada Rússia, com m'agrada Qatar. És una operació també de neteja d'imatge molt interessant. Ara, el que és interessant d'aquest darrer Mundial és que el govern de Donald Trump, a diferència del que fan normalment els estats, que és intentar oferir una imatge molt simpàtica per caure bé durant el Mundial, ell no ha tingut cap mena de problema en no voler oferir aquesta imatge.
1: Bueno, ja li sembla bé d'oferir una imatge... En la línia d'ell.
0: Però per què? Perquè ha enviat un missatge cap al seu votant, que és dir, jo d'alguna forma segueixo fent el que vull
1: i no em dobleguen, no? Llavors,
0: clar, la gent d'aquí el critiquem molt, perquè el que fan sembla que és una autèntica vergonya, però ja està enviant un missatge que li interessa que són els seus votants.
1: Escolta, per trobar-li la punta positiva, Toni, perquè realment és una mica depriment tot això. Al contrari, el futbol pot servir per arreglar, o ha servit alguna vegada per arreglar algun dels problemes que hi ha a nivell mundial entre els països? Ho dic perquè no deixa de ser una gran cimera, no?, en què es troben, doncs això, molts interessos i en un ambient més relaxat que una cimera. No sé si s'han fet alguns pactes allà a les grades o no.
0: Sí que se n'han fet, Vull dir, sí que hi ha hagut diplomàcies de l'esport, com es diu, per exemple, també el cas del conflicte que sembla que no acaba mai sempre entre Turquia i Armènia, que són òbviament dos estats que segueixen encara que no avancen per la qüestió del genocidi armeni, que s'ha produït fa més de 100 anys i que el govern turc es nega a acceptar l'existència. Durant molt de temps aquests estats no han tingut cap mena de relació diplomàtica i quan fa uns anys va tocar que havien de jugar entre ells les seleccions es va crear el que es va dir la diplomàcia del futbol, que va ser la primera trobada entre primers ministres oficials, que va acabar conduint a l'obertura de passos fronterers, la inauguració de la primera línia d'avió directa a Istanbul i Erevan, i suavitzant una miqueta les relacions entre aquests estats i com aquests se'n trobarien d'altres. En aquest cas, el que crec que hem de tenir molt present és que el futbol com a tal és innocent. Em sembla totalment injust. Jo mira que malament el futbol. No, és que si no fos el futbol seria una altra cosa. El problema és que a vegades li donem massa importància al futbol. El futbol és un esport el més popular, i això el converteix en un gran negoci, però la gent, els polítics, els empresaris que l'utilitzen, també utilitzen la cultura, també utilitzen els festivals musicals, també utilitzen la Fórmula 1, també utilitzen, òbviament, l'economia, ho utilitzen tot. O sigui, a vegades crec que la gent, davant d'aquests esdeveniments, diu, quina vergonya el futbol, però si el futbol no existís, no canviaria res. Trump seguiria sent Trump, Iran seguiria sent Iran, els estats del Golf Pèrsic seguirien fent el mateix, que no compren museus, si estem veient, per exemple, el món de la cultura, que sembla que a vegades queda com molt més innocent, estem veient com també els Aràbia Saudí, les dictadures del Golf Pèrsic paguen diners a grans músics perquè vagin a tocar, organitzen exposicions d'art per oferir una imatge que ens agradi i suavitzar la seva imatge. Tot és geopolítica, tot és utilitzable, i en aquest sentit crec que a vegades la gent també és una miqueta d'una forma molt demagògica, diu, quina vergonya el futbol, i és no voler entendre com funciona el món.
2: Molt bé. Toni, avui tenim com dèiem, hem començat amb una Espanya-França, més enllà de la polèmica generada per Rajoy amb les seves paraules. Són dos països veïns amb moltíssima història al darrere i molta geopolítica, però també demà hi ha una Anglaterra-Argentina, una reedició dels quarts de final de just fa 40 anys, el del gol de Maradona amb la mà, el del gol del Maradona, segurament un dels millors gols de la història del futbol, però també és aquell partit que es recorda per la Guerra de les Malvines. Creus que a Argentina i a Anglaterra algú encara se'n recorda d'aquella polèmica i d'aquella guerra? Tornarà a sortir aquest tema?
0: Sí, i ha sortit. Especialment a Argentina, perquè Argentina és qui perd aquella guerra, no? Quan tu perds una guerra, la ferida queda. És cert que el Regne Unit ho tenen present, però és molt més llunyà. De fet, la societat britànica, el record de la guerra de les Malvines, o les Falklands, com diuen ells, queda com molt integrat en el record d'una època molt complicada, que és l'època del govern de Margaret Thatcher, en què hi havia molt atur, moltes privatitzacions de serveis públics, molt tancament de fàbriques. Es van enviar molts joves entraven a l'exèrcit perquè no tenien sortida laboral i van acabar servint en aquella guerra tan llunyana, perquè és un destí llunyà, molt llunyà per anar a lluitar si ets britànic. I queda com, el record queda una miqueta més aquí. Crec que en el cas dels britànics i dels anglesos és més una rivalitat esportiva, perquè al final ha anat cap aquí, vull dir, no com... però cap als anglesos, realment, com ells van guanyar la guerra, tenen les Falklands allà, tampoc no li donen més importància. Jo crec que Anglaterra té un gran desig de guanyar esportivament, sobretot, perquè és una rivalitat en aquest cas més visceral, però pels argentins el costat de les Malvines hi segueix. Contínuament en cada partit de la selecció argentina, els càntics, les banderes, la idea de les Malvines existeix, és un debat també molt interessant, no? Perquè al final és cert que ells tenen una reivindicació

0: de sobirania nacional, que si mires el mapa té cert sentit de que l'Argentina doncs, controli aquelles illes que té davant de les seves costes, però també al final és com una ferida que crec que als argentins els està costant molt de trobar un punt de mesura per encarar-ho, perquè és cert que van morir molts joves en aquella guerra, però a la vegada també és cert que és una guerra que va iniciar la dictadura militar als anys 70 d'una forma totalment doncs, demagògica per generar certa unitat nacional i sabien que aquella guerra la perdrien, perquè a nivell doncs, de militar era evident que l'Argentina de l'època no tenia els portaavions i l'aviació que tenien els britànics. Per tant, sempre és com molt estrany de dir...
1: Toni, perdona, disculpa, és que estem fora de temps, perdona, ja sé que aquest tema diguem, donaria per més, però necessitem anar acabant. Moltíssimes gràcies, Toni Padilla, periodista expert en geopolítica de l'esport, per venir una estona a l'antena de l'Obert per Vacances.
0: Molt bé, perfecte, gràcies.
1: Adéu-siau.
2: Albert, no perdis el telèfon del Toni Padilla, que jo per mi que al llarg de l'estiu podríem tornar a parlar amb ell, de geopolítica, encara que sigui des d'una altra perspectiva.
1: Segur que sí.
2: I tant, molt interessant. Albert Soler, Ràdio Rubí, gràcies.
1: Adéu-siau.
3: Obert per Vacances. Portem l'estiu a casa.
2: I tot seguit estrenem un podcast que arribarà cada dimarts amb aquesta hora i que ens duen des d'Ona la Torre. Recomanacions de lectures per fer aquest estiu. Un podcast que signa Josep Maria Soler a l'edició sonora i Mònica Socias el condueix. El primer capítol va sobre llibres, lectura, al voltant del món dels animals i la natura.

0: El show és... Mònica Socies.
1: Diuen que l'estiu tota cuca viu i un dels protagonistes en aquesta època de l'any és el mosquit. Us recomanem Pic, pic, el mosquit, un llibre interactiu per aprendre a comptar amb les picades d'aquest insecte eixerit, orientat per a infants

0: molts altres animals, com la granota, el lleó, l'elefant o les cuques de llum. Un llibre per a infants entre 7 i 9 anys, on l'autor, amb enginy i humor, mostra la natura i els seus diversos habitants. Una manera divertida de donar a conèixer als més petits al món dels animals. Territori Lectura. Per als més aventurers, us proposem que us calceu les botes i poseu a les motxilles l'Atlas Natural del Montserratí per descobrir la flora i la fauna d'aquest entorn. No us oblideu uns bons binocles. Us ajudaran a observar aus com l'àliga cuabarrada o el falcó mostatxut, dos dels animals que trobareu en aquest massís que fa milions d'anys era un gran delta. Sabeu que hi podem trobar fins a 7 espècies de ratpenats i 4 espècies de mossaranyes? Es podreu identificar fàcilment gràcies a les seves magnífiques il·lustracions i a l'assessorament del grup Capreolus de Recerca i Natura d'Olesa de Montserrat. Un atlas amb una part interactiva, amb preguntes i una secció on tenim a observar i trobar les diferents espècies a cada il·lustració. Un dels llibres joia d'Edicions Paper d'Estrassa, amb en Quim Moreno, l'editor, al capdavant. Territori Lectura. Es porten com el gat i el gos és una de les frases que condiciona a aquests animals, però res més lluny de la realitat. En Jordi Ferrés desfà mites i llegendes d'aquests petits felins al llibre Si els gats parlessin, publicat per Rosa dels Vents.
1: En realitat, gats i gossos tenen jocs molt peculiars entre ells. Pot fer patir veure un gos gros posar-se el cap sencer d'un gat a la boca, però ells es mesuren la força i saben fins on poden arribar. Una de les estufes preferides d'un gat és un gos, i com és gros, millor. Quan un gos arriba de la passejada, el gat el pot olorar i fer-se una idea de què ha fet i on ha estat, i pot convertir-ho en una gran rutina. Quan la família marxa i es queden sols a casa, es fan molt bona companyia. Un gat farà caure un munt de vegades el gos en tota mena de trampes i ensurts, i el gos n'estarà encantat. Són molts els beneficis que es poden aportar l'un de l'altre. No són ells, precisament, qui més diferències tenen en aquest món. Només cal anar a una reunió de segons quina comunitat de veïns.
0: Però no només de mites parla en Jordi, hi trobarem tota una guia per entendre'ls i cuidar-los. Mosquits, àligues i gats, entre altres, han estat els protagonistes d'avui, però encara us en queden molts per descobrir en les propostes literàries. Recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió. Territori Lectura.
1: Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances. Territori Lectura.
2: I la propera parada de l'Obert per Vacances, abans de tancar hora, la fem a Constantí. Visitem la Biblioteca Municipal, que un any més torna a ser refugi climàtic. Però, a part de refugiar-vos de la calor, a la biblioteca hi trobarem tota mena d'activitats, tallers, contes, jocs, propostes per tota la família. Ens ho explica més aviat la Noèlia Silvera, des de Constantí Ràdio. Noèlia, bon dia!
3: Bon dia, Núria. Doncs sí, avui ens hem desplaçat fins a la Biblioteca de Constantí perquè, com deia, s'ha activat com a refugi climàtic i, a banda, és també un espai ple d'activitats a l'estiu. Ens acompanya la directora Vanessa Gutiérrez. Vanessa, bon dia.
4: Hola, bon dia a tothom.
3: I gràcies per obrir-nos avui les portes de la biblioteca.
4: A vosaltres per visitar-nos.
3: Vanessa, amb la calor que fa aquests dies, la biblioteca pot ser una bona alternativa per escapar-se una estona de les altes temperatures. Quins perfils de persones creus que es poden beneficiar més d'aquest servei de refugi climàtic?
4: Sí, la veritat és que crec que les biblioteques sempre han funcionat una mica com a refugi a molts nivells, però és veritat que cada cop més estem fent també aquesta funció de refugi climàtic. Som un espai públic, gratuït, climatitzat i obert a tothom, o sigui que els perfils són molt amplis i poden abastar qualsevol persona que necessiti una estona de confort. Podem parlar de gent gran, de famílies amb infants, de persones que treballen a distància o simplement algú que vulgui llegir el diari, mirar internet o descansar una estona. I trobo que el plus que podem oferir a la biblioteca, a més d'oferir aquest refugi contra

0: La Caló és que també és un, bueno, és un refugi amb oferta cultural i social, és el plus que oferim, o sigui que pots entrar buscant una mica de fresca i potser acabes descobrint un llibre, una revista o una activitat que no t'esperaves.
1: Molt bé, molt interessant. Vanessa, quan diem refugi climàtic, de què parlem exactament? Què hi troba la gent quan entra a la biblioteca?
0: Doncs quan parlem d'un refugi climàtic, en el cas de la biblioteca, no parlem només d'un espai fresc i amb una font d'aigua, que també bé, sinó que crec i que més important és que parlem d'un lloc on la gent pot estar bé sense necessitat de consumir res, amb tranquil·litat i sentint-se benvinguda. A la biblioteca hi trobaran confort, però també, com comentàvem abans, llibres, premsa, revista, internet, també un espai tranquil per llegir, estudiar o treballar i un equip de persones disposat a ajudar i a rebre a tothom amb els braços oberts.
1: Com deies, a la biblioteca hi podem trobar confort, però a l'estiu no només és un lloc per estar fresquets. Com deies, també és un espai molt actiu, ple d'activitats, amb el cicle Fem Estiu Fent Biblioteca. Quin tipus de propostes hi trobem? Perquè hi ha una mica de tot, no?
0: Doncs sí, a la biblioteca la veritat és que mai baixem el ritme i amb el cicle d'activitats que proposem, el Fem Estiu Fent Biblioteca, volem ser un espai de trobada, de joc, de creativitat i de lectura per totes les edats. Hem programat activitats molt variades, no sé si ens donarà temps a parlar de tot, però tenim sessions de jocs de taula, laboratoris de lectura, tallers creatius, titelles, contes, una exposició pels 20 anys del Tatano, el tret de sortida d'una nova edició del nostre club de manga i també iniciatives com guanyar un estiu lector perquè els infants mantinguin l'hàbit de llegir mentre s'ho passen bé amb reptes i missions. La idea general és que cada setmana hi hagi una excusa per entrar a la biblioteca i que la biblioteca formi part de l'estiu de les famílies.
1: Activitats per a tots els gustos. Justament avui, 14 de juliol, d'aquí una estoneta a les 11, tenim una sessió de jocs de taula. Què tenen aquests jocs que enganxen tant petits i grans?
0: Doncs sí, d'aquí una estona comencem una altra sessió dels nostres jocs de taula i la veritat és que sempre tenen molt bona acollida. Crec que enganxen per coses molt bàsiques i molt senzilles, però que a vegades ens costa de posar-nos, com és compartir una estona sense pantalles, conversar, riure i jugar plegats. I a més, la veritat és que tenim jocs per totes les edats i gustos i la biblioteca és un lloc ideal per descobrir-ne de nous, perquè l'oferta que tenim és molt variada i molt àmplia, provar-los i fins i tot conèixer altres persones. De fet, aquest curs passat vam posar en marxa un club sènior de jocs de taula que va ser tot un èxit i va demostrar que jugar no té edat i que els jocs són una magnífica excusa per fer comunitat i combatre la soledat. I de fet ha estat l'excusa perquè aquesta activitat de jocs de taula feia anys que la plantejàvem, però sempre la plantejàvem més en un format infantil o familiar i aquest any l'hem obert per fer-la... això, oberta a tots els públics i a totes les edats.
1: Va, Vanessa, mullem-nos una mica. Si haguessis de reptar els oients a l'Obert per Vacances, a una partida, quin joc els hi proposaries?
0: A veure, he de dir que he demanat consell a la Montse, que és la nostra experta en jocs de taula, eh? O sigui, que ho hauria d'explicar ella. Però és veritat que coincideixo que proposaríem les Speed Cups. És un joc d'aquests molt ràpids i divertits, que s'aprèn superràpid. La dinàmica del joc sembla molt tonta, perquè consisteix a ordenar uns gots de colors, tant de pressa com puguis i seguint el model d'una carta. I bueno, són riures assegurats.
1: Molt bé, Vanessa, doncs ens quedem amb aquesta recomanació. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui a l'Obert per Vacances.
0: A vosaltres, aquí estarem tot l'estiu.
2: I moltes gràcies també, Noelia Silvera, des de Constantí Ràdio. Una abraçada.
1: Una abraçada.
2: Nosaltres tanquem aquesta primera hora, després a les 10, refresquem la pregunta del dia, que de fet ja us la recordo. Què és imprescindible prendre a la piscina o a la platja? Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: El diccionari Termcat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
3: Estora o màrfega. Peça prima, tova i flexible, normalment de forma rectangular i feta d'espuma de niló, que es fa servir en diverses activitats esportives com a amortiment per a fer exercicis a terra.
5: A l'hora de fer exercicis que impliquin un contacte del cos amb el terra, sempre és més prudent i més agradable fer-los sobre una espuma prima i flonja que esmorteeix els impactes. També serveix per acampar, si dormim al ras o en una tenda. En podem dir estora o màrfega, mai esterilla. Estora perquè cobreix una part del terra i màrfega perquè és similar a un matalàs senzill. En aquest cas, també serviria el terme aïllant, perquè una funció important que també té és protegir de la humitat.
4: Paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Junts trenca el pacte de govern a l'Ajuntament de Girona i deixa l'executiu Guanyem i Esquerra en minoria. La vicealcaldessa Gemma Geis ja ho ha comunicat a l'alcalde Lluc Salellas i aquest dimarts n'explicarà els motius. Amb la sortida dels 6 regidors de Junts, el govern gironí queda amb 11 dels 27 regidors del ple. I en marxa un dispositiu dels Mossos per investigar el tiroteig sense ferits del 12 de maig al barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs. L'operatiu s'està fent de manera simultània a Barcelona, Sant Adrià, Badalona, Terrassa i Maçanet de la Selva. L'objectiu és localitzar armes i detenir els presumptes implicats en els fets. Hi participen prop de 150 agents, entre unitats d'investigació criminal, policia científica, drons i una unitat canina. I els Mossos investiguen una suposada agressió sexual entre dos menors de 13 anys a Tàrrega. El cas s'ha traslladat a la Fiscalia de Menors i als Serveis Socials perquè el presumpte autor és també un nen, un noi, de menys de 14 anys, que és inimputable. I els treballadors de Pascual fan una tancada nocturna com a protesta. Guillem Rico, des del 9FM.
2: Els treballadors de la planta de Leche Pascual de Gurb continuen les mobilitzacions per desbloquejar les negociacions de l'ERO que l'empresa va presentar el 26 de juny com a pas previ al tancament d'una planta que ha comprat Casa Tarradellas per fer-hi mozzarella per a les pizzas. Així ho van escenificar aquest dilluns plantant-se davant la fàbrica amb tendes d'acampada, cadires i carmanyoles per sopar i quedar-s'hi a dormir. Quim Espanyol és l'advocat del col·lectiu Ronda que defensa la posició dels treballadors.
3: Ara mateix ens queixem de la falta de maduresa de qui està abordant un procés sense entendre la transcendència i la profunditat que té i s'està plantejant tancar deixant al carrer 86 professionals del sector, que és evident que no trobaran feina en la indústria làctea perquè no hi ha més plantes a Catalunya.
2: Divendres hi ha prevista una reunió i en funció del resultat es plantegen dilluns que ve una nova jornada de vaga acompanyada d'una manifestació a Madrid davant de les oficines de la companyia lletera per traslladar el rebuig a un acomiadament que consideren injustificat.
1: I els pescadors del Sonso gironins han deixat de treballar 6 mesos abans del previst perquè gairebé no queda espècie per capturar. El sector alerta que el Sonso s'està acabant a la Costa Brava i demana al govern que n'investigui les causes. Els pescadors sospiten que la depuració de les aigües podria estar reduint els nutrients del mar. I un motorista de 27 anys ha mort en un accident a la G-553 a Sant Feliu de Buixalleu, a la Selva. Per causes que s'investiguen, hi ha hagut una col·lisió lateral entre una autocaravana i una motocicleta. Amb aquesta víctima ja són 77 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I pel que fa al temps, avui torna a repuntar la calor a màximes de fins a 40 graus a Ponent i a la Conca de Tremp, amb nits tropicals o tòrrides al litoral. El cel serà variable amb núvols baixos a la costa. Demà s'espera el pic de l'onada de calor. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Doncs vinga, que passen ja 10 minuts de les 3 minuts de les 10 del matí, arrenquem la segona hora de l'Obert per Vacances, connectant amb Ràdio Televisió Cardedeu de nou amb Enric Rubio. Enric, bon dia.
1: Molt bon dia de nou, Núria.
0: Ja us heu acabat tota la síndria aquí a Cardedeu o no?
1: Mira, fem feina, perquè som uns quants ara mateix aquí a la ràdio, sí.
0: Ja us imagino tots nyan.
1: Absolutament.
0: Va, pregunta del dia i què diuen les xarxes?
1: Doncs mira, diuen bastanta cosa. Goita, hi ha una molt interessant que diu roba interior de recanvi per no agafar cistitis. I això és important?
0: Espera. Recordem que la pregunta del dia és que és imprescindible per portar a la piscina o a la platja. És que, clar, això de la roba interior ara ens ha descol·locat. Roba interior?
1: Ara ens deixa... Sí. Exacte, per canviar-se. A més, és una cosa, un tema que segurament si estiguessin tractant de salut masculina es tractaria molt més, però com sempre, com és salut femenina, se'n parla massa poc. I aquí tinc uns àudios que, mira, et posaré, si et sembla bé, d'alguns oients i oientes que ens han enviat. Goita.
2: En el meu cas, si vaig a la platja o a la piscina, el que no pot faltar a la meva bossa és un llibret de sudokus o crucigrames per entretenir-me i no avorrir-me mentre es prenga el sol. I si no, també un llibre mai està malament, la veritat.
1: Ja ho veus.
0: Un llibre d'aquells que puguis, però amb brotar de sorra i bueno, que quedin les pàgines arrugadetes després.
1: Sí, aquest és un altre, podria ser un altre tema del dia, eh? Com tractem els llibres, no? Sou dels que els tenim immaculats o dels que tenen batalla?
0: Dels que marquen les pàgines i subratllen, no? Que xulo.
1: Exacte.
0: Molt bé, sudoku, també està bé.
1: Sí, en tenim una altra que, mira, aquesta sí que la volia dir, perquè la Susanna ens diu, el punyeter, el tabeu, no, si us plau. Per tant...
0: Totalment d'acord. A veure.
1: No es pot portar. No es pot portar, és una cosa que jo
0: totalment
1: crec que filtra la bona gent de la mala gent, gairebé.
0: Sí, amb lo xulo que és escoltar les onades del mar, no? Allò...
1: Oi que sí?
0: Sí.
1: Mira, l'altre dia vaig descobrir un aparell que l'actives i desconnecta els altaveus de les platges.
0: No, des d'aquí.
1: Sí, absolutament, sí.
0: És molt gran, o sigui, queda dissimulat.
1: Molt petit, del tamany d'una caixeta de mistos, imagina't.
0: I com que ho anul·la les...
1: Sí. Sí? Doncs sí, mira, jo tècnicament sóc molt inútil, però estic segur que els que ho han desenvolupat ho duran a terme perfecte.
0: Per la platja, sí. Per l'autobús, ho necessito.
1: Mira, Núria, quan el trobi t'ho dic i n'agafem un parell.
0: Perquè jo havia pensat un dia d'anar repartint auriculars d'aquests de auriculars.
1: Oi?
0: Clar, perquè a vegades dius, escolta, compra't uns auriculars, no cal que estigui jo aquí a escoltar la teva música. Sí,
1: com la Renfe, aquests que posen en caixetes, eh? Sí. No sé si ens dona temps de posar un altre àudio.
0: Vinga, sí.
1: Va, som-hi.
3: Jo el que sempre porto a la piscina és un banyador posat i a la meva tovallola de l'Arc de Sant Martí, juntament amb la crema solar Factor 50, que habitualment no m'acabo posant.
1: I aquest, Núria, és un clam que m'ha dit més d'una persona. Sí. En Jordi Mariscó, per exemple, també diu jo sempre agafo la crema, l'únic que després no me la poso perquè m'oblido, i en cremo.
0: Ja. Passa molt sovint això. S'acaba l'estiu i tens el pot de crema intacte. Calent a tope,
1: sí.
0: Però ple. Que dius, l'he de llançar perquè això d'un estiu per l'altre diuen que no serveix.
1: I tant, exacte, absolutament. Ja ho veus, eh?
0: Com tu no et pots afaitar tot l'estiu, no, Enric? Ja tornant a la teva barba, que vas a obrir
1: jo
0: el tema
1: ahir,
0: tu no et pots afaitar perquè et quedaria com a blanc, no?
1: Sí, jo filtro el fitoplàncton, saps? Quan em banyo, com les balenes, saps? Vaig bussejant i t'haig de dir que jo em banyo com els rinocerons llanuts, igual que ells, així com em van portar al món. Per tant, jo no sóc des de banyador.
0: Sisplau, ara buscaré per internet una foto d'un rinoceron llanut, perquè és que això ha de ser el millor del món.
1: Mira, farem un muntatge.
0: Vinga,
1: sisplau. Ja penjarem alguna cosa per xarxes, i tant que sí.
0: Vinga, fem-ho. Doncs mira, a tomb d'això de la crema solar, si et sembla, escoltem un reportatge que ens han portat des dels companys del Prat Ràdio. Un reportatge sobre com cuidar la pell, més enllà de posar-se o no la crema solar, doncs altres consells per cuidar la pell durant l'estiu, et sembla?
1: Interessantíssim, aquí estic escoltant.
0: Víctor Asensio ens el porta des del Prat Ràdio. Gràcies, Enric.
1: A reveure. Jo vull anar.

0: Aquest estiu, més d'un farem la bossa a correcuita per arribar a la platja o la piscina a primera hora i agafar un bon lloc. Però sempre que fem alguna cosa amb presses, ens podem descuidar el més fonamental. Però què és el més fonamental? Per això hem marxat a la platja del Prat per preguntar què no es deixa mai la gent quan marxa a passar el dia al litoral.
1: La veritat és que portem tot el necessari. Portem nevera, portem aigua, el paraigües, perquè som molt blancs de pell.
2: Aigua. Vosaltres, aigua, la tovallola i s'acabó. I res més.
3: La toalla o una camiseta.
4: Jo sempre porto el parasol i la nevera.
5: Crema solar, també.
6: Gafes de sol, crema solar, agua, tovallola.
7: Sí, molt important la crema solar, però sobretot molta gana de venir.
8: També portem coses com per divertir-nos, com una pilota o pales per jugar.
9: Clar, per jugar i també com la crema solar, el gafes solar, perquè és molt important per no cremar-nos.
0: Doncs ja ho veieu, la crema és un dels elements que més s'ha repetit. I això és una bona notícia. Cada cop hi ha més gent que sap que cal protegir-se del sol, i no és per menys. L'Acadèmia Espanyola de Dermatologia preveu que l'any 2040 el melanoma esdevingui el segon tumor més prevalent globalment i el primer entre els homes. La principal causa, la llum solar. Però en sabem prou de posar-nos crema? Quins mites hauríem de deixar de creure? A l'Obert per Vacances ens hem fet aquesta pregunta i n'hem parlat amb la doctora Yolanda Fortuño, cap de secció de dermatologia de l'Hospital de Viladecans i que compta amb una consulta pròpia al Prat de Llobregat.
10: La radiació solar és una radiació física i com tal és una radiació acumulativa, no? De la mateixa manera que l'energia nuclear és una radiació física, no? Que impacta amb la salut i que, bueno, parlem de Txernòbil, no? Que encara està passant factures. Doncs la radiació solar també és una radiació física i per això es defineix com acumulativa. Tota la radiació solar que ens arriba des de petits fins a l'etapa adulta va sumant a la nostra pell. Jo sempre faig el símil de que seria com a... No? La nostra pell és com si tingués un bono de 10 viatges, no? del metro, i depèn com gastis aquests 10 viatges, no? Si de ben petit i jove gastes tots, després no et queda, no? Diguéssim, no et queda per l'etapa adulta. I això és important de tenir en compte perquè hi ha molta gent que diu: ai, jo és que mai he pres el sol, mai he anat a la platja. Dic, bueno, és que el sol surt els 365 dies de l'any. I pel carrer, sobretot, i per fer l'esport a l'aire lliure. Doncs hem de tenir present això. Hem de pensar que el sol es va acumulant dia a dia.
0: I en l'era de TikTok, els influencers cada cop són més presents en la nostra vida i fins i tot poden condicionar les nostres decisions. Ara bé, hem de tenir cura amb algunes de les coses que s'expliquen a les xarxes socials. Des que les cremes solars són tòxiques, fins al mite que, si t'exposes prou al sol, es genera una protecció innata, el anomenat callo solar. Totes aquestes afirmacions són falses.
10: Molts influencers parlen del callo solar. No és real, perquè ho deia amb la introducció, és una energia que es va acumulant. El tema és que aquesta energia, aquesta radiació ultraviolada, va arribant fins a les capes més profundes de la pell i va impactant contra el nucli de les nostres cèl·lules on està l'ADN, la cadena d'ADN, que és la que dirigeix tot el nostre organisme. Dia a dia, aquesta radiació arriba, impacta i fa petites lesions a l'ADN que el nostre organisme ja s'encarga d'anar reparant, no? Sobretot amb el sistema immune i altres sistemes, va reparant aquestes petites feridetes que fa el sol. Però clar, si sobreexposem el nostre organisme amb una radiació diària sense protecció, arriba un punt que no té capacitat per reparar aquestes petites lesions, acaba fent una mutació i apareix el càncer de pell. Aquí ve el problema. Vull dir, no és veritat. No és veritat això de que sí que és cert que la melanina pot contrarrestar sobretot la radiació ultravioleta B, però la A no. I el problema és aquest dany crònic al final acaba fent doncs càncer de pell, o sigui, no és real, i això està demostradíssim, eh?
0: Són aquests mites i desinformacions els que provoquen conductes perilloses per la salut. Els mesos més rellevants per protegir-se del sol són des de l'abril fins l'octubre, i per tant no només ara a l'estiu. Però l'hivern també és molt delicat per a persones que estan patint efectes de quimioteràpia o que practiquen esports d'alta muntanya i hivern. La doctora recomana utilitzar factor 50 en absolutament tots els casos.
10: Nosaltres, les dermatòlegs, ja bàsicament recomanem un 50 a tothom. Per què? Perquè també el 50 tampoc moltes vegades no l'apliquem com cal, en quantitat, eh? A vegades posem una quantitat molt fineta, no? A mi quan un pacient em diu: i si m'ha sobrat protector solar, puc aprofitar l'any que ve? Bueno, si t'ha sobrat un tubo de protector solar en tot l'estiu, és que no està ben feta aquesta protecció solar. S'ha posat molt poqueta quantitat i no està fent una correcta protecció solar. I per això decidim, bueno, una mica amb consens a tots els dermatòlegs, decidim que millor posar d'entrada un 50 i repetir cada 2-3 hores, tot i que actualment els protectors solars són molt bons, aguanten molt, molt l'aigua, no? Són waterproof, water resistents, però clar, sempre que et mulles i estàs en remull, perds una mica de crema. Per això, norma bàsica és mitja hora abans de l'exposició solar i repetir cada 2-3 hores.
0: Aquestes recomanacions s'han d'extremar en el cas dels menors de 6 mesos, que no han de rebre directament el sol i se'ls ha de cobrir sempre. A partir d'aleshores i fins als 3 anys poden rebre llum solar, però és desitjable que sigui a primera hora del dia o a partir de les 6 de la tarda. Pel que fa a tatuatges, millor no fer-se'ls a l'estiu. Fortunyo avisa dels perills dels tatuatges grans.
10: Fer un tatuatge en aquesta època seria, bueno, diguéssim que no seria la millor opció, perquè s'ha de tenir un cuidador, tapar el tatuatge, no? Es pot infectar amb l'aigua del mar. Però jo el missatge que estem començant a veure als dermatòlegs, no? I que fa temps que veiem, és que tatuatges grans, no? Grans, de mida gran, que afecten a gran superfície corporal, s'ha de saber i s'ha d'informar que la tinta del tatu, del tatuatge, migra als ganglis. Migra als ganglis. I que quan nosaltres, no, tant dermatologia com altres especialitats, volem estudiar un tipus de càncer i fem el gangli sentinella, no, anem a buscar el gangli per analitzar, veiem que aquells ganglis estan plens de tinta. Això què vol dir? Que per l'especialista patòleg que mira el microscopi, veure un gangli ple de tinta no és fàcil identificar si té o no té cèl·lules tumorals.
0: La tinta que traspassa els ganglis dificulta la possibilitat de detectar si hi ha cèl·lules cancerígenes. Fortunyo reivindica la necessitat de fer pedagogia dermatològica a les escoles perquè dels 0 als 20 anys és quan més perill pateix la pell. Sigueu més de platja o de piscina, recordeu que aquest estiu no us pot faltar un pot sencer de crema solar amb la màxima protecció.
5: Moltíssimes gràcies als companys del Prat Ràdio que avui ens han dut aquest reportatge sobre com tenir cura de la nostra pell. El tom de la pregunta del dia, recordeu, us estem preguntant a través de les xarxes què és allò imprescindible que sempre us emporteu a la platja o a la piscina. Vinga, va, que hem de trobar l'Eduard Virgili un dia més.
11: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
5: I hem començat el programa dedicant-lo, cada dia dedicarem el programa a un col·lectiu o un altre. Avui l'hem dedicat a les persones que avui marxeu de viatge. Com dèiem, bé sigui un viatge curtet al costat de casa o bé sigui un viatge que us faci creuar doncs, tot el país, tot el continent, tot el món. Tothom que avui marxi de viatges, que us vagi molt bé el camí. I en fi, ens retrobem a la tornada, envieu una postal, sobretot. Qui marxa de viatge i ho fa d'una manera molt particular és l'Eduard Virgili, Altafulla Ràdio, perquè avui ens proposa viatjar amb la casa, gairebé emportant-nos la casa doncs, sobre quatre rodes, el que s'anomena el caravaning. No sé si en català està ben dit, però vaja, sí, seria això, eh? Un cotxe caravana. Eduard Virgili, bon dia.
12: Bon dia, Núria. Doncs mira, sí, avui marxem amb caravana, sí? Amb autocaravana o amb furgoneta camperitzada, que cadascú triï el que
5: són
12: més...
5: Són diferents, eh? Jo li dic a tot el mateix,
12: però... Té
5: varietat. Bueno, m'hauríeu d'explicar exactament el que és. Jo per lo més còmode, el que em permeti dormir, ja està.
12: Mira, ara sortirem de dubte i preguntarem sí. Per què és el més còmode. No sé si en traurem l'entrellat, perquè al final les coses que funcionen a una persona sí. Potser a una altra no l'acaben de convèncer. Però mira, ens posarem en context. Em trobo a les instal·lacions de Caravanes Altafulla. Estem envoltats de caravanes i altres vehicles que aquests dies entren i surten pràcticament sense descans, perquè per moltes famílies aquest és el moment de començar unes vacances sobre rodes. De fet, el caravaning fa anys que viu una transformació important. Va guanyar molts adeptes després de la pandèmia i ara el sector continua evolucionant amb nous perfils d'usuaris, noves formes de viatjar i també nous reptes des de la regulació dels espais d'estacionament fins a la convivència amb els municipis turístics. Parlarem de tot plegat al llarg dels propers minuts amb en Toni Puig, que és vicepresident del Gremi d'Empresaris del Caravaning de Catalunya i propietari de Caravanes Altafulla. Toni, bon dia i gràcies per atendre'ns. Avui que, a més, ets sol al taller, a l'oficina, i no tens cap dels teus homes que acostuma a freqüentar aquestes instal·lacions.
13: Hola, bon dia. Doncs sí, circumstancialment avui estic sol, però estic per vosaltres, vaja.
12: Escolta, explica'ns com ha començat aquest estiu pel sector del caramàning. Les sensacions són bones?
13: Sí, les sensacions han sigut molt bones. Tots els vehicles nous ja s'han pogut vendre i entregar, per tant, ha sigut un èxit a nivell de vendes, tant a nivell de caravanes, que és un mercat que actualment està una mica, diguéssim, estable, que el món de la caravana té el seu públic, però costa que augmenti, però sempre hi és. I en canvi el món de l'autocaravana i de les campers, doncs, bueno, és un món que ara per ara està de moda després de la pandèmia i va molt bé.
12: Sortint de dubte, ara la Núria, per exemple, deia: ostres, m'haureu d'explicar què és la caravana, l'autocaravana o la furgoneta camperitzada, per tota l'audiència que ens estigui seguint ara mateix, què seria cada cosa?
13: Bé, la caravana és és un semirremol que va enganxat al cotxe i que tu transportes, ell porta la seva pròpia matrícula majoritàriament i llavors tu pots aparcar en qualsevol càmping i a partir d'allà doncs, instal·lar-te més o menys i tens l'avantatge, entre cometes, de que tu tens el teu propi vehicle per després desplaçar-te i visitar tota la zona propera. L'autocaravana en contra doncs, és tot compacte i llavors te permet potser a l'hora de viatjar ser algo més àgil i poder tombar contínuament, potser una nit aquí i una nit allà sense parar, no? És un viatge com a més mogut. I la camper doncs, seria el mateix, però amb menys espai, més àgil i potser més velocitat.
12: S'ha posat de moda la camper?
13: Bueno, jo diria que en general l'autocaravana i la camper. La camper potser s'ha posat de moda, està molt de moda entre el jovent, sobretot. Bueno, hi ha molta gent que aprofita, doncs, qui fa escalada, qui fa bicicleta de muntanya, és igual l'esport que sigui, qualsevol afició que tingui li permet estar pràcticament a peu d'allà on ha de fer l'activitat amb una camper, perquè és més petita al nivell de vehicle. Llavors, bueno, això està realment de moda, sí.
12: M'explicaves, però, que hi ha moltes persones que es camperitzen aquestes furgonetes elles mateixes i després és quan us han de visitar a vosaltres, que sou els professionals del sector, i us n'adoneu, no?, d'allò que potser no han acabat de fer bé.
13: Bé, perquè, de fet, està bé, és a dir, està bé que un sobretot són fusters, amb gràcia, que puguin tenir molt de gust i puguin fer uns acabats espectaculars, preciosos, però després no oblidem que és una casa, per tant té una instal·lació elèctrica, una instal·lació d'aigua, una instal·lació de gas, que potser se'ls hi escapa i potser si no tenen l'experiència dintre del sector, doncs només amb el fet del concepte. Mm-hmm. Perquè tu pots agafar un electricista que et faci la instal·lació elèctrica i te la farà molt professional i tot això, però el concepte de com es viatja, què es necessita, doncs això ens trobem que a vegades fallen.
12: I molt important, tot això després s'ha d'homologar i per tant, poden tenir alguns ensurts. Sí. El millor és posar-se en mans de professionals com vosaltres, en mans del gremi, i que puguem doncs, seguir les pautes que toquen.
13: Jo crec que sí, és a dir, quan et fa mal el queixal vas al dentista, no hi ha cap persona que s'intenti arrencar-se elles sobre el queixal. Doncs llavors crec que el millor és anar a un professional que t'assessori i que et guiï en aquest camp, no?
12: Escolta una cosa, de vegades anem per l'autopista i veiem ara no sé si són caravanes o autocaravanes, però que a més porten enganxat un remolc amb un cotxe o el cotxe que l'arrosseguen perquè dues rodes encara van per la via.
13: Generalment són autocaravanes. Amb una caravana no s'hi acostuma a enganxar res al darrere. No, seria un tren ja i això seria complicat. Però a nivell d'autocaravana, sí, sí.
12: Clar, això dona molta llibertat.
13: Sí, total. Sí, clar, tu llavors amb l'autocaravana... El que passa és que llavors ja... Diguéssim que això ens trobem molt i acostuma a ser gent gran estrangera que venen aquí i posen l'autocaravana en un càmping com si fos una caravana, és a dir, estan fent servir l'autocaravana com si fos una caravana i llavors tenen el cotxe per sortir. Potser perquè per l'edat que tenen o així els és més còmode viatjar amb autocaravana que no pas arrossegar una caravana.
12: Escolta, Toni, es nota que estem en temporada alta o això no és temporada alta? Explica-m'ho bé, perquè ara abans de començar l'entrevista que hem estat xerrant em deies... Jo ja tinc tot el peix venut.
13: Sí, clar, a nivell de venda de vehicle nou està el peix venut. És a dir, jo ja, per sort, no em queda cap vehicle, tinc una exposició supertrista, és a dir, no tinc exposició, però, diguéssim, els que estem a rangs de costa, els distribuïdors que estem a rangs de costa, se'ns obre un altre període, que és la temporada alta a nivell de botiga i, sobretot, de taller, per intentar ajudar la gent que té problemes un cop estan de vacances ja, doncs que els hi falli el frigorífic, l'aire condicionat, qualsevol cosa. Clar.
12: Què és el que us demana més la gent ara quan us visita en aquesta època de l'any? Tu has obert ara fa poca estona, aquest dimarts, Qui entri avui per la porta, què possiblement et demanarà?
13: El top avui dia és, lògicament, l'averia de l'aire condicionat i del frigorífic. Clar, ara, sense aire condicionat i sense frigorífic a l'estiu, és impossible fer vida, i, per tant, quan s'averien, doncs, esclar, estan desesperats, tot és urgent i cal intentar ajudar-los el millor que es pugui.
12: Plaques solars també, perquè sí. Tothom està fent aquesta aposta cap a la sostenibilitat. El sector del caravaning
13: sí.
12: No és menys.
13: Això a nivell taller... ens hem especialitzat en tot aquest tema d'instal·lacions solars i de liti perquè tinguin molta energia els propietaris d'aquests vehicles i puguin tombar amb tota la llibertat, amb la màxima llibertat possible, que això de la llibertat absoluta no existeix.
12: Un dels debats recurrents és el de la regulació. Hi ha municipis on hi ha confusió entre aparcar i acampar. Des del sector, què reclameu en aquest sentit?
13: Bé, ara no fa massa, diria que fa cosa de 10 dies, ha sortit ja per la DGT la normativa on les autocaravanes es consideren exactament el que són, un vehicle. Per tant, podran estar aparcades a qualsevol carrer, de qualsevol lloc, sense que ningú, ni cap municipal ni ningú, els vagi a molestar, conforme no poden estar allà.
12: Això és aparcades, però.
13: Correcte. Fins i tot poden passar la nit. El que no poden fer és obrir finestres, muntar la paradeta, obrir el toldo, el tendal, tot això no es pot fer, lògicament, només faltaria. Però sí que poden estar aparcades i en un moment donat passar una nit.
12: Una de les queixes recurrents, però, del sector és que hi ha una xarxa insuficient d'àrees de servei i estacionament. No sé si ho compartiu des del gremi.
13: Sí, està clar. De fet, des del gremi potenciem tot aquest tema. Inclús vam arribar a fer una app on vam intentar agrupar totes les àrees de pernocta i de serveis de Catalunya i inclús van fer una àrea tipus per poder oferir a vegades a servei a consells comarcals, a ajuntaments i així, tot i que costa molt, costa molt. L'ideal fora que tot alcalde o alcaldessa o inclús algun regidor dels pobles i ciutats fossin campistes i autocaravanistes perquè fossin sensibles amb aquest tema. És a dir, cal tenir clar una cosa, és a dir, la persona o la família que s'ha gastat 70-80 mil euros en un vehicle d'aquests, el que no farà és deixar-lo a casa per anar a visitar Tarragona o Altafulla d'hotel. És a dir, no ho faran. Llavors, si volem aquest tipus de turisme, o els ajudem a encabir-los i arreglar-los, que estigui tot bé i que s'hi sentin còmodes, i que siguin dintre les normes que nosaltres volem, o no els tindrem.
12: De vegades criminalitzem també aquest perfil de turista. Podem parlar de respecte pel medi ambient o els espais naturals o per la convivència amb la resta de veïnat.
13: Cert és que moltes vegades és per desconeixement dels propis ajuntaments o tècnics o qui mani, no? Però també és veritat, doncs, que bueno, hi ha gent que és incívica, però és incívica al metro a Barcelona, és a l'autobús a Tarragona i és incívica sempre. Per tant, aquests quan van amb autocaravana o amb camper, doncs també són incívics i llavors embruten. L'ideal fora que, com quan anem al bosc, quan marxem d'allà on hem estat, no es noti que hem passat. És a dir, que pugui estar tot com està i que puguem conviure tots.
12: Educació en general, tant dels usuaris també d'aquells que veuen i que en moltes ocasions criden l'atenció perquè consideren o creuen que aquella activitat no es pot fer.
13: I molts ajuntaments de llocs interiors han sigut molt més sensibles perquè ha sigut la manera d'atraure gent que vinguessin al poble o a ciutat a visitar-los, que llavors aquest turisme consumeix llangonisses o botifarres o pa o les coques tradicionals de cada lloc i doncs potser es queden a dinar i gasten i fan despesa en aquell municipi. Els de costa, com estem plens de llocs turístics i així, doncs potser no som tan sensibles, però és una cosa que s'hi haurem de posar tort a d'hora. França és un lloc, sobretot França, Alemanya també, on això n'està ple.
12: Amb quins podríem emmirallar per... apostar per aquest model? A França i Alemanya, digues?
13: Sí, correcte, sí. Sí, França mateix hi ha xarxes de viticultors, de grangers, que te deixen passar la nit allà per noctar al seu espai gratuïtament, a canvi, a lo millor que els hi compris una miqueta dels seus productes que ells ofereixen, no? Ja sigui vi, a vegades són botifarres, a vegades són formatges, i tu pots tombar per molts llocs, moltíssims llocs, i tens àrees de pernocta.
12: Toni, abans deies que una persona es pot haver gastat uns 80.000 euros amb una caravana o una autocaravana. Quin perfil és el de persona el que fa turisme amb la casa de sobre?
13: De tot tipus. És a dir, hi ha des de la típica parella que, com dèiem abans, que els agrada i aprofiten, de la parella jove amb crios, i llavors ja la gent ja madura, que els crios ja no venen, i ells dos agafen un altre tipus de distribució, un altre tipus d'equipament, i s'ho adapten a les seves necessitats. I sí, sí, qualsevol tipus de família pot aprofitar i viure aquest món.
12: Què és el que es fa més difícil de conviure dintre d'una caravana o una d'auto o una autocaravana? Què és el que et diuen els teus clients?
13: El mateix que a casa, eh? El mateix que a casa. No, però bueno, el que s'ha de tenir en compte és que és una caseta en petit i llavors tens de tot o pots tenir de tot, però en petit, reduït. I
12: clar, la dutxa. Els que hem anat amb sí. Caravana, la dutxa, abans t'ho comentava, és una miqueta un infern.
13: Bé, el que passa és que llavors, si tu, la teva experiència ha sigut aquesta, potser quan tu t'haguessis de comprar una o llogar-ne una, que és una altra manera de començar a viure el món des del lloguer, hauries de buscar una distribució on la dutxa fos un espai ampli i que tu te sentissis còmode, i llavors cadascú tindrà les seves prioritats, i llavors aquí la dutxa li serà igual, perquè al cap i a la fi seran 10 minuts al dia, i s'estimarà més tenir un menjador còmode, confortable, on te poder estar a gust.
12: Tot això es pot triar quan comprem una, o quan lloguem una caravana o una autocaravana?
13: Sí, en principi, cada fabricant ens ofereix un ventall de distribucions que no podem modificar, són com són, però on tenim la possibilitat d'adaptar-nos nosaltres bastant bé a el que volem, i cadascú prioritzant lo seu.
12: A tu personalment, què és el que més t'agrada?
13: Jo sóc, en aquest sentit, és el que m'ha amat, de fet, però jo sóc caravanista, és a dir, a mi m'agrada la caravana més que l'autocaravana. Mm-hmm. I a mi m'agrada arribar a un lloc, deixar la caravana al càmping i tombar amb el meu cotxe per tot arreu. Sí que és cert que és que no, jo no, no podré dormir potser en segons quins llocs idíl·lics, perquè jo hauré d'anar a dormir al càmping, però a mi em dona una seguretat i és una manera de viure. De fet, compartim espais, compartim botigues, però són maneres de viure la vida diferent.
12: Escolta, molt ràpid ja per acabar. La Núria, per exemple, ara diu: ostres, a mi em fa mandra això d'haver d'espitjar la caravana per enganxar-la al cotxe, allò a la bola, que li diem sí. Tots, no? Que ens fa sí. Por després d'aparcar el cotxe darrere d'una furgoneta amb bola.
13: Correcte, sí.
12: És terrible.
13: Sembla que sigui un drama, sí.
12: Però esteu ara instal·lant com uns dispositius, no? Com un cotxe sí. Teledirigit.
13: Pràcticament tots els vehicles nous que surten ja surten amb un mover, que li diem nosaltres, que el que són uns motors que s'adapten a les rodes i que, diguéssim, equipats amb una bateria, doncs tu amb un comandament fas anar la caravana allà on te vols, com si fos un joguet, una joguina d'un crio, i la col·loques, enganxes, desenganxes, la col·loques a la parcel·la, i és realment un de les millors inversions que es pot fer amb una caravana.
12: Un sector que enganxa el del caravany.
13: Evidentment.
12: Toni, escolta, et deixarem perquè veiem que acaben d'entrar clients a la botiga i els hauràs d'atendre.
13: No,
12: Toni Puig, que és el vicepresident del Gremi d'Empresaris del Caravaning de Catalunya i propietari de caravanes Altafulla. Gràcies.
13: Gràcies a vosaltres. Un plaer rebre's.
12: Ja ho veus, Núria, eh? Si vols marxar amb caravana o amb autocaravana, vine a veure el Toni, que t'aconsellarà la mar de bé.
14: El que tinc clar és que m'emportaria... Ha de ser un lloc on m'hi càpiga el rinoceront llanut, perquè avui l'he descobert i ja me'l volem portar tot arreu.
12: Doncs mira.
14: Sí, que l'haurem de ser un lloc prou ampli. Moltíssimes gràcies, Eduard Virgili. Una abraçada forta.
12: Una abraçada, a reveure.
11: Obert per vacances.
14: El 12 d'agost... Aquí a casa viurem a casa. I quan dic a casa, vull dir molt a les Terres de Tarragona, però jo crec que tot Catalunya, d'una manera o altra, amb més o menys intensitat, es viurà un fenomen natural extraordinari, un eclipsi total de sol. Realment és tan extraordinari com diuen? I què és exactament un eclipsi de sol? Que sembla que sí, que ho tenim tots en boca, però en què consisteix exactament? Doncs és per això que des de Tarragona Ràdio us oferim una sèrie de 8 podcasts que ens parlen sobre l'eclipsi solar des de diferents punts de vista, amb diferents experts, cadascú amb la seva àrea, professors o persones vinculades, experts, com dèiem, vinculats a la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat d'aquí de Tarragona. Una sèrie de podcasts, aquests de l'eclipsi, que podrem escoltar els dimarts i els dijous a 11:15 del matí i que condueix el nostre company Ricard Lahoz. Avui el convidat és Carlos García, astrofísic i professor titular en el Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili. Amb ell comencem amb les preguntes més bàsiques.
11: Eclipsat de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.
15: Fa més d'un segle que no passa. L'últim eclipsi total visible des de Catalunya va ser l'any 1905. I ara, 121 anys després, tornarà a passar. El 12 d'agost d'aquest 2026, a partir de 4:45 del vespre aproximadament, podrem viure tot el procés d'un eclipsi total en primera persona. El convidat a aquest primer capítol del podcast és l'astrofísic Carlos García, professor titular del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili, membre de la Societat Espanyola d'Astronomia. Carlos García, així d'entrada, per començar, la pregunta més bàsica. Què és un eclipsi total?
16: És una cosa extraordinària. El que passa és que la Lluna es fica davant del Sol. I això, que pot semblar senzill, és extraordinari pel fet de que la Lluna té exactament la mateixa mida que el Sol. I quan es fica davant del Sol, el tapa de manera completa. I el que veiem és, durant una estona, es produirà una foscor com si fos el principi de la nit, i, a més, veurem el Sol rodejat d'una corona blanca lluminosa, que s'anomena la corona, que és una cosa que no és visible a simple vista. I això ho fa molt extraordinari.
15: I tenint en compte que aquí a Catalunya fa més de 100 anys que no n'hem vist un, per què n'hi ha tan pocs?
16: Bueno, la Lluna gira al voltant de la Terra cada mes. Però no sempre es col·loca diguéssim, precisament davant del Sol. I això passa perquè l'òrbita de la Lluna no coincideix amb l'òrbita de la Terra i el Sol. Així que no sempre, quan passa entre la Terra i el Sol, es fica just al mig. Això passa només en moments determinats, que és quan la Lluna s'alinea amb la Terra justament en els punts en què l'òrbita talla l'òrbita del pla del Sol i la Terra. I això passa, no és freqüent. O sigui, no, a menys que tinguem aquesta situació, no, l'ombra de la Lluna no es projecta sobre la superfície terrestre i no veiem un eclipse. De manera que cal que es produeixi aquesta situació extraordinària per poder presenciar un eclipse.
15: Què passarà el dimecres 12 d'agost? Perquè al matí serà normal, no?
16: Tot normal.
15: Tot normal. El dia serà normal fins a una normal. Hora determinada de la
16: Exacte.
15: Tarda.
16: Exacte. Si l'eclipse, diguéssim, la totalitat es produirà sobre 8:45, doncs una hora abans començarà el procés. La Lluna va moient-se en la seva òrbita i en aquest moviment començarà a desplaçar-se sobre el Sol. Mica a mica veurem com l'ombra de la Lluna va cobrint el Sol en la seva totalitat, i això és un procés que tarda aproximadament una hora. Després d'aquest moviment, la Lluna es col·loca precisament davant del Sol i tenim uns minutets, un, dos minutets, depèn del lloc, en el que podem presenciar aquesta corona solar i també veure com, diguéssim, es fa una foscor. Darrere el Sol podrem veure estrelles i planetes que normalment no estan a la vista perquè la llum del Sol no deixa veure-les.
15: A quina hora es produirà, doncs, l'eclipsi total?
16: Això depèn una mica del lloc, perquè depèn de la latitud, però això aproximadament a dos quarts de nou.
15: A 8:45 del vespre,
16: sí,
15: en ple mes d'agost. Això suposa que serà pocs minuts abans de la posta del
16: Sol
15: definitiva,
16: això,
15: no?
16: Aquesta és una cosa que en aquest cas complica una mica la situació, perquè el Sol estarà ja camí de posar-se, doncs tindrem... El Sol estarà bastant a prop de l'horitzó. Mm. I això dificulta les coses, perquè si estigués a migdia el tindríem a dalt i el podríem veure sense cap dificultat, però en aquesta situació cal assegurar-se de que tenim un lloc de visió adequat. És a dir, que quan mirem cap a l'oest tenim un horitzó pla on no hi hagi muntanyes, objectes, cases, boscos que puguin dificultar, diguéssim, la visió del Sol. Això és una cosa, que una petita precaució que hem de tenir abans de col·locar-nos per poder presenciar l'eclipse en tot el seu esplendor.
15: I per què dura tan poc? Un minut o poc més d'un minut?
16: Bé, ara la Lluna es mou bastant de pressa en el Sol i això fa que diguéssim, ja estem en l'horitzó i el moviment és més ràpid allí, pues dure poquet. Però, diguéssim, el mateix procés que hem tingut al principi mentre la Lluna va tapant el Sol, el tindrem després. La Lluna també sortirà del Sol, no de manera instantània, sinó que anirà obrint-se i recuperant la lluminositat normal durant també un procés de 3/4 d'hora, una hora.
15: Què necessitem, senyor García, per contemplar l'eclipsi, per observar l'eclipsi en aquest procés previ, en aquesta hora prèvia, sí, i en el moment culminant?
16: Hem de ser prudents, perquè hi ha un cert perill. És a dir, no podem, diguéssim, normalment no podem mirar el Sol, no podem sostenir la mirada al Sol perquè és molt intens. Però durant el procés en què la Lluna va cobrint el Sol, la lluminositat del Sol baixarà. I durant aquesta horeta és possible mirar el Sol directament. Per això és perillós. perquè tot i que el Sol no és molt lluminós o no és molt intens, sí que continua enviant radiació que és d'alta energia i que pot ser molt dolenta per la nostra visió. Per tant, és absolutament necessari en aquest període, en el període en què la Lluna va tapant el Sol, contemplar el Sol amb unes ulleres d'aquestes adequades que tenen una especificació que es diu ISO 12-3-12-3, que són les que ens permeten mirar el Sol durant aquesta estona sense el perill de que ens cremi la retina.
15: I què hem de fer en el moment, en el minut clau de l'eclipsi total?
16: En el minut clau ja no tenim aquest risc. Podem baixar les ulleres i mirar directament al Sol. Podrem contemplar la corona i podrem també observar al voltant del Sol les estrelles que normalment no veuríem perquè el Sol, la lluminositat del Sol, la bloquejaria. Doncs durant aquest moment sí que podem aixecar les ulleres i mirar cap al Sol. Però després les hem de tornar a ficar. És a dir, sempre que mirem cap al Sol, mentre no tenim l'eclipse total, hem de fer servir les ulleres, perquè tenim un risc de prendre mal. Mm. Hem de ser cuidadosos amb això.
15: I quan passi aquest minut, minut i mig, tornarà a sortir el Sol, tot i que ja anirà molt baix,
16: sí,
15: progressivament també.
16: Sí, sí, sí.
15: També en aquell moment un altre cop les
16: ulleres.
15: Sempre
16: que mirem cap al Sol, recomanat totalment fer-ho amb ulleres i no amb qualsevol cosa. És a dir, no valen ulleres de Sol, no valen, diguéssim, les radiografies, aquest tipus de coses no serveixen, no bloquegen la llum amb la llum d'alt altament energètica que pot ser perillós. Per tant, sempre que hem de tenir la precaució de aconseguir unes d'aquestes ulleres, que no són molt cares, poden trobar a qualsevol òptica o a qualsevol comerç d'aquest estil, i tenir aquesta precaució. És molt important, això.
15: Quina actitud creu que hem de tenir en el moment clau?
16: És una festa, i no és, vull dir, és una cosa tan extraordinària que normalment la gent, quan un mira, o la gent que ha vist eclipses, o quan mirem com reacciona la gent en algun vídeo de YouTube, per exemple, podem apreciar que és una cosa totalment festiva. La gent reacciona amb moltíssima excitació, no sé exactament per què, però la gent reacciona com si fos una gran festa. Jo entenc, perquè és un moment extraordinari de la natura que ens ofereix durant un minut després de cada segle. És un moment tan, tan precís, tan meravellós, que jo m'imagino que ens trobem davant d'un fenomen còsmic grandiós, si tenim la sort de poder-lo contemplar, i és normal que reaccionem amb aquesta joia, no? amb aquesta festa.
15: Al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre el podrem veure en la seva totalitat.
16: Exacte.
15: Serà un eclipsi total.
16: Total.
15: Hi ha molta diferència amb un eclipsi parcial que potser veuran en altres punts de Catalunya?
16: Claro, no, l'eclipsi parcial no ens dona aquest moment, aquest minut, en el que hi ha l'ombra total. És a dir, en el que podem contemplar les estrelles que hi ha darrere el Sol i podem contemplar la corona. En un eclipse parcial, la lluminositat del Sol és suficient com per anul·lar aquest efecte, i si fos un eclipse anular, és a dir, en el que la Lluna no acaba de es col·loca davant del Sol però no l'acaba de bloquejar, tampoc. Per tant, és una situació molt, molt extraordinària i si tenim temps i podem gaudir-ne, jo invito la gent a participar i a buscar-lo i a veure, a disfrutar-lo.
15: I com hem de triar un bon lloc d'observació?
16: Això és el que deia abans. El fet de que l'hora sigui així tan cap al vespre fa que el Sol estigui prop de l'horitzó. Aleshores, no podem col·locar-nos en qualsevol lloc perquè podria ser que ens col·loquem en un lloc, mirem cap a l'oest i allí ens trobem una muntanya, o ens trobem un gran edifici, o ens trobem un bosc. Això bloquejarà el moment privilegiat aquest d'aquí. Per tant, hem de buscar un lloc que, mirant cap a l'oest, és a dir, quan mirant cap a la zona on es posa el Sol, tinguem un horitzó relativament pla. El Sol es ficarà sobre... En el moment de l'eclipse, el Sol estarà aproximadament sobre 5 graus sobre l'horitzó, que això són 3 dits de la mà. Si juntem 3 dits de la mà i els col·loquem així amb la mà extesa davant de l'horitzó, és més o menys aquesta alçada. Per tant, estarà bastant a prop de l'horitzó. I hem de procurar buscar un lloc en el que tinguem una visibilitat clara, que no hi hagi cap objecte, cap muntanya, cap edifici que bloquegi el Sol quan s'està posant.
15: Per tant, planificar
16: sí,
15: la jornada amb una certa antelació i ulleres.
16: Sí, sí, això són les dues coses fonamentals. Si volem veure l'eclipse, hem de pensar en un lloc que sigui apropiat, desplaçar-se amb temps, perquè se preveu que hi hagi una assistència immensa, es preveu que en la franja de totalitat en tota la franja de totalitat del país hi hagi un increment de 10 milions de persones sobre lo normal en un mes d'agost, és a dir, que hi haurà, si s'espera un moviment molt gran, això vol dir que si esperem a última hora per anar al puesto no serà possible, així que hem d'anar amb un cert temps i després les ulleres, perquè si no podrem veure la corona solar, no?
15: Doncs amb aquestes dues recomanacions ens quedem. Gràcies a Carlos García per participar en aquest primer capítol de la sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi. I recorda que si t'ha agradat i interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
17: Eclipsa't de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili, un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz. Obert per vacances, cada dia de 9 a 11 a la teva ràdio local.
14: Ai, l'estiu, temps de vacances, de terrasses, de sopars a la fresca, de gaudir més que mai dels espais exteriors de casa nostra. Però també és l'època de l'any en què les plantes ens plantegen més dubtes. Les reguem prou? Les reguem massa? Quines espècies aguanten millor la calor? Com podem tenir un balcó o un jardí més bonic i sostenible? Al llarg de les properes setmanes ens endinsarem en el món de les plantes, els jardins i els petits racons verds que fan més agradable el nostre dia a dia. Ens hi portarà el nostre company Eduard Virgili d'Altafulla Ràdio, així que prepareu la regadora, busqueu una mica d'ombra i acompanyeu-nos en aquest podcast setmanal, aquest recorregut ple d'idees, curiositats i consells sobre les plantes.
0: Hi ha qui diu que les vacances són per desconnectar i nosaltres, durant tot aquest estiu, a l'Obert per Vacances, us proposem connectar amb la natura. Ho farem acompanyats del que enguany ha estat reconegut com el millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
18: Jardineria amb Joan Maria Vidal del Garden Center Gaià del grup La Rasa.
0: Comencem pel gran maldecap de cada estiu. Marxem una setmana o 15 dies i ens fem la mateixa pregunta. Quan torni, les plantes encara seran vives?
19: Les plantes estaran vives perquè haurem fet algú que ens ajudarà. Primer que tot. Les plantes interiors, les plantes de dins, si marxem i deixem les finestres tancades, amb les persianes tancades o els porticons tancats que no els hi entra llum, hem d'agrupar aquestes plantes i posar-les en un lloc on te rebin claror. La llum és la part vital, la més important de les plantes. Per tant, les posem o en una habitació que encara ens quedi una finestra oberta i que hi pugui haver prou llum com per llegir un llibre durant 7-8 hores al dia, o agafem i les traiem a fora, en un lloc a l'ombra, a la sombra, sense cap problema, aquestes plantes ens sobreviuran. I reguem-les abans de marxar, no hi posem allò, una galleda o un plat acumulat d'aigua, no, però sí que les reguem ben regades. I si podem, les acompanyem amb sistemes de rec que hi ha per passar uns dies, és a dir, que a més hi ha sistemes que es podem aprofitar cada any, vull dir que seria una part econòmica i que ens permet també tenir, si ens allarguem més d'una setmana i no podem regar o no podem tenir algú que ens vingui a regar a casa, doncs podem tenir un sistema que ens ajudi a mantenir aquestes plantes regades, i quan tornem, moltes vegades ens trobem inclús que les plantes estan millor de quan hem marxat.
0: I allò on les deixem, que és important.
19: És bàsic. Primer hem de pensar quines plantes hi posem. Si són plantes que ja estan acostumades al sol, cap problema, serà fantàstic. Però, evidentment, com més sol, més s'asseca. Pensem que quan tenim un test, una torreta, el que passa és que rep calor de tot el voltant i aquesta s'evapora molt més ràpid. Si, a més, hi toca el sol de ple, doncs amb les altes temperatures i el sol, farà que s'evapori molt, llavors haurem de donar-li més rec. Petits consells, intentem aprofitar les petites sombres que hi hagi en aquests balcons, aquestes terrasses. D'altra banda, també, si cobrim la part de la terra amb pedra, amb escorça o alguna cosa que ens permeti que aquesta mica d'aigua no s'evapori tant perquè li costi més evaporar-se i a la vegada el sol no piqui directament a la terra, ajudarem a que l'aigua ens mantingui molt més. Si aquests testos no són de plàstic o de metall, sinó que són de ceràmica, de fusta, de terrissa o de gres, ens permetrà que aquesta aigua es mantingui molt més estona. Llavors, d'aquesta forma, amb menys rec, ens permetrà aguantar molt més. I si són plantes de sombra, no les podem posar directament al sol. Hauríem de posar algunes coses que les cobrís i que ens aguanti en un lloc a la sombra. Però sempre és vital que rebin claror, que rebin llum, almenys 7 o 8 hores al dia.
0: Hi ha gent que entra totes les plantes dins de casa. És una bona idea?
19: No és una mala idea, sempre i quan rebin claror suficient i llum. El més important per les plantes és que tinguin claror, llum. Sempre dic, com per llegir un llibre 7 o 8 hores, sigui fantàstic.

0: I acabem amb el truc de la setmana sobre jardineria.
1: Primer que tot, si tenim plantes interior, recordem a no tancar les persianes, o si les tanquem, deixar-les aquestes en un lloc que rebi claror. Podem ajuntar inclús diferents testos que tenim a fora, de tal manera que també, d'alguna forma, no reben tanta calor entre ells. I si pot ser, reguem bé abans de marxar, i si veiem que hi ha algunes que, doncs, que reguem més sovint, doncs, posar-hi algun sistema que ens ajudi a mantenir-ho més humit.
0: Doncs ja ho sabeu, abans de marxar, prepareu les plantes. No es tracta de regar més, es tracta de regar millor. La setmana vinent descobrirem un altre dels grans dubtes de l'estiu. Realment cal regar cada dia? Ho respondrem aquí, amb el nostre jardiner de capçalera.
2: Gairebé 10 minutets, vinga, 11, per arribar a les 11 del matí i encara hem de fer una ullada a l'agenda d'activitats dels propers dies o d'avui mateix, de fet. En tot cas, connectem amb els companys de Radio Ciutat de Tarragona, amb Lídia Porta. Lídia, bon dia. Lídia Porta, Radio Ciutat de Tarragona, estem a punt de fer l'agenda i ara sí, tornem a saludar. Lídia Porta, bon dia. Ai, que sembla que tenim la Lídia acabant de configurar tota l'agenda, perquè déu-n'hi-do com ve carregada. Ahir era dilluns, dic, bueno, m'explicaran coses del cap de setmana. I no, allí mateix ja hi havia activitats per explicar-vos. Vinga, donem un respir a l'antena, sí, a veure si podem connectar amb els companys de Radio Ciutat.

0: Doncs mentre intentem contactar amb Radio Ciutat de Tarragona perquè ens acostin l'agenda d'activitats, el que fem és, mira, un canvi de cromos. Anem cap a Ràdio Televisió Cardedeu amb l'Enric Rubió. Enric, bon dia de nou.
1: Oh, Núria, déu-n'hi-do, bon quin dia, programa,
0: bon dia. Oi, que xulo, eh? Sí, hem saltat d'una cosa a l'altra i jo és que ja m'imagino fent-ho tot. Jo totes les entrevistes me les agafo com a meves. Escolta, no m'has preguntat què m'emportaria jo a la platja i a la piscina?
1: És veritat, que ho tenia molt pendent. Va, explica'm.
0: A vegades penso la resposta, dic per si m'ho pregunta, eh? Polvo talc.
1: Epa!
0: Saps per què?
1: Explica.
0: Mira, m'ho van donar, és un consell. A mi, personalment, no em molesta la sorra als peus gens ni mica, eh? Però sí que és veritat que els que us molesta, podeu prendre un pot de polvo talc i us en tireu quan sortiu de la sorra en un lloc en què no embruti gaire, eh? Perquè ja sabeu que això embruta i fa relliscar. Us els tireu pels peus i llavors, clic, clic, clic, la sorra marxa superràpid. Sí.
1: Escolta, aquests remeis fantàstics de...
0: També serveix, saps, per quan sues entre les cames?
1: Sí, que no faci el frufru, eh?
0: Ja
1: que
0: està,
1: diu...
0: pel frufru.
1: Sí. Oh, i que molest, i quanta factura que passa, eh?
0: Sí, després arrossegues el vermell, no? Doncs no, polvo talc ho solucionen tot. Què diuen els oients? Que ens acaben d'explicar per xarxes?
1: Doncs mira, escolta, en Josep ens diu que el que mai es deixa és el biquini. Jo no sé si el de menjar o el de roba, eh? Però el que mai es deixarà és el biquini. I sobretot tenim una conciliació entre tothom, o sigui, un d'acord, un punt en comú, que són els llibres. I els llibres d'aquí, que no siguin només per l'estiu, però un bon llibre, una bona novel·la, un bon llibre d'assaig, amb una bona platja d'aquestes perdudetes que has d'arribar caminant una estona, mitja vida, eh, Núria?
0: Saps que m'estranya que et diguin llibres i en canvi no et diguin els auriculars amb la música,
1: sí,
0: i tot això.
1: M'agrada, eh? Escolta, ja dic que ens sorprèn molt l'audiència que estem tenint positivament, eh?
0: Sí,
1: per la part que en toca, eh? I haig de dir que està guanyant per golejada totes les nostres noies i dones oients, perquè sí, de homes i nois ens estan comentant molt pocs, eh? Anem gairebé un 98-2, eh? Per tant, felicitats des d'aquí.
0: Animeu-vos. Jo em quedo també amb aquell consell que ens donaven al començament, eh? De canviar-nos la roba mullada, de treure'ns la roba mullada de seguida que puguem. Això és molt pràctic, també.
1: I tant que sí.
0: Aquest emportes tu, Enric, ho saps o què?
1: Sí, tant que sí. Aigua, sobretot, que un dia me la vaig deixar i Verge Santíssima. Bueno, Mare de Déu, sí. I sobretot, bé, jo és que porto molt poca cosa, eh? Però el llibre i la meva llibreta amb la pluma estilogràfica per dibuixar i per escriure sempre, amb la tinta, perquè com se m'acabi, això sí que se'n va en orris el dia.
0: Perquè això no és un problema amb la calor. La tinta, la ploma, la bossa...
1: La veritat és que no, eh? Perquè, de fet, les plomes estilogràfiques ara més actuals van amb un èmbol que queda perfectament allà tancat i segellat, i la veritat és que no he tingut cap problema, i per dibuixar, mira, des d'aquí

0: M'hi trenco una llança, que la gent s'animi, si li agrada escriure, a tirar cap aquí, que un cop proves la pluma, escolta, això sí? És mitja vida.
1: Però s'escriu diferent, que sí? El traç és diferent i no sí, pots escriure
0: molt gustós.
1: Ràpid.
0: Sí. Mira, per les generacions noves dirien que és molt ASMR, saps?
1: Ah, clar.
0: Sí.
1: De fet, és una pràctica que podem posar, que podem començar a l'estiu, podem provar-la a l'estiu perquè tenim més temps, no? I tenim calma per anar escrivint, no és allò de prendre punts.
0: Doncs mira. De fet, es parla molt de cap d'any, no? De noves pràctiques, de nous il·lusions que volem dur a terme, però l'estiu crec que és un moment fantàstic per començar coses que tenim allà al racó, guardades al calaix i que no hem dut a terme al llarg de l'any perquè anem molt atrafegats, no?
1: Enric, i això era el resum del que han contestat avui l'audiència sobre els imprescindibles per aprendre a la platja o a la piscina. Què preguntareu demà per xarxes?
0: Ai. Mira, anem una miqueta... Va tot en sintonia, eh? Plans perfectes per fer a l'estiu.
1: Així en general. Plans perfectes per fer a l'estiu.
0: Així que demà obrirem un caixetí a l'Instagram perquè la gent pugui anar fent, que ens enviï també per el número de WhatsApp que tenim, que si vol que ho faci per missatge també directe, tot i que millor a la publicació, i que digui la seva, que a veure quina cosa fa que nosaltres no se'ns havia acudit.
1: Doncs vinga, demà resolem dubtes. Enric Rubio, Cardedeu, moltíssimes gràcies.
0: Salut, fins ara.
1: I el que fem ara sí és connectar amb Ràdio Ciutat de Tarragona arreu un parell de minuts perquè ens expliquin a Lídia Porta l'agenda d'activitats de la jornada. Lídia, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Tot teu, Lídia. Tenim dos minutets.
2: Rapidet. Comencem a Valls amb la segona edició del cicle Folk en Viu, que és una proposta de música d'arrel i folk catalano. I el cicle avui el comença el duet Alosa i tenim les declaracions de Jordi Jubany, l'integrant del grup Fenyarrai, que col·labora amb la proposta.
1: L'escoltem, no l'escoltem, mira, és igual. Passem a la segona, sí. A la segona proposta, Lídia, que érem justos de temps.
2: Sí, no passa res. La segona, doncs, tenim també música a Costelló d'Empúries. La guitarrista Maria Camaor, de formació de clàssica, doncs farà un concert allà en el castell a les 9 de la nit i les entrades costen 15 euros. I també fem una mica de canvi a Circ, a Lleida, doncs tenim la companyia La Gata Japonesa, que ens porta un espectacle que ens fa retornar a la infància. És gratuït i es fa demà, molt important, dia 15, a 8:45 de vespre, al Fossat de la Seu Vella.
1: Doncs això, música de tot tipus, i en canvi, i encara, per acabar un espectacle de circ entre avui i demà. Moltíssimes gràcies, Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona.
2: Adéu, fins demà.
1: Adéu, fins demà.

0: deixem aquí a l'Obert per Vacances d'avui dimarts. Demà dimecres tornarem amb més temes recollint els vostres plans per l'estiu. Parlarem de l'onada de calor, serem socials i solidaris i moltes més coses que ens duran des d'emissores de tot Catalunya.
1: Fins demà.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Junts trenca el pacte de govern a l'Ajuntament de Girona i deixa l'executiu de Guanyem i Esquerra en minoria. La vicealcaldessa Gemma Geis ja ho ha comunicat a l'alcalde Lluc Salellas. Amb la sortida dels 6 regidors de Junts, el govern gironí queda amb 11 dels 27 regidors del ple. I Aliança Catalana fitxa els 3 regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils de cara a les municipals del 2027. L'actual portaveu del grup, Enric Daza, serà el candidat del partit d'extrema dreta. Els 3 regidors ja actuaran com a membres d'Aliança el que queda de mandat. Daza va ser expulsat del govern municipal el 2025 en una crisi que va acabar amb la sortida de Junts de l'executiu i la dimissió del d'aleshores alcalde socialista. La compravenda d'habitatges cau un 5,6% al maig a Catalunya fins a les 8.927 operacions, segons dades provisionals de l'INE. El descens s'explica sobretot per la baixada de les vendes de pisos de segona mà, que retrocedeixen més d'un 7%. En canvi, les operacions d'habitatge nou es mantenen pràcticament estables. I en marxa un dispositiu dels Mossos per investigar el tiroteig sense ferits del passat 12 de maig al barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs. L'operatiu s'està fent de manera simultània a Barcelona, Sant Adrià, Badalona, Terrassa i Maçanet de la Selva. L'objectiu és localitzar armes i detenir els presumptes implicats en els fets. Hi participen prop de 150 agents, entre unitats d'investigació criminal, policia científica, drons i unitat canina. I els Mossos investiguen la suposada agressió sexual entre dos menors de 13 anys a Tàrrega. El cas s'ha traslladat a la Fiscalia de Menors i als Serveis Socials perquè el presumpte autor és inimputable al tenir menys de 14 anys. I el piromusical, l'espectacle de focs artificials que clausura les festes de la Mercè de Barcelona, es traslladarà a la platja del Bogatell i la festa de cap d'any a l'Anella Olímpica per les obres de la Fira de Barcelona a Montjuïc. En canvi, els concerts de la Mercè no es veuran afectats per les obres i seguiran la ubicació actual. I Protecció Civil manté activades les alertes per calor intensa i calor nocturna i risc d'incendi forestal i també el tancament de les àrees recreatives dels municipis del nivell 3 del Pla Alfa. Es demana extremar la prudència després de més d'una setmana de temperatures extremes. De fet, avui torna a repuntar la calor amb màximes de fins a 40 graus a Ponent i a la Conca de Tremp i nits que seran tropicals o tòrrides al litoral. El cel serà variable amb núvols baixos a la costa i núvols prims a la resta. Demà s'espera el pic de l'onada de calor. I en esports, el futbol, el Barça torna avui a entrenar la pretemporada després de les revisions mèdiques. Ho fa amb pocs efectius perquè més d'una desena de blaugranes continuen al Mundial.
0: Notícies en xarxa.
2: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Quan el sol se'n va. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme.
3: A la línia recta, bicicleta sense llum.
2: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme.
3: A la línia recta, bicicleta sense llum.
2: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: donava llum.
1: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant.
0: Quan el sol se'n va.
1: Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: Les obres per reobrir el carril tallat de la Nacional 260 entre Ripoll i Sant Joan de les Abadeses a la corba de Ribamala, arran d'una esllavissada de roques i terra el passat mes de març, continuen en marxa. No està previst que s'acabin fins a la tardor i, mentrestant, un semàfor dona pas alternatiu al trànsit, provocant cues quilomètriques els caps de setmana. Aquella esllavissada va atrapar un cotxe i el seu conductor. Es tracta de Manu Luque, que va venir de Màlaga el mes de desembre a viure a Sant Joan de les Abadeses amb la seva parella i els tres fills d'aquesta. Aquell dia anava a recollir la filla gran de la seva parella a Ripoll, que feia avall tres dies a la setmana. Així recordava l'accident.
4: Recuerdo que llovía y sentí un golpe muy brusco en el coche y que arrastraba el coche, que yo no podía controlarlo. Se me hizo todo negro, se volvió todo negro y yo lo que intenté fue, lo que pensaba era en controlar el coche para que no se chocara contra el muro, que allí hay un muro vertical, y al otro lado de la carretera el río. Y yo pretendía que el coche se fuese frenando poco a poco y no caer ni en el río ni chocarme contra el muro, pero eso es lo que mi cerebro dedujo del golpe que recibí. Cayó la montaña sobre mí, a mí me cayó encima del coche, me cayó una roca de casi 500 kilos que cayó sobre el asiento del copiloto, pero me golpeó la cabeza y me aplastó el brazo.
3: Va estar més d'una hora allà atrapat perquè anava perdent i recuperant el coneixement. Aquests 4 mesos des de l'accident ha estat anant a rehabilitació a diari perquè encara no està recuperat al 100%. Porta una placa a l'avantbraç amb 8 cargols perquè es va fracturar el radi i encara no té la mobilitat del colze completa. Sentim-lo parlar de les lesions que va patir.
4: Camino al Trueta, se atropelló la ambulancia y llamaron con urgencia a una de Vic y decidieron de llevarme a Vic y me ingresaron en Vic. Allí me hicieron todas las pruebas pertinentes y lo único que dieron era daño en las costillas, fractura de brazo, de radio y traumatismo craneoencefálico. Luego, eso no lo vieron, cuando entré en quirófano 20 días después, él tenía una luxación de codo.
3: Luque, que no va tardar gens a aconseguir feina de fuster a Olot, només va poder treballar 5 setmanes abans de patir l'accident i ara està de baixa. Encara ara li costa passar per allà i fa treball psicològic per superar el trauma que li va causar l'accident. També diu que el seu cervell es posa en mode defensiu quan passa per túnels llargs per la foscor que va viure aquell dia.

0: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: Sense llum. Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: Ripoll ha estat designada com la capital de la sardana de l'any 2028. El nomenament es va oficialitzar divendres en un acte a la sala de plens de l'Ajuntament. Precisament, d'aquí a dos anys, l'agrupació sardanista de Ripoll celebrarà el 75è aplec de la sardana i el 25è aniversari des que va ser ciutat pubilla de la sardana. El coordinador de la capital de la sardana, Víctor Sellers, i el president de Som Sardana, Xavier Tresserres, deien això.
3: La capital de la sardana no deixa de ser un acte que no és sardanes pels sardanistes, és sardanes que la capital, aquell any, la capital Ripoll, sigui, amb tots els actes que hi hagi, tingui aquella pinzellada sardanista. I que el jovent, que hi hagi també, se'n senti orgullós d'aquest patrimoni cultural tan important que tenim.
4: La sardana és una dansa rodona que és símbol de pau, símbol de germanor i símbol d'integració. Sempre ha sigut una dansa que ha acceptat a tothom que ha vingut de fora. Jo recordo la meva sogra, que va venir de l'Aragó, que el primer que va fer quan va arribar al meu poble va ser començar a ballar sardanes. Per tant, la sardana fa que la gent se senti com a seva la cultura del país allà on està.
2: L'alcaldessa Sílvia Orriols també va defensar aquesta dansa.
5: Cal vindicar allò que ens defineix, i aquesta és la dansa del nostre poble, en la que ens entrellacem i reivindiquem allò que som, que volem continuar sent i que batallarem perquè ningú ens discuteixi. No? Som una nació a dia d'avui ocupada, a qui es nega la seva identitat, i per tant és el nostre deure des de les administracions i des de les entitats vindicar aquesta nacionalitat i transmetre-la a les noves generacions que pervisqui.
2: En l'acte també hi va intervenir el president de l'Associació Sardanista de Ripoll, Ernest Roure.
6: Nosaltres sí que teníem previst el 2028 doncs, fer alguna cosa en especial, doncs, de dir que complíem 25 anys del pubillatge, celebràvem el 75è aplec i vàrem pensar doncs, de fer una cosa grossa. Mai havíem pensat que serien capital de la sardana. Això ens ha vingut doncs, encara com un regal molt maco, eh? O sigui que gràcies, eh? O sigui, nosaltres ja pensàvem fer coses, però ara sí que ens hi veiem molt més obligats.
2: La història sardanista de Ripoll es remunta al 1909, quan es va celebrar el primer concurs de sardanes oficial a la localitat. Aquesta passió arrelada va trobar la seva màxima expressió l'any 1941 amb la fundació de l'Agrupació Sardanista de Ripoll, entitat que va recollir el valuós llegat de l'històric foment de la sardana. Així mateix, des de l'any 1942, la ciutat celebra de manera ininterrompuda l'aplec de la sardana de Ripoll.
7: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Els Mossos han detingut 3 persones en relació al tiroteig sense ferits del passat 12 de maig al barri de la Mina. El dispositiu policial ha mobilitzat prop de 150 agents i ha inclòs entrades a Escorcolls, a Barcelona, Badalona, Sant Adrià, Terrassa i Maçanet de la Selva. També s'ha intervingut 6 armes de foc, 3 pistoles, un revòlver, un subfusell i una escopeta. Els agents han localitzat més de 40.000 euros en efectiu. La investigació continua oberta. I Junts trenca el pacte de govern a l'Ajuntament de Girona i deixa l'executiu de Guanyem i Esquerra en minoria. Amb la sortida dels 6 regidors de Junts, el govern gironí queda amb 11 dels 27 regidors del ple. I Aliança Catalana fitxa els 3 regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils de cara als municipals de 2027. L'actual portaveu del grup, Enric Daza, serà el candidat del partit d'extrema dreta. Els 3 regidors ja actuaran com a membres d'Aliança el que queda de mandat. Daza va ser expulsat del govern municipal al 2025 en una crisi que va acabar amb la sortida de Junts de l'executiu i la dimissió del d'aleshores alcalde socialista. I la compraventa d'habitatges cau un 5,6% al maig a Catalunya, fins a gairebé les 9.000 operacions, segons dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estudis. El descens l'explica sobretot per la baixada de les vendes de pisos de segona mà que retrocedeixen més d'un 7%. En canvi, les operacions d'habitatge nou es mantenen pràcticament estables. I parlant encara d'habitatges, l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya reclama accelerar l'adaptació d'edificis i ciutats davant d'unes onades de calor cada vegada més freqüents i intenses. L'ITEC recorda que els nous edificis hauran d'incorporar mesures com proteccions solars exteriors, més ventilació, solucions bioclimàtiques i aïllaments per reduir el consum energètic i també millorar el confort tèrmic. I Catalunya ha registrat prop de 4.500 persones afectades directa o indirectament per la calor des de l'1 de maig, segons dades del Departament de Salut. La majoria són per cops de calor i també destaquen les deshidratacions, una de cada 3 amb ingrés hospitalari. Segons el sistema MOMO de l'Institut de Salut Carles III, les morts atribuïbles a la temperatura els primers 12 dies de juliol ja arriben a les 211. I Protecció Civil manté activades les alertes per calor intensa, calor nocturna i risc d'incendi forestal. També hi ha tancament de les àrees recreatives als municipis en nivell 3 del Pla Alfa. Es demana extrema prudència després d'una setmana de temperatures altes. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: zona de llum.
1: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant.
0: Quan el sol se'n va.
1: Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: El govern del PSC de la Generalitat de Catalunya destinarà 2 milions d'euros a finalitzar la segona fase de l'Institut Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadeses, una obra llargament reivindicada que ja ha estat en l'esborrany dels comptes en més d'una ocasió, però que ha anat caient per diverses raons. En una primera fase, l'any 2019, es va inaugurar el nou centre a la Coromina del Bac, on es va traslladar la secundària. El compromís inicial era el d'ubicar-hi també els alumnes d'infantil i primària, actualment al centre del municipi en l'edifici que du el nom del centre escolar. Però el trasllat s'ha demorat en el temps. L'alcalde Ramon Roquer, de més, recorda que tenen un model d'institut-escola i que la llei fixa que hi ha d'haver un únic centre que agrupi tots els alumnes d'entre 3 i 16 anys. Roquer detalla quines són les obres que hi ha previstes.
4: A la Coromina, al costat de l'institut, hi van dos edificis, un és d'infantil, un és de primària, també hi van tots els serveis vinculats a l'institut-escola, des d'una sala polivalent, la cuina i el menjador, més aquests espais compartits, també els patis vinculats a l'infantil i la primària. Per tant, estem parlant d'un projecte gran, un projecte que no durarà uns pocs anys, sinó al contrari. De seguida, grans projectes traspassen les legislatures i sempre hem de parlar de 4 o 8 anys. El que és important, com tots els grans projectes, és que caminin, que avancin. Sabem que hi ha un procés llarg.
3: Roquer diu que és important que els pressupostos siguin aprovats perquè això garanteix una estabilitat política pel país i considera claus les inversions en educació i salut. Sobre quan podrien començar les obres, l'alcalde vol ser cautelós.
4: Estem a les portes de l'estiu, hem de donar temps a que el govern, una vegada aprovat, doncs vagi prioritzant i vagi desenvolupant tota aquesta llei de pressupostos, i nosaltres doncs estar una mica a l'expectativa a veure si arriben notícies, i si no, doncs evidentment amb el departament doncs mirarem a veure en quin punt estem i quines planificacions veiem que hi ha. Jo crec que és molt agosarat de moment avançar res, ni tampoc fer de masses ni expectatives ni tenir perspectives de curt termini. Hem de deixar fer, el govern sap que pot comptar amb nosaltres, el govern confia en el nostre projecte educatiu i en el nostre institut d'escola, té ple compromís, i de fet l'any passat per la festa major va venir la consellera a corroborar aquest compromís amb el poble de Sant Joan les Abadeses.
3: Els pressupostos de 49.162 milions d'euros es van aprovar amb els vots del govern, del PSC i d'Esquerra Republicana i els comuns a l'oposició, a més d'una diputada de Junts que va votar-los per error. Junts, el PP, Vox, la CUP i Aliança Catalana van fer un contra. Una altra de les inversions destacades és l'adquisició de 12 habitatges de planers a Planoles que són propietat del Ministeri d'Hisenda i gestionat pel de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Tenen un cost d'1,5 milió d'euros, més 182.000 euros per adquirir els terrenys necessaris per reubicar-hi la maquinària actual, amb l'objectiu de destinar-los a l'habitatge públic de lloguer.
5: La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, ¿eh? Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
0: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana dediquem tot el programa a la figura de Miles Davis, que va néixer un 26 de maig de 1926. Celebrem el centenari. Una figura que va estar al capdavant de totes les evolucions del jazz des de 1945 en endavant i que ens ha deixat un bon grapat de discs històrics. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, el dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: Les obres per reobrir el carril tallat de la Nacional 260 entre Ripoll i Sant Joan de les Abadeses a la corba de Ribamala, arran d'una esllavissada de roques i terra el passat mes de març, continuen en marxa. No està previst que s'acabin fins a la tardor i, mentrestant, un semàfor dona pas alternatiu al trànsit, provocant cues quilomètriques els caps de setmana. Aquella esllavissada va atrapar un cotxe i el seu conductor. Es tracta de Manu Luque, que va venir de Màlaga el mes de desembre a viure a Sant Joan de les Abadeses amb la seva parella i els tres fills d'aquesta. Aquell dia anava a recollir la filla gran de la seva parella a Ripoll, que feia ball tres dies a la setmana. Així recordava l'accident.
4: Recuerdo que llovía y sentí un golpe muy brusco en el coche y que arrastraba el coche, que yo no podía controlarlo. Se me hizo todo negro, se volvió todo negro y yo lo que intenté fue, lo que pensaba era en controlar el coche para que no se chocara contra el muro, que allí hay un muro vertical, y al otro lado de la carretera el río. Y yo pretendía que el coche se fuese frenando poco a poco y no caer ni en el río ni chocarme contra el muro, pero eso es lo que mi cerebro dedujo del golpe que recibí. Cayó la montaña sobre mí, a mí me cayó encima del coche, me cayó una roca de casi 500 kilos que cayó sobre el asiento del copiloto, pero me golpeó la cabeza y me aplastó el brazo.
3: Va estar més d'una hora allà atrapat perquè anava perdent i recuperant el coneixement. Aquests 4 mesos des de l'accident ha estat anant a rehabilitació a diari perquè encara no està recuperat al 100%. Porta una placa a l'avantbraç amb 8 cargols perquè es va fracturar el radi i encara no té la mobilitat del colze completa. Sentim-lo parlar de les lesions que va patir.
4: Camino al Truetas, atropelló l'ambulància i llamaron con urgencia una de Vic y decidieron de llevarme a Vic y me ingresaron en Vic. Allí me hicieron todas las pruebas pertinentes y lo único que vieron era daño en las costillas, fractura de brazo, de radio y traumatismo craneoencefálico. Luego, eso no lo vieron. Lo vieron cuando entré en quirófano 20 días después. Él tenía una luxación de codo.
3: Luque, que no va tardar gens a aconseguir feina de fuster a Olot, només va poder treballar 5 setmanes abans de patir l'accident i ara està de baixa. Encara ara li costa passar per allà i fa treball psicològic per superar el trauma que li va causar l'accident. També diu que el seu cervell es posa en mode defensiu quan passa per túnels llargs per la foscor que va viure aquell dia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Arnau Vilà. Junts trenca el pacte de govern a l'Ajuntament de Girona i deixa l'executiu de Guanyem i Esquerra en minoria. La fins ara vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, ha atribuït la sortida del govern al personalisme de l'alcalde Lluc Salellas i li ha criticat haver deixat massa temps en segon lloc projectes i carpetes que Junts considerava prioritàries.
2: Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc, o mesures que nosaltres volem impulsar de diferents regidories que no tenen la priorització necessària, o sobretot a barris. A barris, alguns fa molt temps que demanem algunes actuacions molt concretes i no hi ha hagut calendari, no?
1: Amb la sortida de 6 regidors de Junts, el govern gironí queda amb 11 dels 27 regidors al ple. Aliança Catalana fitxa 3 dels regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils de cara a les municipals del 2027. L'actual portaveu del grup, Enric Daza, serà el candidat del partit d'extrema dreta. Els 3 regidors ja actuaran com a membres d'Aliança en el que queda de mandat. Daza va ser expulsat del govern municipal el 2025 en una crisi que va acabar amb la sortida de Junts de l'executiu i la dimissió de l'aleshores alcalde socialista. I els Mossos han detingut 3 persones en relació al tiroteig sense ferits del 12 de maig al barri de la Mina, Barcelona. El dispositiu policial ha mobilitzat prop de 150 agents i ha inclòs entrades i escorcolls a Barcelona, Badalona, Sant Adrià, Terrassa i Maçanet de la Selva. També s'han intervengut 6 armes de foc, 3 pistoles, un revòlver, un subfusell i una escopeta. Els agents han localitzat més de 40.000 euros en efectiu i la investigació continua oberta. Encara en successos, els Mossos han detingut 4 persones acusades d'assaltar un xalet turístic a Avinyonet del Penedès amb armes llargues simulades. Els lladres, vestits de negre, van fer sortir les persones que hi havia dins la casa i van fugir. I ara un ampli dispositiu policial amb l'helicòpter activat els va enxampar. I la compravenda d'habitatges cau un 5,6% al maig a Catalunya, fins a les quasi 9.000 operacions, segons dades provisionals de l'INE. El descens s'explica sobretot per la baixada de les vendes de pisos de segona mà, que retrocedeixen més d'un 7%. I pel que fa als esports, en futbol, segon dia de pretemporada per al Barça 2026-2027. Avui els homes de Hansi Flick han xafat la gespa de la ciutat esportiva per primer cop després que ahir realitzessin les corresponents proves mèdiques. De moment, les primeres sessions s'estan duent a terme amb pocs efectius perquè més d'una desena de blaugranes continuen disputant el Mundial i s'incorporaran més endavant. L'equip treballarà fins a final de mes a la ciutat esportiva Joan Gamper i després farà una estada de pretemporada al Regne Unit.
0: Notícies en xarxa.

0: Comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UA Ullera Ràdio. Sergi i Joan Usson, bon dia.
1: Hola.
2: Molt bones.
0: Què tal? Què tenim d'actualitat?
1: Jo tinc diverses qüestions. Una és per l'Ivan.
2: Ai! Diré que jo no em portava cap, eh?
1: Jo la setmana passada, crec, perquè tinc un cacau de lo que estem fent aquestes últimes setmanes, però entenc que la setmana passada...
2: En episodis anteriors o posteriors...
1: Entenc. L'Ivan va dir que volia mirar From. O que es podia arribar a plantejar mirar From.
0: Sí.
1: I jo li vaig dir, jo de tu esperaria que acabés la sèrie perquè pot ser que sigui sèrie que, bueno, no acabi massa de forma ben rebuda per la seva massa. Uh-huh. Perquè fa la típica pinta que pot passar això. Sense Cine diu
3: que... Ja veuràs el que diu.
1: De cara a la temporada 5, que serà l'última temporada de From...
2: Això està bé.
1: Aquesta no comptarà amb la principal protagonista de la temporada 4.
2: Que és la principal protagonista protagonista?
1: I surt la foto d'un actiu. Jo no puc comentar res perquè no tinc ni fava de From.
2: El protagonista masculí era el Harold Perrineau.
1: Sí, això ho tenim clar. Però, mira, just m'acaba de sortir guimetes.
2: Veus?
1: Però pot ser un factor que porti a que l'última temporada no estigui gaire ben rebuda per la seva massa. Simplement volia comentar aquesta informació.
2: No, ja t'ho dic, perquè el final de la quarta temporada no ha estat gaire ben rebut per la massa. I jo tinc una...
1: És que se m'ha d'escoltar.
2: Una... No, és que jo escolto els que l'han vist, ves. Una companya...
1: Sense veure-la, imagina't.
2: Una companya de programa ja m'ha comentat que és molt fan d'aquesta sèrie, ja m'ha dit que, bueno, aquesta última temporada els Deus Ex Machina van que volen.
1: Feia tota la pinta de ser una sèrie d'aquestes...
2: També t'hi dic, sèrie que pretén ser la nova Perdidos, és el que va fer Perdidos.
1: Ah,
2: vull dir, està aconseguint
1: ser
2: la nova Perdidos.
1: Que jo m'esperaria que s'acabés per mirar-la. I una altra cosa que diu Sense Cine...
2: Ai.
1: Sobre True Detective.
2: Aquesta
1: sèrie que està molt bé. A tu t'agradaria.
0: Ah, sí?
1: True Detective. Alguna temporada més que d'altres. Són sèries policíaques. Cada temporada és autoinclusiva.
0: Ah, molt bé.
1: Autoinclusiva.
2: Autoconclusiva.
1: Això. Autoinclusiva vol dir que ets, bueno, sobretot t'acceptes molt a tu mateix.
2: I que penses molt wow.
1: T'acceptes molt, ets molt inclusiu amb tu. Temporada 5. Ja està confirmada que serà el 2027. Que serà una investigació a Jamaica Bay i no està confirmat, però es parla que Nicolas Cage pot ser un dels actors protagonistes.
2: Mira.
1: De la cinquena temporada.
0: Molt bé.
1: Amb un nou assassinat i, en conseqüència, una nova investigació. Això és HBO,
0: ah.
1: Em sap greu.
0: Bueno, no passa res.
2: Algun dia has de fer el canvi, Judit.
0: Sí, algun dia el farem.
1: Però, per exemple, l'anterior temporada, la quarta, que la protagonitzava la Jodie Foster... Està prou bé, el primer parell també estan molt bé, són temporades guais, una miqueta lentes. Uh-huh. A nivell d'investigació, perquè tota una temporada per la mateixa investigació,
0: clar,
1: doncs ja us ho podeu arribar
0: a
1: imaginar, però està bé, temporada 5, doncs al forn.
0: Molt bé. Ivan, tu tens actualitat?
2: Jo no tinc res.
0: Jo he començat a mirar la quarta temporada de Sullivan's Crossing i realment és que és... de les millors sèries per
1: baixar...
0: Sí.
1: Sèrie Activia.
0: Sí.
2: Exacte, veus?
0: Sí, per fer baixar la mala llet. Va molt bé, molt bé, la veritat, mireu-la. Doncs avui el que farem és dedicar aquesta secció a fer...
2: Un que va ser d'ells.
0: Això, exacte, perquè l'ha preparat l'Ivan. O sigui,
2: així és. Com a mi se'm van demanar més d'aquestos, jo he preparat més d'aquestos.
0: I se't demanaran més d'aquestos.
2: Està bé, jo estic encantat de fer aquesta...
1: Concretament cada vegada que no sapiguem de què parlar.
2: Aquesta subsecció a mi m'encanta, rebuscar, fer arqueologia televisiva.
0: Molt
2: no
0: bé.
2: Tant, no tant, perquè això és de fa 20 anys. Però bueno, avui... portem una altra, però en principi jo crec que amb aquesta emplenarem, perquè avui parlem de Lo Serrano.
0: És a dir, en aquest cas la centrem en sèries espanyoles, en
2: correcte.
1: Ah, és que jo recordo que vam parlar amb Lo Serrano, perquè jo vaig dir, home, fins i tot podries sentar-te només en una sèrie, perquè potser ens dona per a gairebé totes les sèries
2: és que no...
1: fer un que se'n va fer bé. I mira, correcte. Tenim,
0: sí,
1: mare de Déu, seccions que tenim per tot l'any que ve.
0: Per arribar a les 1000.
2: Ja te dic, jo avui porto dues sèries, no vull fer Next Coming perquè potser després no ho donem.
1: No, farem
0: no,
1: un... avui,
0: no.
1: Avui ja me n'encarregaré jo que només fem Lo Serrano, tranquil.
0: Avui fem Lo Serrano.
2: Sí, pues escolta, i a banda, també per ambientar-ho tot plegat...
0: Ah, m'has anat posant cançons.
2: He portat una mica el disco La Chica de l'Habitació del Lado de Fran Pereira...
1: Fran Perea.
2: Per què me lies així d'aquest?
1: Pereira, Pereira...
0: Pereira. És un altre.
1: Pereira, ai, ai, Pereira.
0: Deixem-lo és un altre, tranquil.
2: És un altre. Bueno, uns altres Pereires, n'hi ha més. Doncs això, va, comencem amb Lo Serrano.

0: Canta-la, canta-la, Juli, t'estaves cantant.
1: No, en antena no puc cantar.
0: No, és que... no cantar... No... Bueno, és igual.
2: Ara falta Fran Pera de forma innecessària quan no tinc res en contra de Fran Pera, realment.
1: Cante bé.
3: Cante molt, cante bé, és cante dir, bé, estem d'acord.
1: És a dir, jo no aniria a un concert de Fran
2: Pera. Jo hi ha vegades que a la ràdio canto com ell. I ell ha guanyat diners una mica amb la música.
3: S'ha de reconèixer que aquesta època
2: no canto pitjor que Fran Perea.
3: Aquesta època és dura per Fran Perea.
2: Sí,
3: jo diria molt. Perquè tant com a actor com a cantant, bueno, no despuntava.
2: Jo crec,
3: vale?
2: Que hi va haver un problema de que ell va veure que tenia que era potencialment actor i potencialment cantant, però no tenia potser totes les qualitats per ser actor o per ser cantant. I llavors va fer una mica de tot.
3: També va ser una mena de tècnica de màrqueting de, hòstia, tenim una sèrie sí. que jo crec que ho petarà a Espanya, podríem fer el ganxo de tenir algú que cantés i així, a més d'anuncis durant la sèrie, però... venem discos, hòstia, i totes una... aquestes coses.
2: Apunta-te-la. Upa Dance, un passo adelante.
3: Sí, sí.
2: També és, això és, aquest t'omple dues seccions. Però Upa Dance també es va fer una miqueta això. Upa Dance en actors i es va acabar fent una gira musical.
1: Yeah.
2: Rebelde, totes aquestes coses.
3: Jo, Judit, tu manes amb el tema de la música, vale?
1: Sí,
3: tu vés
1: sí,
3: tirant
1: no,
3: les
1: no.
3: cançons.
1: Tu vés me dient.
3: Segons tu, no. Segons tu me digues, tu creus, hòstia, es portes massa temps fotent
2: jo
3: la xapa.
2: Jo crec que
1: cada,
2: cada dos, tres personatges... Una... No sé quants personatges hi ha, perquè jo no tinc guió.
3: N'hi ha uns quants, cada i no són tots.
2: Cada dos, tres o cada dos, jo ficaria una nova sintonia de Fran Perea.
3: Vinga, va, doncs comencem amb el que és el cap de la sèrie, el protagonista absolut, que és Antonio Resines, que interpreta a Diego Serrano, no? Aquella persona, perdó, aquell senyor que encara segueix actuant exactament igual que Diego Serrano en ple 2026, tant a nivell sí. fora de les càmeres com a davant.
1: Aquí
3: és la seva qualitat principal, vale?
1: Sí.
3: I, què t'he de dir, a mi m'agrada, em fa gràcia, vale? Com dèiem, quan va començar Lo Serrano, Resines ja era una estrella gràcies a les pel·lícules de directors com Fernando Trueba o Àlex de la Iglesia. Després ha continuat pràcticament sense parar. Exemples, La Celda 211, La Isla Mínima, El Orfanato, sèries com Sentimos las Molestias, va fer algunes aparicions a 4 estrelles, la sèrie aquesta, Atasco, de Prime Video, també surt, també és el seu company d'escena, diguéssim, el Santi Rodríguez, el
2: Plutero. I a La Resistencia.
3: També. Correcte, això ho guardo també.
2: Ah, perdona, sí, perdona, sí, no, és que com que no sé cap on vas.
3: Més coses que ha fet després de Lo Serrano, ha estat el president de l'Acadèmia del Cine Espanyol.
1: Sí, nen.
3: De...
1: Aquí tothom hi arriba.
3: Només va estar un any,
2: Ell ha fet molt cine.
3: Sí, del 2015 al 2016, El 2001 va estar diverses setmanes ingressat per Covid, un estat molt greu, convertir-se en un dels casos més mediàtics de la pandèmia espanyola. Juntament podria recordar, per exemple, amb Jordi Sánchez, que exacte. També va ser un dels ben tocats per la pandèmia.
2: Ah, sí?
3: Sí. Jordi Sánchez va estar en coma durant unes, sí. Durant unes setmanes no i va sortir de l'hospital, que era un filferro, pràcticament. Estava prim, de veritat. Ho va passar prou malament. Però estem parlant de Lo Serrano i d'Antonio Resines. Ara també Resines, com deia el Sergi, també és un col·laborador estimat del programa La Revuelta, que col·laborador, bueno, apareix una mica quan li surt amb ella una mica...
2: La gana, sí.
3: Ve per allí, porta unes samarretes o algo que tira al públic, tot el mundo, sí. Resines!
2: Fa una mica com la Candela Penya, que em sembla que també té una funció semblant en aquest programa.
3: No, amb aquest no, és amb el del Mar Giró.
2: Ah, bueno, però La Revuelta també de tant en tant jo la vaig veient aparèixer amb aquesta dona.
3: Per tant, aquí hem obviat la pregunta que vam fer durant l'altra secció, que és... Estan vetats, perquè evidentment, com no treballen a Disney, doncs tampoc, saps? Tampoc hi ha tants casos de... No es vete ningú.
2: Bueno, es pot vetar el...
1: Bueno, no es vete.
2: El Grammy,
1: a Willy Toledo sí que se'l vete.
3: Bueno, sí.
2: Vull dir, per això, Hollywood vete a actors i actrius.
3: Pues no estan vetats, vale? Pràcticament ningú d'aquesta sèrie, per no dir que ningú. Per tant, Antonio Resines continua actuant, sí, tot i la seva edat i els problemes que ha anat tenint amb el temps. Doncs sí, segueix actuant i és un dels actors més estimats d'aquest país, se'l podria dir.
2: Em va sorprendre, no us ho he comentat, vaig veure aquest passat cap de setmana Torrente Presidente.
3: Com és?
2: Jo també m'ho pregunto, de fet.
1: Què fas?
2: Bueno, va ser un gest purament d'amor.
3: Molt bé, ostres.
2: I imagina't com és que la vam haver de veure en dos parts. Perquè ens vam adormir en un moment.
3: És molt dura, és dura.
2: Crec, si no recordo malament, i em va sorprendre, Antonio Resines no surt. No sé si és que no té gaire bona relació amb Santiago Segura, però és car de canó de sortir en pel·lícules on hi ha
3: infinitats de cameos. Mira, ara no ho recordo, però si tu t'hi poses segur que hi trobes alguna.
2: Però jo no he vist mai. És la primera pel·lícula que veig de l'univers Torrente.
3: Pues jo te recomano que veguis les primeres, que són les divertides. Després ja...
2: No és un humor que a mi em diverteixi.
3: Bueno, però com ara has de passar per aquestes
2: tesitures... No, no, no. I llavors tinc... Em va sorprendre que no sortís a Torrente Presidente, perquè surt, evidentment, tot quisqui.
3: Pues bé, evidentment, continuem, no? Anem amb Belén Rueda, que interpretava a Lucía. Jo crec que és una dels únics personatges que no era una inadaptada, no?, amb aquesta sèrie, perquè la veritat és que, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, és la sèrie dels cunyats. És probablement la carrera cinematogràfica més prestigiosa d'aquest repartiment. Després de deixar aquesta sèrie, va fer el salt definitiu al cinema. De fet, va deixar la sèrie per això, i durant la sèrie ja va fer pauses en les que no va sortir en uns quants capítols, perquè, per exemple, estava gravant tonteries. Mar adentro, per exemple, no?
1: Hòstia, aquesta és molt bona,
3: Ha treballat amb alguns dels directors més importants d'Espanya, no? Amb Enàbar, amb Maradentro, que dèiem, amb Juan Antonio Bayona o amb Oriol Paulo. Ha estat protagonista de grans èxits del cinema espanyol durant gairebé 2 dècades. Té un premi Goya a la millor actriu revelació per Maradentro. També ha rebut nombroses nominacions als Goya, als Premis Feroz i als Forqué. Evidentment, sí que continua actuant. I bé, també...
1: Aquest titular m'agrada,
3: M'he deixat el titular, és veritat, d'abans de Resines, representant de Belén Rueda, va passar de ser mare televisiva a la reina del thriller espanyol.
1: I estic totalment d'acord.
3: Sí, jo també. Per lo... I ara, ojo lo que diré, perquè, clar, per lo... casolana, que es veia aquesta sèrie, per així dir-ho, sí, tant a nivell d'actuació com a nivell de direcció, no estic parlant de qüestions tècniques, perquè realment per l'època feien una bona feina, en aquest sentit.
1: No sé
3: on volia anar... Sorprèn que d'aquesta sèrie hagin sortit una pedrera tan bona d'actors, no? Com anirem veient. Vinga, va, si vols, passem a la següent secció, a la següent cançó, perquè parlem d'aquí el Menda.

0: Bé,
1: increïble.
2: Estem
0: parlant de el gran Fran Perea, gran, com dic, no tant a l'època de Los Serrano, vull dir, Fran Perea ha anat cultivant una carrera tan musical com a nivell d'actor bona. Jo trobo que el Fran Perea actual, jo el respecto molt. I a més me cau molt bé com a persona.
1: Jo no, ni el respecto ni al contrari, però és una persona que ha estat poc cancel·lada, no?
0: O sigui, és que no té per què estar-ho. O sigui, no, jo ja t'he dit, per això t'he dit que és bona persona, perquè sempre que el sento parlar, digo, ole, ole, ole.
1: Sent car de canó de diverses mofes i d'infravalorar-lo, crec que ho ha gestionat molt, eh?
0: Sí, la veritat és que sí. També t'he dit que s'ha sabut reinventar amb els anys.
1: Sí, molt bé,
0: i aquella imatge de, doncs això, de cantautor guapete, ha anat amb una guitarra sota el braç, no? Ha anat evolucionant.
1: Que tampoc era un sex symbol, Fran Perea.
0: No. No, i te diré una cosa.
1: Perquè he vist que te cantaves també aquesta cançó.
0: Sí, supose.
1: La primera ja contava que te la sabies, però quan he vist que te la deixaves la segona...
2: I la que ve després també, i la següent també.
0: Va ser un ídol adolescent que jo crec que no és ser un sex símbol, això.
1: No, però això que no era... No.
0: També t'he dit que era molt evident que aquell noi estava més a prop dels 30 que dels 20, amb aquella sèrie. O sigui,
1: sí,
0: jo...
1: però per exemple...
0: era molt gran, aquell noi.
1: No es poden comparar, és igual. Hugo Silva, Mario Casas, Joan González...
0: Bueno, és d'aquesta cantera.
1: Crec que han sigut més sex symbol que Fran Perea.
2: Sí, hòstia.
0: Perquè ja t'he dit, perquè s'ha sabut reinventar...
1: Pablo Puyol, Miguel Ángel Muñoz, tot això ha sigut més sex symbol que Fran Perea.
2: Sí, sí, sí.
0: Bé, com dèiem, va ser un ídol adolescent, eh? Durant l'època de la sèrie va triomfar com a cantant amb la sintonia de la pròpia sèrie, Uno más uno son siete, no? I el disc que va sorgir d'aquesta sèrie, que és La chica de la habitación del lado. Després de Los Serrano, al tanto... ha seguit actuant, eh? A Finlàndia va protagonitzar una sèrie finlandesa policíaca anomenada Costa, amb K, on interpretava un policia espanyol anomenat Andrés, i va estar 5 anys fent aquest paper.
1: Quin fred.
0: Sí, déu-n'hi-do, eh? I sabeu per què és conegut a Finlàndia Fran Perea?
1: Per què?
2: Per què?
0: Per Los Serrano. Evidentment, la sèrie va arribar allí subtitulada, i va ser un èxit.
2: Ah, oh,
0: sí? Sí, sí, una cosa fantàstica.
1: Quina cultura més diferent.
2: Sí, anava a dir, no me quadre molt que a Finlàndia els agradi una cosa com
0: aquesta. Bueno, és aquestes coses que, mira, de vegades peguen el pelotazo, per exemple, La Casabetina també és un èxit a Bulgària. Per què? No ho sé. Però a vegades aquestes coses toquen, i mira, toquen molt fort. O Aïda a Cuba, no?, per exemple, a més, amb tot l'humor que té Aïda, que, en fi...
1: Bueno, però Aïda a Cuba...
2: Sí, jo que estava...
1: Però la cultura social de Finlàndia és molt diferent a la que transmet el Serrano, eh?
0: Bé,
1: no hi ha pernil, a Finlàndia no hi ha pernil, tenen penjats salmons a Finlàndia al bar.
0: Després d'allunyar-se del paper de Marcos, doncs...
1: Avui, no sé què voleu que faci avui. No sé
0: va desenvolupar més la seva feina com a actor i més, no? Perquè va ser actor de teatre, va ser productor teatral, ha fet cinema, ha fet sèries, continua fent música, de fet va fer un retrobament de Los Serrano fa uns anys i va rellançar algunes de les cançons de La chica de l'habitación del lado refetes.
1: Home.
0: A més, amb Víctor Elías a la producció musical.
1: Molt bé.
2: Aquest toqui el piano.
0: Sí, molt bé, eh? Per cert.
1: Aquest no tinc clar si m'acaba de caure bé.
0: A mi sí, ja parlarem d'ell també. Titular radiofònic, vale? Fran Perea va fugir de l'etiqueta de galant adolescent i avui és un dels grans noms del teatre espanyol.
2: No estic d'acord.
0: No.
1: Qui?
2: Del teatre espanyol.
0: Tampoc hi va estar al teatre.
2: No, home, hòstia,
0: perdó,
2: no fotem.
0: Perdó.
2: No fotem.
0: S'ha cebat el xat GPT, ves? Això ho fa de vegades. Sí. Vinga, va, anem amb la seva parella a la sèrie, també era la seva germanastra, aquestes coses. Si no heu vist mai Los Serrano, ara us està explotant el cap, però la cosa anava així, vale?
2: Sí, sí.
0: La dinàmica de parella de la parella jove de la sèrie era aquesta. Eren dos germans que vivien habitació amb habitació i, bueno, no eren germans biològics, evidentment. O sigui, era una família rejuntada, diguéssim, les filles de la mare i els fills del pare, que s'hi van ajuntar tots en una casa i allí comença la sèrie.
1: Coses que passen.
2: Sí.
0: Verónica Sánchez també va ser una de les grans revelacions d'aquesta sèrie. No va acabar en bones maneres, aquí que es diu, però ja us ho dic jo, no va acabar de bones maneres amb la producció de la sèrie i és l'única membre del repartiment principal que no va tornar a l'últim capítol de la sèrie. Vale? Van tirar unes línies gravades d'Eva des del bany i el Fran Perea estava allí picant que no me dejas entrar, Eva. Així aquesta és l'última aparició d'Eva a la sèrie.
2: Hòstia.
0: Vale? Ha construït una carrera molt sòlida després d'això, no? ha protagonitzat sèries com L'Embarcadero, Sky Rojo o Àngela, entre d'altres, perquè ara sé que tenia també una per allí,
2: sí,
0: per Mediaset,
2: sí,
0: que ara no controlo molt bé com es diu. Ha alternat drama, thriller i comèdia i és una de les actrius més respectades de la televisió espanyola. Segur
1: Ja et dic jo que no.
0: Vale. Evidentment, continua actuant.
1: Bueno, a mi no m'agrada, però per gustos colors.
0: Evidentment, va continuar actuant i el titular radiofònic que ens donés, Eva va demostrar que era molt més que la història d'amor amb Marcos. I estic d'acord perquè, sincerament, és una de les coses més descafeinades que té lo Serrano. O sigui, és la pitjor parella... És Eva i Marcos.
1: No s'atreien gens, a més, es veia que...
0: A més, es veia notava que no hi havia cap... Correcte, estic totalment d'acord. O sigui, Alejo Sauras amb Alexandra Jiménez, per exemple, sí, funciona molt millor com a parella, fins i tot el propi Resines amb...
1: Belén Rueda.
0: Amb Belén Rueda. Vull dir, es note, sí, allò sí, funciona. Sí. O també Núria González amb Antonio Molero, Fiti i... Sí,
1: no, sí. Fitipaldis?
0: No.
1: Ah.
2: Sí, amb el Fiti.
0: Fiti, i com es deia l'altra, la que era la directora
1: Candela.
0: Del col·le? Candela. Molt bé, Sergi. Sí. Molt bé. Ostres, ara m'ha sorpresa. Ho has dit a voler, no?
1: És a dir, prometo que pel meu cap han passat tots els noms femenins d'Espanya. Hòstia, mira, se m'està fent la pell de gallina. Us ho juro que m'ha passat Carmina, Carmen. M'ha passat de tot i he dit Candela... perquè pues sí, parlàvem abans de Candela,
0: sí,
1: Penya i m'ha...
0: Ostres, que... Se'ls deia Candela, sí, senyor.
2: Ai, senyor.
0: Vinga, va, tira'm en una altra. Venga, i seguim parlant dels fills.
2: La vida al revés.

0: Bueno, estem fent una sessió.
1: Aquesta és de l'època on a la sèrie Fran Pere es lia amb una professora. Això va passar,
0: sí,
1: a lo Serrano.
0: Que no era
1: El Zapataki.
0: El Zapataki.
1: Home, fixa't si tenia sort aquest noi, imagina't.
0: Sí, i no s'ho mereixia pas, eh?
1: Bueno, i també parlant de resines, perquè després de Belén Roda també va venir un altre, que dius, bueno, a veure, aquest senyor és massa ganyant. Sí, sí.
0: Sí, sí. Vinga, va.
1: Parlem de TT. Natàlia Sánchez. Home, també és un dels exemples de actrius infantils que s'ha sabut reinventar superbé.
0: Sí.
1: Ha fet molt teatre, ha fet cinema i ha fet nombroses sèries després de Los Serrano. Ha destacat especialment, i ara està molt vigent, amb Sueños de Libertad, que és la diària d'Antena 3. Sí. Si no m'equivoco, eh? Sí. Potser no és d'Antena 3, la podeu veure també a Disney+. Si us voleu posar al dia... En fi, aneu tard, eh? És una actriu molt activa de teatre. També aquí apunto que ha fet com molta difusió de la seva maternitat a les xarxes socials.
0: Sí.
1: Està casada amb...
0: Marc Clotet.
1: Correcte.
0: I a més, parla superbé el català, l'ha pres per amor, i jo, de fet, el primer dia que la vaig escoltar parlant català vaig dir, hòstia, Natàlia Sánchez és catalana? I llavors vaig buscar i no, és madrilenya. I ha fet una obra de teatre en català i espectacular, eh?
1: A la sèrie era catalana perquè venien de Barcelona, Lucía, amb les seves filles.
0: Sí, jo crec que en aquell moment no parlava català. Però...
1: De tant en quan anaven soltant alguna frase, al final d'alguna frase dient nen, i amb això ja consideraven que el públic entendria que eren catalanes.
0: I bon dia, no?
1: Sí, exacte, allò d'entrar a la cuina. Bon dia! Sí, exacte, exacte. Bé, evidentment sí, continua actuant, és una actriu molt activa de teatre, com hem dit. La petita TT és avui una de les actrius més solvents de la televisió espanyola.
0: Crec que no és de les més, o sigui, no és de les més solvents, però sí que és de les més visibles.
1: Anem...
0: Blanca Suárez és més solvent, Natàlia Sánchez és més visible, crec.
1: Anem amb l'hereu una mica de les trames de Fran Perea a la sèrie. Per què dic l'hereu? Evidentment, Natàlia Sánchez també està involucrada amb aquest...
0: Sí.
1: Perquè quan Fran Perea i Natàlia Sánchez van sortir de la sèrie, doncs aquests dos van heredar una mica el seu paper, no? Perquè eren dos germans que també se liaven, que també feien música amb Santa Justa Clan, i em permetreu, però això ha estat una llicència personal no posar cap cançó de Santa Justa Clan en aquesta secció.
0: Et dono les gràcies.
2: Això que era un grup de la sèrie.
1: Els xavals també van fer un grup infantil, que era més electrònica. Perquè tenien un company que era el DVD del grup d'amics que controlava molt d'informàtica, i amb això ja els guionistes van dir pues també és un crac de la producció musical, mira, perquè
2: molt
1: com bé. Que hi entén, com sap jugar a les camines, pues això. En fi, en tens una altra?
0: Vinga, va.

0: Vinga, va, Víctor Elias.
1: Hem tornat a tenir 17 anys.
0: Sí.
1: Increïble.
0: Ja ho he dit, que és una secció Remember. Avui és Remember, això.
2: Jo estic flipant.
0: Vinga, va, probablement la història més humana del repartiment és la de Víctor Elias. Eh? Després de la sèrie va deixar pràcticament la interpretació i es va convertir en músic professional. També és director musical i productor musical, que, com dèiem, va col·laborar amb Fran Perea per rellençar aquest especial 20 anys, no?, de la xica de l'habitació del lado, totes aquestes coses. Ha treballat amb artistes molt importants. Durant la sèrie i posteriorment va tenir una relació amb Natàlia Sánchez, sí. CT, de la que hem parlat abans. És a dir, no només la seva química va traspassar la pantalla i van tenir una relació durant bastants anys fins que van arribar a la vida adulta. Va explicar públicament que va tenir problemes amb les addiccions, però que va aconseguir sortir-se al tanto perquè ara està casat amb la cantant Ana Guerra.
2: Sí, senyor, això ho sabia.
1: I a més, no, això que quan es van conèixer no es podien ni veure i que un dia van dir anem a fer una birra o algo per parlar-ho i a partir d'aquell dia... Oh,
2: aquesta parella...
0: Preciós, preciós, és preciós aquesta història.
2: S'han casat?
1: Sí, s'ha casat. Es va casar com amb 2 mesos o 3. Sí,
0: mira,
2: molt bé, enhorabona.
0: No continua actuant, però perquè fa música. Guille va deixar la televisió, va superar les addiccions i avui dirigeix concerts. No sé jo com de faltón és tractar els actors directament amb el seu nom de personatge, que és el que està fent aquí l'amigo GPT.
1: Ja.
0: Però bueno, escolta, anem ràpids perquè anem amb el repartiment adjunt, per així podríem dir. Parlem d'Antonio Molero, Fiti, és un dels personatges més estimats, ha aparegut a sèries diàries com Amanes para siempre, 5 estrelles, ha fet cine, ha fet teatre i ha fet nombroses sèries, mai ha deixat de treballar, i jo tinc la sospita de que s'ha arremoquetat, per així dir-ho.
2: Arremoquetat, per la gent normal és que s'ha fet transplantament capilar.
0: Vinga, anem amb Jesús Bonilla, perquè després de Lo Serrano...
2: És una informació...
0: Que jo dono aquí, perquè a mi em dona la sensació. Jo el veig molt tupit, ara, però bueno, en fi. Després de Lo Serrano, Jesús Bonilla... Tots sabem qui és, Santi, el més garrulo i més ganyant de tots, ha participat en diverses comèdies espanyoles. Jo destacaria Chiringuito de Pepe, que protagonitzava juntament amb Santi Millán.
2: Santi Millán.
1: Sí, sí.
0: Dani Martínez.
2: I el Langui.
0: En fi.
2: Jo crec, hòstia, ara ho confirmaré.
0: Ha de ser últims capítols, això, perquè jo no ho recordo. En els últims anys ha reduït força la seva presència pública i ha optat per una carrera molt més discreta. També deu de ser un senyor gran. Ja semblava molt gran quan estava a la sèrie, però ara està entre els 70 i els 80, diria jo. Alejo Sauras, un dels secundaris més recordats, després de la sèrie va fer al tanto Los Abrazos Rotos, de Pedro Almodóvar. Va ser protagonista d'Estoy Vivo, sí, pel qual se'l recorda molt, sí, i amb molt de carinyo,
1: sí,
0: a banda de protagonitzar nombroses sèries més. Evidentment, continua actuant.
2: Estoy Vivo?
0: Estoy,
1: sí,
0: Vivo.
1: Que era, sí, el de l'Anna Castillo. Era l'enlace. Que s'acaba d'enamorar.
2: Però que no estaves parlant de Jesús Bonilla.
1: No, Alejo Saura.
2: Sí. Ah, Alejo Saura, grandíssim Alejo Saura. Jo esperava poder dir, me cau molt bé Alejo Saura i m'agrada tot el que fa Alejo Saura.
0: Pues ole, ja ho has pogut dir.
2: Aquest sí que cau.
0: Si mires Lo Serrano, aquí no te cauria gens bé, ja t'ho dic ara. No? És insoportable.
2: Estoy Vivo fa un personatge fantàstic.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I acabem per la que era la seva parella a la sèrie, Alexandra Jiménez, que feia d'Àfrica, i tot i ser un personatge secundari, ha tingut una de les carreres més brillants. Durant la sèrie, ja us dic jo, que la van minusvalorar bastant, eh? De vegades no li donaven tot el protagonista que li podien haver donat per lo bona que era. Ha protagonitzat 100 metres, Bajo Teràpia i Supernormal.
2: 100 metres és molt bonic amb Dani Rovira, molt bona pel·lícula.
1: Sí.
0: És una de les grans actrius de comèdia d'aquest país i el titular que ens dona és Àfrica és avui una de les reines de la comèdia espanyola.
1: Estic d'acord. Estic d'acord.
2: Molt bé.
0: Vale, i fins aquí.
1: Bueno, la Núria González, no?
0: És que saps el que passa? Que la Núria González he vist que tenia molt poca informació.
1: Ah, vale.
0: Ha continuat treballant amb regularitat en teatre, cinema i televisió, però és evident que el seu punt més alt va ser quan va fer aquell programa que ara no recordo com es diu, que us en recordeu de Eso es mentira, no? Que posaven com a la gent allí cara a cara amb les seves preguntes i les seves veritats, i bàsicament es va fer molt famosa pel seu paper de terriblement borde que feia en aquell programa. Llavors és quan va néixer el personatge de la Candela.
2: Fa de dolenta a l'adaptació en sèrie de la saga de Carmen Bola de La novia gitana.
0: És molt, és molt bona, Núria González, i és molt divertida, Lo Serrano, i també és un dels pocs personatges que no és una inadaptada absoluta. La qual cosa s'aprecia molt que hi hagi una mica de cordura en aquell cast, perquè estan tots tarats.
1: Escolta'm, no ens dona temps, però ole la secció, Vull dir, després venir aquí ha tingut la millor carrera, mencions especials, curiositat per tancar la secció.
2: És que ens hagués donat per dos, fins i tot Lo Serrano,
1: Sí,
0: i m'he deixat gent, perquè tu saps qui va aparèixer Lo Serrano també, que a tu també t'agrada molt, Javier Gutiérrez.
1: Ah, sí?
0: A les últimes 2 temporades era el marit de la Choni, que era la germana del Fiti.
2: Javier Gutiérrez. Recomano, ja que això va en sèrie, recomano una pel·lícula de Javier Gutiérrez que es diu Rondallas.
1: Molt bé.
2: Recomanació doncs... gairebé obligatòria.
0: Vinga, va, pues
1: ho deixem per... aquí.
0: Correcte, doncs pues vinga, va, que vagi molt bé.
1: Gràcies, nois, que vagi bé. Fins aquí l'Això avançaria, l'espai de sèries d'Oulí de Ràdio.

0: tornava llum.
1: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant.
0: Quan el sol se'n va.
1: Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.

0: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet, una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: Al setembre de 2021, el ple de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses va aprovar una moció presentada per Esquerra Republicana per tal d'impulsar un pla de millora dels 8 parcs infantils del municipi. La moció ja advertia de l'estat de degradació de bona part d'aquests equipaments, de la manca d'accessibilitat per als infants amb mobilitat reduïda o altres diversitats funcionals i de la necessitat de modernitzar aquests espais amb nous elements de joc i d'activitat física. Sentim el portaveu republicà al consistori, Sergi Albric.
3: Cal manteniment més acusat, cal renovar els mòduls dels parcs infantils i cal ampliar-los amb nous mòduls i que també aquests mòduls, a part de renovar-los, també siguin inclusius perquè tots els infants doncs puguin gaudir d'aquests espais.
2: El Bric apuntava que diversos parcs infantils com els de la plaça de l'Epaler Sorbient, la plaça del Vinyal, la Coromina del Bac i l'estació tenen jocs envellits o malmesos a banda dels paviments de cautxú deteriorats.
3: La majoria de parcs infantils que tenen doncs un paviment de cautxú, que s'ha demostrat que amb les altes temperatures poden doncs alliberar substàncies químiques que poden representar certs de toxicitat i que es recomana doncs, que es canviïn, doncs també posem doncs, en un espai d'alerta important doncs, perquè aquest espai d'aquests materials de cautxú es renovin per doncs, materials més sostenibles i, per tant, també per de ser més eficients i més amables amb el medi ambient, evidentment doncs, que representin doncs, cap risc doncs, pels infants.
2: D'altra banda, i veient l'onada de calor actual, el Bric també deia això.
3: Les altes temperatures evidencien que la majoria dels parcs d'infantils de Sant Joan no tenen espais d'ombra i també cal doncs, que aquests parcs infantils doncs també incorporin nous espais d'ombra doncs perquè els infants doncs, en puguin gaudir especialment en les èpoques més caloroses. Creiem que els parcs infantils són espais de socialització i per tant doncs, cal millorar-los, cal continuar adaptar-los.
2: Per tot això, Esquerra demanava a l'equip de govern un pla de manteniment preventiu dels parcs del municipi que prioritzi la reparació dels elements malmesos que suposen un risc pels infants, retiri el cautxú i el substitueixi de tot arreu, instal·li un espai d'ombra al parc de la plaça de l'Epaler Sorbient, adapti els parcs perquè siguin inclusius amb jocs adaptats per a infants amb discapacitat o diversitat funcional i que incorpori sorrals de la majoria de parcs i de nous elements de joc. A banda, que posi totes aquestes actuacions en un calendari d'actuacions amb terminis.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Junts trenca el govern de coalició a l'Ajuntament de Girona quan falta un any per a les eleccions municipals. La fins ara vicealcaldessa Gemma Geis acusa l'alcalde Lluc Salellas de personalisme i de deixar en segon terme qüestions prioritàries per a la ciutat. Assegura que a partir d'ara faran oposició responsable.
2: Òbviament és una decisió molt, molt meditada i, per tant, crec que és amb tota transparència ens explicar els motius, les causes i el nostre compromís ferm en seguir sumant per la ciutat de Girona.
1: La sortida de Junts deixa el govern municipal de Guanyem i Esquerra Republicana en minoria. És dimarts 14 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El Consell de Ministres aprova tipificar la violència vicària al Codi Penal com a delicte contra les dones. Sònia Kerr.
3: La nova norma inclou retirar la pàtria potestat als pares condemnats per violència contra la parella i escoltar els menors abans de decidir sobre el règim de visites o la custòdia. Ana Redondo és la ministra d'Igualtat.
4: La violencia vicaria es violencia de género y así se ha entendido en este proyecto de ley y así lo vamos a desarrollar. Es violencia de género. Hay un segundo objetivo que...
1: La Generalitat indemnitzarà els veïns i comerços afectats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona i apunta com a causa a possibles cavitats no detectades en les obres de la línia 9 del metro.
3: D'altra banda, l'executiu promet mà dura contra els piròmans i demana extremar les precaucions davant la tercera onada de calor que s'allargarà fins demà.
1: De fet, sembla que avui els incendis donen un petit respir, tot i que la calor i la humitat van a l'alça. Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. Una calor sobretot molt enganxosa, la que estem tenint aquest dimarts. Moltíssima humitat, moltíssima xafogor, i si bé les temperatures de moment no s'estan desbocant, sí que aquesta humitat ben elevada fa que la sensació de molt ple estiu sigui completament evident. Temperatura que volta els 28 o 30 graus a la costa, per exemple, però amb aquesta humitat hi ha alguns núvols baixos que no s'acaben de desfer, sobretot de la Costa Daurada. Núvols que es veuen molt amenaçadors, però que no deixaran ni una gota d'aigua. A la resta del país, un temps més obert i més calorós, de fet, sí que les comarques de Lleida, de la Plana de Lleida. Arribarem a fregar els 40 graus aquesta tarda. Compta amb algunes tempestes seques que es formaran a l'Ebre i que ja aquesta propera nit aniran afectant les comarques de Ponent o de la Catalunya Central amb ventades. El dimecres, alguns núvols més, però sobretot una calorada de cal ample. Puja la temperatura per sobre dels 40 graus a més de la meitat del territori català. N'estem pendents a la xarxa.
1: L'Audiència de Badajoz condemna el germà del president Pedro Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació.
3: El jutge ha interposat la mateixa pena a Miquel Ángel Gallardo, expresident de la Diputació de Badajoz i exlíder del PSOE a Extremadura. Tot això per suposades irregularitats en la contractació del germà de Sánchez.
1: En cultura, el nombre d'espectadors a concerts es multiplica per més de 5 en els darrers 25 anys.
3: La facturació de la indústria musical s'ha duplicat i ara és de 265 milions d'euros, segons xifres de l'Anuari de la Música, que enguany celebra el seu quart segle de vida.
1: Als esports, Jordi Cervantes, nou jugadors catalans busquen la final del Mundial amb la selecció espanyola.
6: El combinat estatal s'enfrontarà aquesta nit a França a partir de les 9 en la primera semifinal de la cita mundialista. El partit es jugarà a Dallas i el mataroní Lamine Yamal vol liderar l'accés a la gran final.
1: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Sònia Kerr, passen 3 minuts de les 2.
0: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Junts trenca el govern municipal de Girona i acusa l'alcalde Lluc Salellas de Guanyem d'excés de personalisme i de no tenir en compte temes prioritaris per a la formació a la ciutat. Avui la fins ara vicealcaldessa Gemma Geis ha explicat les raons dels juntaires per deixar en minoria l'executiu municipal de Guanyem i Esquerra. Girona FM, Said Zbay.
7: Girona es queda sense majoria al govern municipal. Junts ha confirmat avui dimarts la sortida del tripartit que compartia amb Guanyem i Esquerra i deixa l'alcalde Lluc Salellas amb només 11 regidors dels 27 del ple. La vicealcaldessa fins ara i portaveu encara de Junts, Gemma Geis, ha atribuït el trencament al que ha definit com el personalisme de l'alcalde i li ha retret també haver deixat en segon terme projectes que el seu partit considerava prioritaris, com per exemple la millora dels carrers i l'asfaltatge.
2: Al final la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc, o mesures que nosaltres volem impulsar de diferents regidories que no tenen la priorització necessària, o sobretot a barris. A barris, alguns fa molt temps que demanem algunes actuacions molt concretes i no hi ha hagut calendari, no? I per tant, en aquest sentit, la figura d'alcalde és molt important en un ajuntament. En altres governs, d'altres característiques, poder és més col·legiada. En un ajuntament, doncs, la figura d'alcalde és qui al final té pes a l'hora de prioritzar les àrees, aquelles mesures que s'han de prioritzar.
7: Geis ha assegurat també que la decisió es pren de forma serena i meditada i que Junts farà ara oposició responsable, tot i que continuaran també donant suport a les mesures que considerin bones per a la ciutat. La ruptura arriba després que, dos dies abans, la mateixa Geis avisés en un article al Punt Avui que se'ls havia acabat la paciència. A 11 mesos de les eleccions municipals, Girona es converteix així en un ajuntament en minoria.
1: L'actualitat dels consistoris ens porta avui també fins a Cambrils, al Baix Camp, on ha saltat la polèmica per la decisió del cap de llista de Junts de fitxar per Aliança Catalana. Avui les altres dues regidores de Junts han hagut de sortir al pas i desmentir que tot el grup faci el salt al partit d'ultradreta. Ràdio Cambrils, Marga Mallol.
8: Josep Casals i Centelles ja és el nou alcalde de Vilanova del Vallès després de consumar-se la moció de censura a la fins ara alcaldessa Roser Colomer. Casals Centelles era regidor de l'equip de govern de Colomer i fa dues setmanes va presentar la seva renúncia a la regidoria i al partit Impulsem Vilanova, juntament amb el també regidor de l'equip de govern Xavi Fernández. El dimarts 30 de juny.
1: No és aquesta la crònica que volíem escoltar, sinó que volem anar fins a Cambrils, on us explicàvem que ha saltat la polèmica per la decisió del cap de llista de Junts de fitxar per Aliança Catalana, i les altres dues regidores han hagut de sortir al pas i desmentir que elles també fitxin pel partit d'ultradreta. Ara sí, Marga Mallol des de Ràdio Cambrils.
3: Les reaccions a l'anunci del portaveu de Junts per Cambrils, Enric Daza, de passar-se a Aliança Catalana, ja han provocat les primeres reaccions. El president del comitè local de Junts per Cambrils, Gerard Garriga, ha assegurat que el partit ja no comptava amb Daza per a les eleccions municipals i que en els pròxims dies se li havia de comunicar.
9: Des de juny no es comptava ja amb l'Enric Daza. De fet, havia de baixar el cap de polítiques municipals de Barcelona a parlar aquesta setmana o la que ve amb ell per dir-li que no comptava amb ell cara al 2027.
3: El pas de Daza cap a Aliança Catalana no ha agradat a les regidores que l'acompanyen a l'Ajuntament, Laura Mallau i Teresa Requesens. Totes dues han assegurat que la seva intenció és acabar el mandat com a juntaires, però que no seguiran amb Aliança Catalana.
1: I ara sí, relleu a l'alcaldia de Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental. Roser Colomer, alcaldessa fins avui, ha perdut el càrrec després d'una moció de censura per part de dos exregidors del seu govern i el principal partit de l'oposició, Unitat per Vilanova. Josep Casals Centelles, regidor no adscrit des de fa només dues setmanes, és el nou alcalde de la ciutat. BOTV, Clara Armengol.
8: Josep Casals i Centelles ja és el nou alcalde de Vilanova del Vallès després de consumar-se la moció de censura a la fins ara alcaldessa Roser Colomer. Casals Centelles era regidor de l'equip de govern de Colomer i fa dues setmanes va presentar la seva renúncia a la regidoria i al partit Impulsem Vilanova, juntament amb el també regidor de l'equip de govern Xavi Fernández. El dimarts 30 de juny, tots dos, juntament amb els cinc regidors d'Unitat per Vilanova, principal força a l'oposició, van registrar la moció de censura a l'Ajuntament. Després de dues setmanes de tensions i acusacions mútues, el ple de la moció s'ha celebrat aquest dimarts al migdia, un ple que han seguit en directe un centenar de persones i en què s'han viscut moments de tensió i de crits, sobretot contra els impulsors de la moció. L'equip de govern sortint, format per Impulsem Vilanova i el Partit dels Socialistes, asseguren que la presentació d'aquesta moció respon a interessos urbanístics i econòmics. Per la seva banda, l'ara ja nou alcalde justifica la moció pel desgavell econòmic i la falta de transparència del govern municipal d'aquests últims 3 anys.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És un dels altres titulars de la jornada. El Consell de Ministres ha aprovat tipificar la violència vicària al Codi Penal com a delicte contra les dones. La nova norma inclou la retirada de la pàtria potestat a pares condemnats per violència contra la parella i escoltar els menors abans de decidir sobre el règim de visites o la custòdia. També protegeix els familiars de la dona i fins i tot els animals de companyia. Maite Polo, bon dia.
10: Bon dia. El govern de Pedro Sánchez compleix així el pacte signat l'any passat amb tots els grups excepte Vox per lluitar contra la violència vicària. Vol convertir en llei les mesures pactades al seu pas pel Congrés. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha explicat l'acord del Consell de Ministres.
11: Es un motivo hoy de alzar la voz por todas esas mujeres como Itziar Prats,
4: que han perdido lo más querido y que hoy de alguna manera van a ver satisfecha una larga preocupación y satisfecha una larga necesidad de que se regule suficientemente y se, por lo tanto, avance hacia una sociedad libre de violencia de género, libre de violencia vicaria, porque, y el primer titular es claro, la violencia vicaria es violencia de género y así se ha entendido en este proyecto de ley y así lo vamos a desarrollar.
10: Un altre aspecte destacat del projecte de llei és que retira automàticament la pàtria potestat als homes condemnats per violència de gènere o sexual contra la parella o els fills, una antiga demanda de les associacions de víctimes. I obre el ventall de qui pot ser considerat subjecte directe de violència vicària. Per primera vegada poden ser-ho també les persones majors d'edat sotmeses a la guàrdia i custòdia de la dona i també els pares de la dona. La norma prohibeix la publicació de materials com el llibre basat en converses amb José Bretón, que va matar els seus dos fills i que l'editorial Anagrama manté cancel·lat. A Espanya, 68 nens i nenes han estat assassinats des del 2013 i 3 aquest any.
1: Passant 10 minuts de les dues, el govern indemnitzarà els veïns i comerços afectats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona i apunta com a causa a possibles cavitats no detectades en les obres de la línia 9 del metro. D'altra banda, l'executiu també ha promès mà dura contra els piròmans i demana extremar les precaucions davant la tercera onada de calor que s'allargarà fins demà. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. El govern indemnitzarà les despeses que tinguin els veïns desallotjats de casa seva al Putxet i també les botigues que han hagut de tancar. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que després ja es veurà de qui és la responsabilitat i qui en pagarà el cost.
12: El govern hi farà front i després ja hi haurà el moment de dirimir responsabilitats i de veure doncs, qui afronta finalment aquestes despeses. Però és evident que els veïns i veïnes, els comerciants, no poden esperar.
11: Paneque no ha dit quan els veïns podran tornar a casa seva perquè diu que s'estan recollint mostres finca per finca per garantir-ne la seguretat. Ha dit també que la principal hipòtesi de l'esvoranc és que no es van detectar algunes escletxes que havien quedat damunt el túnel ja fet. D'altra banda, respecte als indicis que alguns focs han estat provocats, el govern ha assegurat que empaitaran els piròmans per fer-los pagar els mals causats.
12: Els trobarem, els detindrem, els posarem a disposició judicial i demanarem que caigui el pes de la llei sobre ells perquè ja veuen els efectes doncs, que està tinguent en els nostres entorns i fins i tot en la seguretat de les persones a Catalunya.
11: El govern manté la crida a respectar al peu de la lletra les prohibicions per prevenir focs.
1: Mentrestant, l'incendi forestal d'Aiguamúrcia al camp segueix estabilitzat, tot i que encara no es pot donar per extingit. El foc ha cremat 154 hectàrees des de diumenge. Això sí, tots els evacuats ja han pogut tornar a casa. Diumenge, Ràdio Laia Batlle.
13: Ara mateix hi estan treballant 23 dotacions terrestres repassant el perímetre i remullant la zona juntament amb un helicòpter bombarder que treballa sobre el flanc dret. A hores d'ara segueix tallada la carretera entre Aiguamúrcia i Querol, ja que degut al foc hi havia perill de despreniments. Per aquest motiu s'està revisant la zona amb drons per descartar cap afectació, columnes de fum o alguna flama que pugui revifar. Sobre el terreny s'han cremat 154 hectàrees, majoritàriament del terme municipal de Querol, que és el més afectat per les flames, seguit de Pontons i Aiguamúrcia. Segons han informat els bombers de la Generalitat, l'incendi no es podrà donar per extingit fins d'aquí a 72 hores, quan s'assegurin que no hi ha revifades ni fumaroles. Els agents rurals i els Mossos d'Esquadra segueixen investigant les causes del tercer incendi que s'ha produït en menys d'una setmana en aquest territori. Una de les hipòtesis en la qual treballen és que el foc hauria estat intencionat.
1: Doncs encara més focs dels quals hem viscut els últims dies, en concret el del Baix Empordà. La preocupació i la incertesa han marcat aquest matí la reunió entre l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni i els veïns afectats per l'incendi de les Gavarres. La trobada ha servit per informar dels passos que caldrà seguir a partir d'ara, però també ha deixat moments de tensió amb alguns assistents reclamant més respostes davant d'una situació que encara genera moltes incògnites. Televisió de Costa Brava, Marc Montescorp.
14: Durant la reunió, el consistori ha explicat les mesures que posa a disposició dels afectats i ha defensat la voluntat d'acompanyar-los en aquest procés. Ho explica l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler.
15: Deixa d'haver-hi molts nervis, molta gent no sap com ha d'actuar. Per tant, és una reunió informativa per donar-los una mica de llum de quina manera havien d'actuar, prestar-los i donar-los també l'oportunitat de tenir assistència jurídica per part dels advocats contratats per l'Ajuntament, que l'Ajuntament es personarà a la causa, i a partir d'aquí aquell que ho necessiti o que ho vulgui doncs els pugui tenir.
14: L'Ajuntament ha anunciat la posada en marxa d'un servei d'atenció personalitzada perquè els veïns afectats puguin resoldre dubtes i rebre assessorament durant les pròximes setmanes. El servei estarà disponible per telèfon, correu electrònic i també de manera presencial a les oficines municipals, amb l'objectiu d'acompanyar els afectats en les gestions derivades de l'incendi.
0: Notícies en xarxa.
1: Un quart de tres, Junts per Catalunya sumarà avui els seus vots als del Partit Popular i Vox per tombar els objectius d'estabilitat, deute públic i sostre de despesa pel govern espanyol que es voten al Congrés. És el pas previ necessari per a l'elaboració dels pressupostos generals de l'Estat per l'any que ve que Pedro Sánchez s'ha compromès a presentar. Lluís Mata.
16: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha defensat l'objectiu per reduir el dèficit públic gradualment fins a l'1,5% del Producte Interior Brut del 2029 com una garantia per sostenir l'estat del benestar amb més capacitat pressupostària per les autonomies. En aquest sentit, ha carregat contra el que considera un posicionament partidista de les comunitats governades pel PP.
17: Mismo objetivo, diferente voto. Algo ha cambiado y desde luego no ha sido la responsabilidad. Señorías, no se puede reclamar más financiación y más capacidad de gasto para las comunidades autónomas y después votar en contra de los instrumentos que permiten disponer de más recursos.
16: A tot plegat, el Partit Popular ha qualificat de teatre l'escenari financer dibuixat pel PSOE i ha tornat a reclamar la convocatòria d'eleccions, mentre Junts també anunciava el seu vot contrari pel que considera com una operació de màrqueting dels socialistes per tapar els casos de corrupció que les quitxen. Escoltem els seus portaveus, José Vicente Marí i Josep Maria Cruzet.
18: Han de presentar un acuerdo de senda de estabilidad presupuestaria cuando el único acuerdo que espera ya la inmensa mayoría de los españoles y la mayoría de esta Cámara es la dimisión del señor Sánchez y la convocatoria de elecciones.
19: Perquè un govern assetjat per la corrupció només li queda que fer veure que gasta quantitats ingents de diners per si així pot tapar el lladrocini dels seus i de passada intentar obtenir algun vot més dels ciutadans.
16: El revés parlamentari d'avui aboca els objectius d'estabilitat i de deute públic a una nova votació a finals de mes, quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja s'haurà posicionat sobre l'amnistia i caldrà veure llavors si Junts fa algun moviment.
1: I encara en política, l'Audiència de Badajoz ha condemnat el germà del president Pedro Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació.
3: El jutge ha interposat la mateixa pena a Miguel Ángel Gallardo, expresident de la Diputació de Badajoz i exlíder del PSOE a Extremadura, per suposades irregularitats en la contractació del germà de Sánchez. La Fiscalia i les defenses en demanaven l'absolució per considerar que no hi havia proves de tràfic d'influències i prevaricació. Les 7 acusacions sol·licitaven penes d'un a 6 anys, petició que el tribunal ha descartat.
1: Tornem a Catalunya. Transports Metropolitans de Barcelona continua apostant per una flota d'autobusos de zero emissions i abans del 2027 sumarà un total de 136 busos. Un terç funcionarà amb tecnologies no contaminants. Televisió d'Esplugues, Pau Herrero.
20: La incorporació de la nova flota ha suposat una inversió de 77 milions d'euros i es farà de manera progressiva durant el mes d'agost de 2026 amb l'arribada de 5 minibusos elèctrics. Cap a finals d'any, l'objectiu és tenir en marxa 24 autobusos elèctrics articulats i 20 autobusos elèctrics estàndard. A més, també s'ha publicat una licitació que permetrà incorporar al llarg del proper any 56 busos més elèctrics, dels quals 26 seran per renovar els actuals i 30 per incrementar la flota. Una renovació que aposta per avançar cap a una mobilitat pública més neta i respectuosa amb el medi ambient, segons ha explicat la presidenta de TMB, Laia Bonet.
21: Amb això seguim avançant, per tant, amb el compromís que us hem compartit en moltes ocasions de TMB per treballar per un aire més net, per una renovació de la flota, en definitiva una flota de l'àrea metropolitana que necessitem tant pel que fa a vehicles públics com a vehicles privats que vagi evolucionant cap a zero emissions per poder tenir una millor qualitat de l'aire.
20: Amb aquesta nova adquisició, TMB comptarà amb un total de 372 busos de zero emissions, el que significa més d'un 30% de la flota.
1: A Lleida, al voltant d'un centenar de professionals de les autoescoles han exigit la dimissió de la cap provincial de trànsit per la manca d'examinadors a la demarcació. Avui s'han manifestat i recorden que la llista d'espera supera les 5.000 persones. Lleida Televisió, Rubén Carbonell.
22: Actualment, 5.000 persones estan en llista d'espera per realitzar l'examen pràctic amb una demora que se situa al voltant d'entre 4 i 5 mesos, motiu pel qual les autoescoles han dit prou i exigeixen la dimissió de la cap provincial de trànsit de Lleida, Maria José Soler, a més d'exigir més examinadors. D'aquesta manera, ho explica la presidenta de l'Associació d'Autoescoles de Lleida, Raquel Castro.
23: Pues que si hi ha una plantilla de nou examinadors, los nous siguen efectius i estiguen treballant. Està clar que hi ha hagut més circulacions, hores extres i això, però també hi ha més població hi ha més gent per obtenció de permisos, obtenció de professionals també, i evidentment necessitem més, però anem per sota mínims.
22: Així mateix asseguren que la convocatòria excepcional del passat maig no els ha servit, ja que la demanda continua sent insostenible.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. Investiguen una suposada agressió sexual entre dos menors de 13 anys a Tàrrega, a l'Urgell.
3: Els fets haurien tingut lloc a la una de la matinada de diumenge, quan una nena de 13 anys va avisar que havia estat agredida sexualment per part d'un altre menor de la mateixa edat. El cas ha estat traslladat a la Fiscalia de Menors i també als serveis socials, ja que el suposat autor és inimputable perquè té menys de 14 anys.
1: Catalunya registra dos morts i més de 2.000 afectats per cops de calor des de l'1 de maig.
3: Són dades del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions. Les deshidratacions han estat l'altra gran causa d'afectacions per la calor i una de cada tres ha acabat en ingrés hospitalari. D'altra banda, segons el Sistema de Monitoratge de la Mortalitat Diària de l'Institut de Salut Carles III, les morts atribuïbles a les temperatures són 211 els primers 12 dies de juliol, la segona xifra més alta de l'última dècada.
1: La Policia Nacional desarticula a Badalona una trama dedicada a vendre empadronaments fraudulents a persones en situació irregular.
3: Hi ha dos detinguts acusats d'afavoriment de la immigració il·legal. Segons la investigació, cobraven entre 500 i 1.000 euros per certificats falsos que servien per simular una residència a l'Estat i intentar obtenir permisos de residència o treball.
1: I el Col·legi de Periodistes de Catalunya condemna la detenció del periodista Ali El-Emrabet a Tànger.
3: L'Emrabet, que resideix a Barcelona des de fa més de 20 anys, va ser arrestat diumenge a l'aeroport de Tànger. El col·legi ha indicat que els càrrecs que se li imputen estarien relacionats amb la difusió de falses informacions i contra les institucions de l'Estat. Per tant, les acusacions s'hi subscriuen únicament amb l'exercici de la llibertat d'expressió.
1: Moment per a la cultura. El nombre d'espectadors a concerts s'ha multiplicat per més de 5 en els darrers 25 anys, de 4 milions i mig a prop de 24. La facturació de la indústria musical s'ha duplicat i ara és de 265 milions d'euros, impulsada sobretot per la música en directe. Són xifres que s'extreuen de l'anuari de la música, que enguany celebra el seu quart de segle de vida. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. En els darrers 25 anys, la indústria musical ha canviat de dalt a baix. Si a principis de segle el directe facturava 70 milions d'euros i les discogràfiques 82, l'any passat la música en viu va generar 244 milions d'euros i les reproduccions 21. Unes dades que l'editor del grup Enderrock, que publica l'anuari, Lluís Gendrau, pensa que es deuen a un canvi de model de negoci.
5: La indústria discogràfica fa 25 anys basava sobretot el seu negoci en les vendes i en aquell moment moltes companyies discogràfiques també treballen com a manejaments, munten festivals o tenen aliances amb empreses promotores de música en directe.
2: Un model molt vinculat a l'expansió dels festivals.
5: Aquest model de festivals fa 25 anys ho analitzàvem i atreia a mig milió d'espectadors. En aquest moment els grans festivals atrauen a 3,7 milions d'espectadors. Hi ha hagut un creixement de 640%.
2: Això cal afegir que els concerts han passat de 15.000 anuals a 32.000 i la xifra d'espectadors de 4 milions i mig a prop de 24. Això sí, les sales de concert veuen any rere any com baixa el seu públic, un fet que expliquen justament perquè els joves prefereixen els festivals.
1: I l'Ajuntament de Barcelona reubica el Piro Musical de la Mercè i la festa de la nit de Cap d'Any a causa de les obres a la fira.
3: Els treballs són incompatibles amb la celebració d'esdeveniments de gran format a l'Avinguda de la Reina Maria Cristina. Així doncs, segons Avançat BTV, el Piro Musical es traslladarà a la platja del Bogatell, mentre que les campanades se celebraran a l'Anella Olímpica. En canvi, els concerts de la Mercè no es veuran afectats per les obres i continuaran a l'ubicació habitual.
1: I arriben els esports. Avui en companyia de Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. Nou jugadors catalans busquen la final del Mundial de Futbol.
6: Bon dia, Marta. I és que la selecció espanyola disputa aquesta nit a les 9 la primera semifinal de la cita mundialista contra França. El combinat buscarà tornar a ser una final 16 anys després, mentre que els Deschamps volen encadenar la tercera final consecutiva. Lamine Yamal es mostra confiat en les opcions d'obtenir el bitllet per ser a la final de Nova York.
7: En el top 1, la verdad, es el partido más importante que voy a jugar. Y me gusta haber podido llegar a este momento. Estamos muy ilusionados todos y yo sobre todo. Entonces, yo creo que sin duda es el partido más importante que voy a jugar. Juego como sé y nunca voy a jugar mejor de lo que sé ni peor de lo que sé. Entonces, solo doy lo que yo tengo, siempre al servicio del equipo, siempre al máximo. Entonces, cuando lo das todo y sabes que lo que la gente te pide lo puede hacer, pues no sientes presión.
6: Barça i Espanyol continuen amb els primers entrenaments de la pretemporada, una posada a punt encara sota mínims pels blaugranes amb només 10 jugadors del primer equip, mentre que els blanquiblaus completaran avui una doble sessió abans de començar demà una estada d'una setmana a Torremirona. Tot posat en la primera jornada de Lliga, de la qual ja es coneixen els primers horaris. L'Espanyol debutarà diumenge 16 d'agost contra el Llevant a les 6 de la tarda, mentre que el Barça aquest partit de la primera jornada no el jugarà fins al dijous 27 d'agost. Per tant, el primer partit de Lliga del Barça serà diumenge 23 d'agost en el partit de la segona jornada davant l'Elx a les 2:15 de la nit. A la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Natàlia Escot, la davantera de 19 anys, arriba procedent del Barça B, on aquesta última temporada ha acabat com a màxima golejadora de la primera federació femenina amb 16 gols en 25 partits.
4: Pues tengo muchas ganas y estoy muy ilusionada por esta temporada. Al final es lo que he dicho antes, que voy a dar el salto a Liga F, que es por lo que he estado trabajando todo este tiempo, y tengo muchas ganas de ayudar al equipo a cumplir los objetivos que nos propongamos. Pues me considero una jugadora muy ambiciosa, muy competitiva, que le encanta ganar y sobre todo pues con muchas ganas de aprender y mejorar junto a mis compañeras.
6: És una jugadora grenca, una altra jugadora de Terrassa, com Vicky Lozada, i sacsejava el mercat i es convertia com a nova jugadora del Badalona Women. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
8: La grenca Vicky Lozada torna a Catalunya i torna també a la Lliga F. Després de 5 temporades a Anglaterra, la jugadora del barri de Can Parellada arriba cedida del Bristol City al Badalona Women. Recordem que Vicky Lozada va ser una de les jugadores que va marcar el primer gol amb la selecció espanyola en un campionat i també doncs, aixecar la primera Champions amb el Barça. Amb 35 anys, aportarà la seva qualitat i experiència.
9: Bueno, creo que es un proyecto que me llama mucho la atención porque creo que somos unas afortunadas, creo que estamos en un momento de crecimiento, de crear un equipo competitivo y de también crear un equipo con personalidad donde la afición se vea reflejada.
8: Doncs ara toca gaudir novament de Vicky Lozada a Catalunya.
6: I els socis de l'Europa han decidit que la temporada 26-27 la jugaran a Can Dragó.
1: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una decisió molt important per al club. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.

0: Els gats tenen una habilitat extraordinària coneguda com a reflex de redreçament. Aquest reflex els permet girar el cos a l'aire per aterrar sobre les potes, fins i tot si són llançats o cauen d'una altura considerable. Aquesta destresa es deu a la seva flexible columna vertebral i al seu sentit agut de l'equilibri. Des d'una edat primerenca, els gatets desenvolupen aquest reflex, que implica una sèrie de moviments precisos. Primer, giren el cap i el pit cap avall. Després, arquegen l'esquena perquè la part davantera i el darrere del cos giren en direccions oposades. I finalment, estenen les potes per esmorteir l'aterratge. Tot i això, l'alçada des de la qual cauen també juga un paper crucial. Estudis han demostrat que gats que cauen d'altures més altes tenen una probabilitat més gran de sobreviure i patir menys lesions pel fet que arriben a una velocitat terminal on el seu cos es relaxa i es prepara per fer aterratge. Aquest fenomen es coneix com el síndrome del gat paracaigudista. Encara que no significa que els gats hagin de ser sotmesos a caigudes perilloses, sí que reflecteix la seva notable adaptabilitat i resistència.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Junts trenca el govern de coalició a l'Ajuntament de Girona quan falta menys d'un any per a les eleccions municipals. La fins ara vicealcaldessa Gemma Geis acusa l'alcalde Lluc Salellas de personalisme i de deixar en segon terme qüestions prioritàries per a la ciutat. Assegura que a partir d'ara faran oposició responsable.
4: Òbviament és una decisió molt, molt meditada i, per tant, crec que és amb tota transparència ens explicar els motius, les causes i el nostre compromís ferm en seguir sumant per la ciutat de Girona.
2: La sortida de Junts deixa el govern municipal de Guanyem i Esquerra Republicana en minoria. És dimarts 14 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El Consell de Ministres aprova tipificar la violència vicària al Codi Penal com a delicte contra les dones. Sònia Kerr.
5: La nova norma inclou retirar la pàtria potestat als pares condemnats per violència contra la parella i escoltar els menors abans de decidir sobre el règim de visites o la custòdia. Ana Redondo és la ministra d'Igualtat.
6: El primer titular és claro, la violència vicària és violencia de género y así se ha entendido y en este proyecto de ley y así lo vamos a desarrollar. Es violencia de género.
2: El govern indemnitzarà els veïns i comerços afectats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona i apunta com a causa possibles cavitats no detectades en les obres de la línia 9 del metro.
5: D'altra banda, l'executiu promet mà dura contra els piròmans i demana extremar les precaucions davant la tercera onada de calor que s'allargarà, atenció, fins demà.
2: Avui sembla que els incendis donen un petit respir, tot i que la calor i la humitat van a l'alça. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Una calor sobretot molt enganxosa, la que estem tenint aquest dimarts. Moltíssima humitat, moltíssima xafogor, i si bé les temperatures de moment no s'estan desbocant, sí que aquesta humitat ben elevada fa que la sensació de molt ple estiu sigui completament evident. Temperatura que volta els 28 o 30 graus a la costa, per exemple, però amb aquesta humitat hi ha alguns núvols baixos que no s'acaben de desfer, sobretot de la Costa Daurada. Núvols que es veuen molt amenaçadors, però que no deixaran ni una gota d'aigua. A la resta del país, un temps més obert i més calorós, de fet, sí que a les comarques de Lleida, de la Plana de Lleida. Arribarem a fregar als 40 graus aquesta tarda. Compta amb algunes tempestes seques que es formaran a l'Ebre i que ja aquesta propera nit aniran afectant les comarques de Ponent o de la Catalunya Central amb ventades. El dimecres, alguns núvols més, però sobretot una calorada de cal ample. Puja la temperatura per sobre dels 40 graus a més de la meitat del territori català. N'estem pendents a la xarxa.
2: L'Audiència de Badajoz condemna el germà del president Pedro Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació.
5: El jutge ha interposat la mateixa pena a Miguel Ángel Gallardo, expresident de la Diputació de Badajoz i exlíder del PSOE a Extremadura. Això per suposades irregularitats en la contractació del germà de Sánchez.
2: En cultura, el nombre d'espectadors a concerts es multiplica per més de 5 en els darrers 25 anys.
5: La facturació de la indústria musical s'ha duplicat i ara és de 265 milions d'euros, segons xifres de l'Anuari de la Música, que enguany celebra al seu quart de segle de vida.
2: Els esports, Jordi Cervantes, nou jugadors catalans buscant la final del Mundial aquesta nit amb la selecció espanyola.
8: El combinat estatal s'enfrontarà aquesta nit a França a partir de les 9 en la primera semifinal de la cita mundialista. El partit es jugarà a Dallas i el mataroní Lamine Yamal vol liderar l'accés a la gran final.
2: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 3 minuts a 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Junts trenca el govern municipal de Girona i acusa l'alcalde Lluc Salelles d'excés de personalisme i de no tenir en compte temes prioritaris per a la formació i per a la capital gironina. Avui la fins ara vicealcaldessa Gemma Geis ha explicat les raons dels juntaires per deixar en minoria l'executiu municipal de Guanyem i Esquerra. Girona FM, Saïd Zbai.
9: Girona es queda sense majoria al govern municipal. Junts ha confirmat avui dimarts la sortida del tripartit que compartia amb Guanyem i Esquerra i deixa l'alcalde Lluc Salelles amb només 11 regidors dels 27 del ple. La vicealcaldessa fins ara i portaveu encara de Junts, Gemma Geis, ha atribuït el trencament al que ha definit com el personalisme de l'alcalde i li ha retret també haver deixat en segon terme projectes que el seu partit considerava prioritaris, com per exemple la millora dels carrers i l'asfaltatge.
4: Al final la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc, o mesures que nosaltres volem impulsar de diferents regidories que no tenen la priorització necessària, o sobretot a barris. A barris, alguns fa molt temps que demanem algunes actuacions molt concretes i no hi ha hagut calendari, no? I per tant, en aquest sentit, la figura d'alcalde és molt important en un ajuntament. En altres governs, d'altres característiques, poder és més col·legiada. En un ajuntament, doncs, la figura d'alcalde és qui al final té pes a l'hora de prioritzar les àrees, aquelles mesures que s'han de prioritzar.
9: Geis ha assegurat també que la decisió es pren de forma serena i meditada i que Junts farà ara oposició responsable, tot i que continuaran també donant suport a les mesures que considerin bones per a la ciutat. La ruptura arriba després que, dos dies abans, la mateixa Geis avisés en un article al Punt Avui que se'ls havia acabat la paciència. A 11 mesos de les eleccions municipals, Girona es converteix així en un ajuntament en minoria.
2: L'actualitat municipal ens porta avui també fins a Cambrils, al Baix Camp. Allà ha saltat la polèmica per la decisió del cap de llista de Junts de fitxar per Aliança Catalana. Avui, les altres dues regidores de Junts han hagut de sortir al pas i desmentir que tot el grup faci el salt al partit d'ultradreta. Ràdio Cambrils, Marga Mallol.
10: Les reaccions a l'anunci del portaveu de Junts per Cambrils, Enric Daza, de passar-se a Aliança Catalana, ja han provocat les primeres reaccions. El president del comitè local de Junts per Cambrils, Gerard Garriga, ha assegurat que el partit ja no comptava amb Daza per a les eleccions municipals i que en els pròxims dies se li havia de comunicar.
11: Des de juny no es comptava ja amb l'Enric Daza, de fet havia de baixar el cap de polítiques municipals de Barcelona a parlar aquesta setmana o la que ve amb ell, per dir-li que no comptava amb ell cara al 2027.
10: El pas de Daza cap a Aliança Catalana no ha agradat a les regidores que l'acompanyen a l'Ajuntament, Laura Mallau i Teresa Requesens. Totes dues han assegurat que la seva intenció és acabar el mandat com a juntaires, però que no seguiran amb Aliança Catalana.
2: I relleu avui a l'alcaldia de Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental. Roser Colomer, alcaldessa fins avui, ha perdut el càrrec en una moció de censura impulsada per dos exregidors del seu propi govern i el principal partit a l'oposició, que és Unitat per Vilanova. Josep Casal Centelles, regidor no adscrits des de fa dues setmanes només, és el nou alcalde de la localitat. Vallès Oriental Televisió, Clara Armengol.
12: Josep Casals i Centelles ja és el nou alcalde de Vilanova del Vallès després de consumar-se la moció de censura a la fins ara alcaldessa Roser Colomer. Casals Centelles era regidor de l'equip de govern de Colomer i fa dues setmanes va presentar la seva renúncia a la regidoria i al partit Impulsem Vilanova juntament amb el també regidor de l'equip de govern Xavi Fernández. El dimarts 30 de juny, tots dos, juntament amb els cinc regidors d'Unitat per Vilanova, principal força a l'oposició, van registrar la moció de censura a l'Ajuntament. Després de dues setmanes de tensions i acusacions mútues, el ple de la moció s'ha celebrat aquest dimarts al migdia, un ple que han seguit en directe un centenar de persones i en què s'han viscut moments de tensió i de crits, sobretot contra els impulsors de la moció. L'equip de govern sortint, format per Impulsem Vilanova i el Partit dels Socialistes, asseguren que la presentació d'aquesta moció respon a interessos urbanístics i econòmics. Per la seva banda, l'ara ja nou alcalde justifica la moció pel desgavell econòmic i la falta de transparència del govern municipal d'aquests últims 3 anys.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El Consell de Ministres ha aprovat tipificar la violència vicària al Codi Penal com a delicte contra les dones. La nova norma inclou la retirada de la pàtria potestat als pares condemnats per violència contra la parella i escoltar els menors abans de decidir sobre el règim de visites o la custòdia. També protegeix els familiars de la dona i fins i tot els animals de companyia. Maite Polo, bon dia.
13: Bon dia. El govern de Pedro Sánchez compleix així el pacte signat l'any passat amb tots els grups excepte Vox per lluitar contra la violència vicària. Vol convertir en llei les mesures pactades al seu pas pel Congrés. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha explicat l'acord del Consell de Ministres.
6: Es un motivo hoy de alzar la voz por todas esas mujeres como Itziar Prats que han perdido lo más querido y que hoy de alguna manera van a ver satisfecha una larga preocupación y satisfecha una larga necesidad de que se regule suficientemente y se, por lo tanto, avance hacia una sociedad libre de violencia de género, libre de violencia vicaria, porque, y el primer titular es claro, la violencia vicaria es violencia de género y así se ha entendido en este proyecto de ley y así lo vamos a desarrollar.
13: Un altre aspecte destacat del projecte de llei és que retira automàticament la pàtria potestat als homes condemnats per violència de gènere o sexual contra la parella o els fills, una antiga demanda de les associacions de víctimes. I obre el ventall de qui pot ser considerat subjecte directe de violència vicària. Per primera vegada poden ser-ho també les persones majors d'edat sotmeses a la guàrdia i custòdia de la dona i també els pares de la dona. La norma prohibeix la publicació de materials com el llibre basat en converses amb José Bretón, que va matar els seus dos fills i que l'editorial Anagrama manté cancel·lat. A Espanya, 68 nens i nenes han estat assassinats des del 2013 i 3 aquest any.
2: El Consell de Ministres també ha aprovat avui repartir 904 milions d'euros a les comunitats autònomes per complementar el finançament de la dependència.
5: I el ministre de Drets Socials ha fet una crida a tots els grups polítics al Congrés perquè votin aquesta tarda a favor de les lleis que han de reformar el sistema de protecció de la dependència i la discapacitat. Pablo Bustinduy ha remarcat que la norma blinda una injecció de 6.200 milions d'euros per part del govern per a la dependència aquest any i el vinent.
2: A Catalunya, la Generalitat indemnitzarà els veïns i comerços afectats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona i apunta com a causa a possibles cavitats no detectades en les obres de la línia 9 del metro. D'altra banda, l'executiu, que també s'ha reunit avui, promet mà dura contra els piròmans i demana extremar precaucions davant la tercera onada de calor que s'allargarà fins demà. Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. El govern indemnitzarà les despeses que tinguin els veïns desallotjats de casa seva al Puiget i també les botigues que han hagut de tancar. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que després ja es veurà de qui és la responsabilitat i qui en pagarà el cost.
15: El govern hi farà front i després ja hi haurà el moment de dirimir responsabilitats i de veure doncs, qui afronta finalment aquestes despeses. Però és evident que els veïns i veïnes, els comerciants, no poden esperar.
14: Paneque no ha dit quan els veïns podran tornar a casa seva perquè diu que s'estan recollint mostres finca per finca per garantir-ne la seguretat. Ha dit també que la principal hipòtesi de l'esvoranc és que no es van detectar algunes escletxes que havien quedat damunt el túnel ja fet. D'altra banda, respecte als indicis que alguns focs han estat provocats, el govern ha assegurat que empaitaran els piròmans per fer-los pagar els mals causats.
15: Els trobarem, els detindrem, els posarem a disposició judicial i demanarem que caigui el pes de la llei sobre ells perquè ja veuen els efectes doncs, que està tinguent en els nostres entorns i fins i tot en la seguretat de les persones a Catalunya.
14: El govern manté la crida a respectar al peu de la lletra les prohibicions per prevenir focs.
2: Mentrestant, l'incendi forestal d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp segueix estabilitzat, tot i que encara no es pot donar per extingit. El foc ha cremat 154 hectàrees de terreny forestal des de diumenge. Tots els evacuats, això sí, ja han pogut tornar a casa. Diumenge, Ràdio Laia Batlle.
16: Ara mateix hi estan treballant 23 dotacions terrestres repassant el perímetre i remullant la zona juntament amb un helicòpter bombarder que treballa sobre el flanc dret. A hores d'ara segueix tallada la carretera entre Aiguamúrcia i Querol, ja que degut al foc hi havia perill de despreniments. Per aquest motiu s'està revisant la zona amb drons per descartar cap afectació, columnes de fum o alguna flama que pugui revifar. Sobre el terreny s'han cremat 154 hectàrees, majoritàriament del terme municipal de Querol, que és el més afectat per les flames, seguit de Pontons i Aiguamúrcia. Segons han informat els bombers de la Generalitat, l'incendi no es podrà donar per extingit fins d'aquí a 72 hores, quan s'assegurin que no hi ha revifades ni fumaroles. Els agents rurals i els Mossos d'Esquadra segueixen investigant les causes del tercer incendi que s'ha produït en menys d'una setmana en aquest territori. Una de les hipòtesis en la qual treballen és que el foc hauria estat intencionat.
2: Les altes temperatures afecten també de ple a la campanya de la fruita, que s'ha avançat fins a 12 dies a les comarques de Lleida. El sector expressa que Espanya es troba en una situació injusta respecte de la resta del mercat europeu. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
17: Aquest dimarts al matí ha tingut lloc la presentació de l'estudi de costos de producció de préssec nectarina i paraguaià a la seu de Frucat, a Lleida, on el seu president, Andreu Viladegut, ha explicat que la campanya d'enguany s'ha avançat entre 10 i 12 dies a causa de les altes temperatures. Per la seva banda, Jaume Lozano, president del comitè de Pinyol de Frucat, ha advertit que hi ha una forta demanda per part del mercat europeu i nacional.
18: No tenim una alta quantitat d'estoc, tenim una forta demanda per part dels mercats europeus i nacionals, s'està satisfent, però s'està dient que no. El sector no pot permetre, allí tenim una forquilla, no?, entre l'1,10 i l'1,39, però és que nosaltres no podem vendre aquell preu. Les centrals han de guanyar-se la vida.
17: A més, ha afegit que les dades dels últims anys s'han vist distorsionades pels efectes del canvi climàtic. Actualment, segons l'estudi del CREDA, a partir de les dades de la xarxa comptable agrària de Catalunya, el cost de producció d'un quilogram de préssec i nectarina es troba en 0,58 euros i se situaria en 1,23 euros després d'afegir les despeses de confecció i comercialització.
2: 3:45, Junts per Catalunya sumarà avui els seus vots als del Partit Popular i Vox per tombar els objectius d'estabilitat, deute públic i sostre de despesa del govern espanyol que es voten al Congrés. És el pas previ necessari per a l'elaboració de pressupostos generals de l'Estat de cara a l'any que ve, que Pedro Sánchez s'ha compromès a presentar. Lluís Mata.
19: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha defensat l'objectiu per reduir el dèficit públic gradualment fins a l'1,5% del producte interior brut del 2029 com una garantia per sostenir l'estat del benestar amb més capacitat pressupostària per les autonomies. En aquest sentit, ha carregat contra el que considera un posicionament partidista de les comunitats governades pel PP.
20: Mismo objetivo, diferente voto. Algo ha cambiado y desde luego no ha sido la responsabilidad. Señorías, no se puede reclamar más financiación y más capacidad de gasto para las comunidades autónomas y después votar en contra de los instrumentos que permiten disponer de más recursos.
19: A tot plegat, el Partit Popular ha qualificat de teatre l'escenari financer dibuixat pel PSOE i ha tornat a reclamar la convocatòria d'eleccions, mentre Junts també anunciava el seu vot contrari pel que considera com una operació de màrqueting dels socialistes per tapar els casos de corrupció que les quitxen. Escoltem els seus portaveus, José Vicente Marí i Josep Maria Cruzet.
21: Han de presentar un acuerdo de senda de estabilidad presupuestaria cuando el único acuerdo que espera ya la inmensa mayoría de los españoles y la mayoría de esta Cámara es la dimisión del señor Sánchez y la convocatoria de elecciones.
22: Perquè un govern assetjat per la corrupció només li queda que fer veure que gasta quantitats ingents de diners per si així pot tapar el lladrocini dels seus i de passada intentar obtenir algun vot més dels ciutadans.
19: El revés parlamentari d'avui aboca els objectius d'estabilitat i de deute públic a una nova votació a finals de mes, quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja s'haurà posicionat sobre l'amnistia i caldrà veure llavors si Junts fa algun moviment.
2: I encara en política, notícia destacadíssima de la jornada. L'Audiència de Badajoz ha condemnat el germà del president Pedro Sánchez, David Sánchez, en concret, a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació.
5: El jutge ha interposat la mateixa pena a Miguel Ángel Gallardo, expresident de la Diputació de Badajoz i exlíder del PSOE a Extremadura. Això per suposades irregularitats en la contractació del germà de Sánchez. La Fiscalia i les defenses en demanaven l'absolució per considerar que no hi ha proves de tràfic d'influències i prevaricació. Les 7 acusacions sol·licitaven penes d'un a 6 anys, petició que el tribunal ha descartat.
2: Tornem a Catalunya. Transports Metropolitans de Barcelona aposta per una flota d'autobusos de zero emissions i abans del 2027 sumarà un total de 136 busos. Un terç funcionarà amb tecnologies no contaminants. Esplugues Televisió, Pau Herrero.
23: La incorporació de la nova flota ha suposat una inversió de 77 milions d'euros i es farà de manera progressiva durant el mes d'agost de 2026 amb l'arribada de 5 minibusos elèctrics. Cap a finals d'any, l'objectiu és tenir en marxa 24 autobusos elèctrics articulats i 20 autobusos elèctrics estàndard. A més, també s'ha publicat una licitació que permetrà incorporar al llarg del proper any 56 busos més elèctrics, dels quals 26 seran per renovar els actuals i 30 per incrementar la flota. Una renovació que aposta per avançar cap a una mobilitat pública més neta i respectuosa amb el medi ambient, segons ha explicat la presidenta de TMB, Laia Bonet.
24: Amb això seguim avançant, per tant, amb el compromís que us hem compartit en moltes ocasions de TMB per treballar per un aire més net, per una renovació de la flota, en definitiva una flota de l'àrea metropolitana que necessitem tant pel que fa a vehicles públics com a vehicles privats, que vagi evolucionant cap a zero emissions per poder tenir una millor qualitat de l'aire.
23: Amb aquesta nova adquisició, TMB comptarà amb un total de 372 busos de zero emissions, el que significa més d'un 30% de la flota.
2: I no deixem el medi ambient, front comú de tots els ajuntaments del Solsonès en contra del pla d'energies renovables que promou el govern. Afecta 2.600 hectàrees de la comarca, entre eòlica i fotovoltaica. En un acte aquest matí, els alcaldes han reivindicat el caràcter agrícola del Solsonès i demanen al govern que refaci el pla amb la implicació del món local. Solsona FM, Roser Clotet.
0: Argumenten que l'afectació a la comarca està sobredimensionada, ja que se li assigna una producció d'energia eòlica i fotovoltaica que ocuparà 2.600 hectàrees, l'equivalent a tot el municipi de la Molsosa. En aquest sentit, destaquen que és la comarca catalana a la qual se li demana més producció en sòl no artificialitzat. Els responsables polítics defensen l'aprofitament d'energies renovables ja existents, com la del Pantà de la Llosa del Cavall, embrancada des de fa 30 anys en un litigi judicial per la concessió. El conseller comarcal de Transició Energètica, Xavier Vilalta, afirma que el plantejament del Plater és una estocada al sector primari del Solsonès.
1: Quan una explotació perd la superfície, no només perd camps, perd futur, perd aliments. Per això diem que la transició energètica no es pot consistir en substituir la producció d'aliments per la producció d'electricitat.
0: Els ajuntaments del Solsonès confien ser un exemple de reivindicació per altres municipis rurals de Catalunya i insten la ciutadania a presentar al·legacions al Plater. El termini s'acaba el 30 d'aquest mes.
2: I és moment per a la cultura. El nombre d'espectadors a concerts s'ha multiplicat per més de 5 en els darrers 25 anys. Ha passat de 4 milions i mig a prop de 24. La facturació de la indústria musical s'ha duplicat i ara és de 265 milions d'euros, impulsada sobretot per la música en directe. Aquestes i moltes altres xifres s'extreuen de l'Anuari de la Música, que enguany celebra el seu quart segle de vida. El seu quart de segle de vida, volem dir. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. En els darrers 25 anys, la indústria musical ha canviat de dalt a baix. Si a principis de segle el directe facturava 70 milions d'euros i les discogràfiques 82, l'any passat la música en viu va generar 244 milions d'euros i les reproduccions 21. Unes dades que l'editor del grup Enderrock, que publica l'anuari, Lluís Gendrau, pensa que es deuen a un canvi de model de negoci.
7: La indústria discogràfica fa 25 anys basava sobretot el seu negoci en les vendes i en aquell moment moltes companyies discogràfiques també treballen com a manejaments, munten festivals o tenen aliances amb empreses promotores de música en directe.
4: Un model molt vinculat a l'expansió dels festivals.
7: Aquest model de festivals fa 25 anys ho analitzàvem i atreia a mig milió d'espectadors. En aquell moment els grans festivals atrauen a 3,7 milions d'espectadors. Hi ha hagut un creixement de 640%.
4: Això cal afegir que els concerts han passat de 15.000 anuals a 32.000 i la xifra d'espectadors de 4 milions i mig a prop de 24. Això sí, les sales de concert veuen any rere any com baixa el seu públic, un fet que expliquen justament perquè els joves prefereixen els festivals.
2: I ens traslladem ara fins a Tarragona, ja que la Festa Major de Sant Magí enguany durarà encara més dies i tornarà a girar al voltant de la tradició, de l'aigua i de la música. L'esdeveniment també farà una picada d'ulleta a l'eclipsi solar del

0: no és una cosa que estigui enquilosada només en una tradició, sinó que és absolutament capaç de parlar-nos de les coses que més ens preocupen avui en dia.
1: El dia de Sant Magí, dia 19, diada castellera a la plaça de les Cols, amb les quatre colles tarragonines.
2: I encara un apunt més. Abans dels esports, l'Ajuntament de Barcelona reubica el piro musical de la Mercè i la festa de la nit de Cap d'Any a causa de les obres que s'estan fent a la fira.
3: Uns treballs que són incompatibles amb la celebració d'esdeveniments de gran format a l'avinguda de la reina Maria Cristina. Així doncs, segons ha avançat BTV, el piro musical es traslladarà a la platja del Bogatell, mentre que les campanades se celebraran a l'anella olímpica. En canvi, els concerts de la Mercè no es veuran afectats per les obres i continuaran a l'ubicació actual.
2: I ara sí, arriben els esports. Avui en companyia de Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. Nou jugadors catalans busquen aquesta nit la final del Mundial de Futbol.
4: Què tal, Marta? La selecció espanyola disputa aquesta nit a les 9 la primera semifinal de la cita mundialista contra França. El combinat buscarà tornar a ser una final 16 anys després, mentre que els de Deschamps volen encadenar la tercera consecutiva. Lamine Yamal es mostra confiat en les opcions d'obtenir el bitllet per a ser la final de Nova York.
5: En el top 1, la verdad, es el partido más importante que voy a jugar y me gusta haber podido llegar a este momento. Estamos muy ilusionados todos y yo sobre todo, entonces yo creo que sin duda es el partido más importante que voy a jugar. Juego como sé y nunca voy a jugar mejor de lo que sé ni peor de lo que sé. Entonces solo doy lo que yo tengo, siempre al servicio del equipo, siempre al máximo. Entonces cuando lo das todo y sabes que lo que la gente te pide lo puede hacer, pues no sientes presión.
4: L'Espanyol ha anunciat un nou fitxatge. Es tracta de Natàlia Scott, la davantera de 19 anys, arriba procedent del Barça B, on aquesta última temporada ha acabat com a màxima golejadora de la primera federació femenina amb 16 gols en 25 partits. És de Terrassa i també una altra jugadora garenca, en aquest cas Vicky Losada, ha estat presentada avui com a nova jugadora del Badalona Women. Radio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
6: Avui s'ha fet a l'Hotel Marina Badalona la presentació oficial de Vicky Losada, el fitxatge estrella del Badalona Women que us vam avançar ahir. L'arribada de la migcampista de Terrassa ha creat tot un terrabastall a la Lliga Femenina pel que suposa el retorn d'un mite internacional del futbol femení. Losada, que ha passat 6 temporades lluny de casa seva, ha vist en el Badalona una oportunitat única per tornar a la Lliga i, sobretot, tornar a casa.
7: Al final, jo ara iba a complir mi temporada 5 en Inglaterra y la verdad que emocionalmente, anímicamente, necesitaba volver aquí y creo que me gustaría acabar mi carrera disfrutando de un fútbol que a lo mejor se asemeja más a lo que a mí me gusta.
6: Vicky Losada ha estat acompanyada avui per 5 jugadores del planter, 5 jugadores que han guanyat recentment amb la Lavi del club la Lliga Futur Mueb, una primera edició d'una competició que, com el Badalona Women, busca potenciar el futbol femení des de la base.
4: A primera federació, l'Europa, els socis de l'Europa han decidit que el seu equip jugarà a Can Dragó, després de que s'hagi imposat aquesta opció per 624 vots contra els 364 de l'opció del Narcís Sala. A més, l'equip de la Vila de Gràcia també anunciava que Jordi Cano no continuarà sent jugador de l'Europa el curs que ve. Una categoria per sota, Sergio García ha estat presentat oficialment com a nou entrenador de l'Espanyol B. Arriba amb la intenció de créixer com a tècnic després d'uns inicis a l'Adam. Sergio es mostra feliç per tornar a casa.
8: Al final, ya sabéis que, bueno, lo que yo he sentido todos estos años por este club y lo sigo sintiendo. La verdad que estoy hasta como un poquito nervioso porque al final volver donde he estado muchos años, me han querido, me han tratado súper bien, pues siempre de agradecer.
4: I Joel Parra, jugador del Barça, ha signat aquest matí la seva ampliació de contracte amb el bàsquet fins al 2030. L'escoltem.
9: Sí, anar creixent mica en mica és l'objectiu que em vaig marcar quan vaig arribar aquí el primer any, no? Anar creixent com a jugador, anar creixent com a persona, no? I crec que aquests passets endavant, doncs la veritat que estic molt content, no? I orgullós de tot el treball que estic fent, però sabem que encara puc fer més passets endavant i, bueno, aquesta és l'oportunitat i és la mentalitat que tinc de cara a aquests anys.
4: I notícia d'última hora, Marta, el Palau Blaugrana serà la seu de la Supercopa d'Espanya de futbol, sala que es disputarà el 5 i 6 de setembre.
2: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Consell de Ministres ha aprovat tipificar la violència vicària al Codi Penal com a delicte contra les dones. La nova norma inclou la retirada de la pàtria potestat als pares condemnats per violència contra la parella i escolta els menors abans de decidir sobre el règim de visites o la custòdia. També protegeix els familiars de la dona i fins i tot els animals de companyia. Ana Redondo és la ministra d'Igualtat.
2: El primer titular és claro, la violència vicària és violencia de género y así se ha entendido en este proyecto de ley y así lo vamos a desarrollar. Es violencia de género.
1: I l'Audiència de Badajoz ha condemnat el germà del president Pedro Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació. El jutge ha imposat la mateixa pena a Miguel Ángel Gallardo, expresident de la Diputació de Badajoz i exlíder del PSOE a Extremadura, tot plegat per suposades irregularitats contra la contractació del germà de Sánchez. El govern català indemnitzarà els veïns i comerços afectats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona i apunta com a causa possibles cavitats no detectades a les obres de la línia 9 del metro. D'altra banda, avui l'executiu ha promès mà dura contra els piromans i ha demanat extremar les precaucions davant la tercera onada de calor que, recordem, està vigent i s'allarga, sobretot, fins demà. Escoltem a Sílvia Paneque, la portaveu del govern.
3: El govern hi farà front i després ja hi haurà el moment de dirimir responsabilitats i de veure doncs, qui afronta finalment aquestes despeses. Però és evident que els veïns i veïnes, els comerciants, no poden esperar.
1: I som pendents de l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, declarat, recordem-ho, el passat diumenge a la tarda, que encara no s'ha donat per extingit, sí per estabilitzat. I treballen hores d'ara 23 dotacions terrestres repassant el perímetre amb un helicòpter que treballa al flanc dret. Segueix tallada la carretera entre Aiguamúrcia i Querol. Sobre el terreny s'han cremat

0: 54 hectàrees. Els bombers diuen que no es podrà donar per extingit fins aquí a 72 hores, quan s'asseguri que no hi ha revifades ni fumaroles. Mentre agents rurals i Mossos segueixen investigant les causes d'aquest tercer incendi a la zona en menys d'una setmana. Una de les hipòtesis que van posar sobre la taula, recordem-ho, és que el foc hauria estat intencionat. I un altre dels temes destacats del dia, nous jugadors catalans busquen la final del Mundial amb la selecció espanyola. El combinat estatal s'enfrontarà aquesta nit a França a partir de les 9 en la primera semifinal d'aquesta cita mundialista. El partit es jugarà a Dallas i el mataroní Lamine Yamal vol liderar l'accés a la gran final.
1: Notícies en xarxa. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
2: A la línia recta, bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
3: Hotel Restaurant Abatissa, un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Batissa patrocina aquest espai.
4: ¿Me dices tu nombre, por favor?
5: Mi nombre, Peyu.
4: De acuerdo, Peyu.
5: No, Peyu no, Peyu, con i.
4: Bien,
5: Peyu, Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
4: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
5: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Bona tarda, benvinguts a la veu de Sant Joan al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dimarts de cognom 14 de juliol de 2026 i un dia com avui de 1925 la matemàtica i astrònoma Maria Assumpció Català i Poch naixia a Barcelona. Català i Poch va estudiar la secció de matemàtiques de la Universitat de Barcelona mentre treballava primer com ajudant de classes pràctiques i poc més tard com ajudant de la secció d'astronomia del Seminari Matemàtic de Barcelona. Mentre treballava en el seu doctorat, va ser professora titular de matemàtiques a secundària i va ser també en aquest període quan va començar a treballar en l'observació diària de taques i protuberàncies solars des de l'Observatori de la Càtedra d'Astronomia de la Universitat de Barcelona. L'any 1971 va defensar la seva tesi doctoral sobre el moviment de les estrelles del disc de la Via Làctia, sent la primera dona a obtenir el doctorat en matemàtiques per la Universitat de Barcelona. Va guanyar les oposicions de professora adjunta d'astronomia, cosa que li va permetre dedicar-se exclusivament a l'ensenyament i a la recerca a la universitat fins a la seva jubilació. La seva recerca es va endinsar en el camp del càlcul i rectificació d'òrbites de cometes, l'observació del seguiment diari del Sol i també en el de dinàmica galàctica i sistemes estel·lars. Va col·laborar amb diversos departaments i institucions astronòmiques importants, entre les quals l'Institut Henri Poincaré. D'entre les seves nombroses publicacions destaca el llibre d'astronomia esfèrica i mecànica celeste. L'any 2009 va rebre la Creu de Sant Jordi en el reconeixement per la seva tasca científica i la seva activitat acadèmica com a professora universitària d'astronomia, física i matemàtiques, i també porta el seu nom al telescopi Aula, centre d'observació de l'univers al Montsec, Àger, el primer amb nom de dona en tot el territori espanyol. I un dia com avui de 1974, Pegasus actuava al prestigiós festival de jazz de Montreal. El concert es va gravar i publicar anys més tard. Escoltem Transmediterranean

0: I aquest divendres tornen els concerts al Passeig Comte Guifré en el marc de la programació del cicle L'Estiu és Viu. En aquest cas, qui posarà la música a la segurament càlida nit d'estiu serà el Sant Joaní Jordi Blanc. Aquí ja tenim el telèfon. Hola, Jordi.
1: Bona, Joan.
0: Què tal? Bon dia. Com va això?
1: Pues molt bé. Anem fent.
0: Home,
1: anem fent bolos, por ahí.
0: T'ho anava a dir, que ara l'estiu, vaja, allò de tota coca viu, i en Jordi Blanc deu fer més concerts que ningú, no?
1: Bastant a tope, sí. Per sort, sí. Mm-hmm. Molta feina.
0: Explica'm una mica com és una setmana, com és una setmana al juliol o a l'agost d'un músic com tu.
1: Doncs mira, aquesta setmana mateix demà tinc un concert a Cambrils, demà passat estic a Salou, després el divendres sóc aquí a Sant Joan, el dissabte me'n vaig cap a un poble que no recordo el nom, de cap a Huesca, i així és, vull dir, a partir d'ara pràcticament és diari. Avui tinc festa, o sigui que collonut, a descansar. No,
0: però el que has descrit, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge, sempre hi ha concerts i un lloc o un altre.
1: Sí, pràcticament, sí, sí, sí. I a l'agost pràcticament és diari.
0: I això amb diferents grups, exactament amb qui estaràs cantant, com, sí. Aquí a Sant Joan com a tu, no?
1: Sí, bueno, aquí vinc acompanyat amb el Jordi Carles, que farem un acústic, i bueno, tocarem algunes cançons del meu disc i després música popular, o sigui, de pop, rock, nacional, internacional, i amb la intenció, doncs, de passar-ho bé, fer una bona estona, doncs, de fer art, de que la gent es transporti amb la música a llocs, no? Allò que ens fas amb la música, no? Que escoltes una cançó i transporta en algun lloc o amb alguna parella o amb algun moment de la teva vida, i a més doncs és per divertir-se, no? Per passar-ho bé.
0: Ja vam veure el concert que vas fer aquí a Sant Joan, que ja hi havia alguna cançó on precisament tu i en Jordi Carles us asseieu a davant i ara una versió en acústic, però la resta era en banda i en fotent-hi molta canya. Com transformes aquests temes teus propis així en acústic? Com sonen?
1: Bé, al final has de buscar, clar, evidentment perden força, perquè clar, no és el mateix tocar amb tota una banda, amb teclats, bateria, guitarres, baix... però bueno, les transformes, els dones una volta i potser les fas més properes també. El fet de tocar amb acústic i tenir la gent tan a prop també fa que les cançons agafin una traire, no? Que si et tinguis el públic molt més proper. I bueno, és diferent agafar l'harmonia que ja tens i intentar passar-la a la guitarra.
0: Aquesta deu ser el concert de més petit format que fas a l'estiu?
1: Sí, sí, sí, sí, m'acústic. No sé si en tinc algun més ara mateix, però sí, sí, la resta, pràcticament la gran majoria són d'orquestra. I després tinc un trio que fem sobretot hotels i això.
0: Ara veiem el teu calendari de juliol, eh? Te'n toques amb Jukebox?
1: Sí.
0: Amb
1: l'orquestra Welcome Band, que són de Lleida, l'orquestra. Bueno, la seu està al Macelles. I després jo amb acústic. Bueno, també faig un projecte que és la mateixa banda que Jukebox, som els mateixos, però que fem un cover d'Oasis.
0: Molt bé.
1: Que fem tot, vull dir, anem buscant coses a fer. Cada any fotem alguna cosa nova.
0: Mira, ara ho hem buscat i el concert a Osca és a Oso de Cinca.
1: Ah, això, exacte. Oso de Cinca, sí, senyor. Ara no me'n recordava el nom.
0: És que deu passar,
1: sí,
0: això, no?
1: Sí,
0: Valle
1: de Cinca, sí, sí.
0: Deu passar, que ara, clar.
1: Sí, a vegades arribo al poble i dic, ostres, espera, on sóc? A Sant Joan això no em passarà, per sort.
0: Potser depèn de l'hora. Potser depèn de l'hora.
1: Que m'agrades de les cerveses i de l'hora, no? No. No, és de veritat, vull dir que a vegades pujo a l'escenari i dic, espera't, on sóc? A veure si diré el nom d'un altre poble i foten fora, a pedres, saps? T'imagines estar en un concert i dir el nom del poble que estàs demà? Clar, sí, a vegades bastant.
0: A la primera cançó no pots fer allò que fas ja entrat al concert, que cantes un tros i llavors allargues el braç i acostes el micro al públic perquè continuï? Això no ho pots fer amb la població, no?
1: Faltes...
0: No, bienvenidos a...
1: No funcionaria. I... Ah, com... On estem? No funciona. No,
0: també et feia la broma, de dir que divendres a Sant Joan sí que sabràs on ets, i que et deia la broma d'igual depèn de l'hora, com si després haguessis de veure i oblidar-te'n, però entenc que amb un calendari com aquest no deu pas haver-hi espai, no? Allò de dir, mira, avui vaig a deixar-me anar i si em vaig a dormir tard no passa res.
1: Sincerament, no. Sempre anem a dormir tard, de fet.
0: Sí.
1: Bueno, en aquest cas l'acústic serà dureta i aniré a dormir d'hora, però lo normal és anar a dormir a la matinada. O sigui, mínim a les 7-8 del matí o més enllà. Perquè si has de viatjar cap a un altre poble o el que sigui, i depèn de les distàncies que tenim, dormir poc. No, i festa poca, la veritat. Hi ha molt de romanticisme amb el tema de la música, però normalment no tenim temps. A part del temps, a part del tema de cuidar-se, de cuidar-me la veu, de cuidar-me el físic, perquè si no, si, vull dir, si em dedico és ara a fotre'm 8 cerveses avui i demà a fer un bolo, potser duraria una setmana, saps què vull dir?
0: I piscines i aires acondicionats, perquè mira, la resta sabem que entrarem suats en un cotxe o després anirem a la piscina... bueno, no passa res si tens la veu ronca l'endemà. No sé si aquestes coses també les has de vigilar, tu.
1: Sí, bueno, clar. Jo sóc dels que prefereixo dormir amb aire condicionat que no dormir, diguéssim. O sigui, si he d'estar en una habitació a 40 graus i no poder dormir, prefereixo quedar-me sec per culpa de l'aire, que, bueno, amb... Sí, potser sí que t'aixeques. No tinc masses problemes, ja hi ha gent per tot, però no tinc masses problemes amb els aires. Sí que t'aixeques tot ressec, bueno, ja sabeu. I, bueno, però a mesura que passa el dia, pues, et vas col·locant.
0: O sigui, en el teu cas
1: és... el cos a lloc.
0: En el teu cas és portes pitjor el no dormir, no?
1: Que sí, no dormir més. Sí que passa bastanta factura a les cordes, bueno, i a tot. A la concentració, a... l'energia que tens a l'escenari, vull dir...
0: Quan vas amb Twin Freaks, entenc això, que sou dos i que al final us ho munteu i us ho desmunteu vosaltres, quan vas així amb orquestra i acabes aquestes hores i l'endemà has de tornar a cantar i has de descansar, aquí entenc que ja teniu un equip més gran i teniu gent que desmunta i que munta, i vosaltres us n'heu d'oblidar d'això?
1: Exacte, sí, nosaltres muntem el que és cadascú s'agafa el seu instrument i això, però vull dir... tot el que és l'equip de so, llums, pantalles, tot això, hi ha un equip tècnic darrere. De fet, a l'orquestra som, em sembla, uns 24, 25, entre uns i altres, entre conductors de bus, de camion, de muntadors, tècnics, bueno, molta gent. Tot i amb això no tenim temps, imagina't. Vull dir...
0: I com ho feu?
1: Clar, potser...
0: Digues, perdona.
1: Digue'm.
0: No,
1: dic perquè potser avui, aquest dia que estem a Oso de Finca... però vull dir, l'endemà podríem estar a Castelló, saps què vull dir? I de Castelló pot ser que l'endemà estiguem a Viella. Vull dir, ja no és només l'estona que tens d'anar, preparar, tocar, sinó els viatges, llavors, bueno, si et dona temps d'anar a l'hotel, si has de dormir una estona al bus i espavilar-te. Vull dir, bueno, és una vida una mica boja, però divertida alhora.
0: Has parlat de bus, entenc que us moveu tots junts aquests dies?
1: Sí, anem tots junts. Sí, anem amb un minibús, una furgoneta gran, diguéssim, i anem tots junts. Tots junts els músics. Els tècnics van per una altra banda perquè si no, no arribarien. Estan nosaltres horaris. Clar, quan nosaltres estem tocant, ells estan dormint.
0: I cada dia dormim un lloc diferent?
1: Sí, clar. Sí. A vegades, si trobem algun punt cèntric, doncs aprofitem per fer nit el mateix lloc diversos dies, que és més pràctic. Però si no, doncs sí, amunt i avall.
0: Caram, Déu-n'hi-do, no és romàtic això tampoc, no és pas com una de colònies tampoc.
1: No, bueno, t'ha d'agradar. A mi m'agrada molt i porto molts anys vent-ho, però sí que és veritat que hi ha coses que, bueno, que tampoc es veuen i que sí, que formen part d'aquest negoci.
0: Què és el que més t'agrada d'aquest ritme d'estiu?
1: Bé, primer perquè és que m'agrada cantar. M'agrada el contacte amb la gent, el públic, actuar. I després és molt frenètic, però això fa que no tinguis temps de pràcticament pensar, o sigui, passen els dies volant, perquè és avui aquí, avui allà, dormo, ai, m'aixeco, vinga, cap aquí, provem, toquem, a veure, tenim temps de sopar, sopem, vull dir, i, bueno, l'energia que hi ha, els companys, no ho sé, una mica tot, la veritat. És, bueno, és la meva vida, també és això, que porto ja mitja vida fent això. No sé si vaig començar, crec que tenia 21 o 22 anys, vull dir que, bueno, ja no sabria què més fer, pràcticament.
0: Clar, també em fa pensar això, que també als periodistes ens passa, és a dir, cada dia has de fer un programa i potser un dia estàs més animat, un altre menys, un altre hi haurà alguna cosa que t'haurà molestat 10 minuts abans i has d'intentar que no es noti. Això també et deu passar, tu. La gent, quan arribes, s'espera festa i s'espera música i s'espera que ho donguis tot.
1: De fet, una cançó del disc que es diu Dies de carretera parla d'això. De lo que és la vida de músic i que hi ha moments pues, que, clar, que no són massa bons per tu, però, bueno, has de sortir a l'escenari, has de fer el show i, bueno, però el tema és com que t'agrada tant cantar, fins i tot potser en algun moment, si t'agrada tant la música i t'agrada tant l'art, potser fins i tot és una mica de teràpia. Poder sortir a l'escenari i desconnectar del que t'estigui passant, saps?
0: Alguna anècdota? Així divertida?
1: Uf, ara no em vindrà cap al cap. Segur que n'hi ha moltes, però...
0: O aquest estiu que t'has trobat alguna cosa, algun cas curiós? S'espatlla el bus o...
1: Bueno, això ens ha passat, evidentment. Sí, sí, ens hem quedat tirats a l'autopista i hem tingut rebentons, hem tingut de tot. Vull dir, sí, o el camió no havia arribat, perquè també ha tingut un problema, vull dir, pot passar qualsevol cosa.
0: Mm-hmm.
1: I de
0: fer
1: coses divertides, pues, anècdotes amb companys i això, però ara mateix no no sabria què dir-te.
0: Concerts suspesos?
1: Per sort, molt pocs. Alguns per la pluja, però no masses, i, bueno... Així, amb aquestes temporades que porto Welcome, un que va ser problema d'això, que el camió no va arribar, es va espatllar, i bueno, es va haver de suspendre el concert. Però, per sort, normalment, les coses acaben sortint. És això, el màxim que fas un vol a l'exterior i que aquell dia pues, li dona per ploure, que esperem que no sigui el cas, que amb la calorada que està fent, que aguanti.
0: Molt bé.
1: I bé, anar fent.
0: Molt bé, Jordi, doncs escolta, moltíssimes gràcies. Esperem que aquest divendres no plogui i que refresqui una miqueta, que s'estigui bé en aquest concert que hi haurà al Passeig Comte Guifré en el cicle L'Estiu és Viu. La setmana passada parlàvem amb en Litus que va venir a tocar aquí, li coincidia un partit de futbol, no, al final no li va afectar. Esperem que no n'hi hagi cap, no sé si... I que tampoc afectarà, perquè tu
1: no,
0: ja...
1: No, em sembla que la selecció aquesta espanyola i França i no ho sé, el divendres no sé si hi ha algun partit.
0: Bueno, en tot cas la gent vindrà igualment.
1: I si no, que no el vagin a veure.
0: Exacte.
1: Total,
0: exacte.
1: No. Primer, que no hi ha la selecció catalana i segon, que qui juga. No sé ni qui hi ha. Ah, sí, Argentina ja ho quedà i Anglaterra, em sembla.
0: Exacte,
1: que, no?
0: Sí.
1: Però, vaja, no sé si juguen el divendres, espero que no.
0: No ho sé, ho mirarem. En tot cas...
1: Si no, és això, que passin.
0: Exacte. A 2:15, al Passeig Comte Guifré, el concert amb en Jordi Blanc, amb en Jordi Carles, amb la formació Twin Freaks. Moltes gràcies.
1: Vinga, Joan.
0: Que vagi molt bé.
1: Gràcies.
0: Adéu.
1: Merci, adéu. Bon dia.
0: Marina Paredes és una jove cantautora de la Vila Joiosa, Alacant, que fins aquest any havia publicat diversos senzills i EPs. Ara, aquest passat abril, va veure a la llum el seu primer llarga durada, Para Nacer. Escoltem el tema que li dona títol, que defineix molt bé el seu estil.

0: I durant aquest cap de setmana tindran lloc les celebracions litúrgiques del 6è centenari del trobament del Santíssim Misteri Sant Joan de les Abadeses. Per parlar d'aquesta troballa i de la seva història, tornem a tenir al telèfon en Joan Ferrer, responsable de l'arxiu del monestir de Sant Joan i director de l'Arxiu Històric de Girona. Aquí darrerament sembla que tenim com a col·laborador intern del magazín, de tant que el consultem. Hola, Joan.
1: Hola, hola, bon dia a tothom.
0: Abans que ens ho demanis, no tenim pas molt de pressupost, eh? No, no t'ho podrem pagar.
1: No, només faltaria.
0: No, en tot cas, vam parlar fa poc amb tu sobre el Pont Vell, abans doncs, també vam parlar sobre l'arbre del monestir. Vaja, això és una mostra de la importància també dels arxivers i de la informació que ajuda a preservar la memòria, no?
1: Sí, exacte. El nostre poble i a molts llocs doncs, són avesats a celebrar les efemèrides com cal, i aquest cap de setmana se'n celebrà una de molt important i per justificar-la, lògicament, la documentació que justifica i que deixa registre dels esdeveniments del passat perquè en un futur es puguin celebrar com cal, doncs és important, és clar, de deixar-ho tot ben registrat.
0: En aquest sentit, del Santíssim Misteri, o sigui, és curiós, no és que en sàpiga molt. Recordo, per exemple, que quan érem molt petits a l'escola doncs ens van explicar això, que van trobar una sagrada fórmula al cervell del Crist que s'havia conservat durant 200 anys i que era intacte. Això era el titular i és el que molts ens hem quedat. No sé si...
1: Sí, bé, vull dir, per fer una síntesi molt ràpida dels fets, ens hem de situar al 1251, a l'any 1251, quan es consagren una sèrie d'altars, entre els quals l'altar major. I podríem dir que aquesta consagració, que deixa de ser una paraula sinònima del que seria posada en funcionament, inauguració, etc., era l'altar, l'absis principal, on s'hi havia col·locat, s'hi havia cisellat, s'hi havia esculpit un grup escultòric format per 7 figures, amb el Crist central, amb els dos lladres a cada un dels extrems, gestes, també amb la Mare de Déu, amb una banda, Sant Joan Evangelista a l'altra banda, i Nicodem i Josep d'Arimatea, que eren els personatges que, segons els evangelis, doncs, van despenjar el Crist una vegada va morir després de ser crucificat. Aleshores, aquesta és una escena que no és única en el nostre entorn cultural, però sí que té algunes particularitats que el fan únic. Per exemple, tothom té molt al cap el davallament també famós d'Erill la Vall, Pallars, que es conserva disgregat entre el Museu Nacional d'Art de Catalunya i el Museu Episcopal de Vic, les 7 figures, i que a Erill la Vall es pot visualitzar, es pot veure, es pot contemplar en reproducció col·locat, tal com devia ser en origen aquí a Sant Joan també, damunt d'una viga, les 7 figures, no? Però el plus, podríem dir, el plus d'aquest nostre grup escultori és que en l'esquena del Crist s'hi va col·locar una sèrie de relíquies i en el front del Crist s'hi va col·locar una sagrada forma consagrada, una hòstia consagrada. Això en els altres casos de davallaments no es produeix això, no es produeix aquest fet. I el per què es produeix aquest fet, doncs, rau en el sentit de voler posar... Perdó, és que em sento malament ara.
0: Sí?
1: Joan?
0: Sí.
1: Sí, ara em sento bé? Sí, ara millor. Gràcies. Lògicament, aquestes escultures, aquestes figures, aquesta estatuària de sants, el que volien era promoure, lògicament, la pietat popular i per aconseguir-ho, en algunes mares de Déus fins i tot també s'hi col·locaven relíquies, fragments de relíquies, perquè després la persona quan s'hi adreçava per mitjà de la pregària per demanar algun tipus de benefici o de complença, doncs, esclar, allà dintre hi havia no només no només era una fusta o una pedra representant uns personatges, sinó que hi havia la presència material, real i física, com dic, d'un element molt vinculat amb la santedat, no? Com és el cas de les relíquies, o com és el cas de la Sagrada Forma en el front del Crist, perquè recordem que la Sagrada Forma, quan el prevere consagra el pa, la trenca en dos trossos i fa tot el ritual litúrgic que correspon per convertir aquell pa en el cos de Crist, no? Llavors, aquest cos de Crist el col·loques al front del Crist, doncs quan algú s'hi adreça en fe, doncs està directament interpel·lant el Crist. I aquesta era una de les coses que volien fer amb aquest tipus de significats litúrgics, no? Això, com deia, es va col·locar al 1251 i no va ser fins al 1426 que es va per manament de l'abat, era l'abat Arnau de Vilalba, aleshores, va fer netejar sèrie d'elements de dintre de l'església, entre els quals, doncs, el grup del davallament, el grup de les set figures, van col·locar les set figures al paviment de darrere l'altar, entre l'altar i l'absis, damunt d'unes catifes, i dos canonges, doncs, van procedir a netejar-lo, de segurament de brutícia de cera, ennegriment típic que amb el pas dels segles s'havia produït, i es van adonar que hi havia una cavitat en el front, no? Aquesta cavitat, aleshores, el abat Arnau de Vilalba, que era un abat, doncs, abat culte, se'n recordava que es conservava un cartoral, el missal de Sant Llorenç, que es diu, que no se'ns ha conservat actualment, malauradament, on hi consten totes aquelles consagracions, les actes de consagració de tots aquests altars que hi havia a dintre de l'església del monestir. El va anar a buscar i va poder llegir que efectivament el novembre del 1251 es va consagrar, es va inaugurar, es va posar en funcionament aquest absis principal amb el grup del davallament i que en el front del Crist hi havien col·locat la Sagrada Forma. Per tant, amb molt de compte, van obrir la portella del front del Crist, van desplegar, van veure que hi havia un fragment de teixit, un drap d'allí concretament, el van començar a desplegar i van veure que hi havia la Sagrada Forma consagrada incorrupta en el front del Crist. I evidentment això va provocar un gran esglai o una gran sorpresa. I l'endemà del fet és quan es mostra al poble, es va convocar el poble a l'església del monestir i el poble va exclamar d'una manera espontània amb l'expressió Santíssim Misteri, miracle. I d'aquí ve la denominació del nostre davallament com el grup del davallament del Santíssim Misteri. Així, i el que celebrarem precisament aquest cap de setmana són els 600 anys d'aquest acte que Arnau de Vilalba i aquests dos canonges van fer despenjant el grup escultori, netejant-te'l i descobrint que hi havia una Sagrada Forma incorrupta en el front del Crist.
0: De fet, ja s'ha anat celebrant, vull dir que 600 és un número molt gran i és rodó, però no, crec que en els 500 anys també es va fer una celebració molt especial, no?
1: Efectivament, es va fer una celebració molt... No va ser una celebració, va ser un any ple de celebracions. Hem de contextualitzar una miqueta el 1926. El 1926 estem després de les intervencions de restauració de Puig i Cadafal. Estem després de les... no sé si qualificar-les de restauracions, però sí d'intervencions que un rector d'aleshores, que es deia Miquel Serra, mossèn Miquel Serra, també va promoure. Per tant, el monestir de Sant Joan, i l'església en concret, passava de ser... a tenir un cert renom dintre del panorama històric-artístic del nostre país. S'havia restaurat gran part i ja lluïa molt com a monument. Però, a més, un dels aspectes que Puig i Cadafalch va traçar, però no es va atrevir a tirar endavant, que després, als anys 50 del segle XX, durant els reinals, sí que es va atrevir a tirar endavant, va ser a desmuntar el cambril que al segle XVIII es va construir per dignificar el grup escultòric del Santíssim Misteri, amb una cupolí, amb una cúpula, amb una sala annexa, etc. Això la gent de Sant Joan, que pugui o qui vulgui, que pugui mirar fotos d'abans de la Guerra Civil, podrà veure doncs, que la nostra capçalera era molt diferent a la que la tenim ara, no? Amb tot molt ben ordenat, el ritme dels absis, etc. Era una capçalera on, a part dels absis laterals, no hi havia absis central, hi havia un cos d'edifici rectangular, que era el cambril, i que Puig i Cadafalch, com deia, no es va atrevir a desmuntar. Per què? Perquè precisament es conservava el grup de la Sagrada Forma encara incorrupta en el front del Crist. I desmuntar tot allò alterava molt la religiositat i la pietat d'aquells anys, no? Com deia, a la dècada, mitjans de la dècada dels 20, quan es va escaure els 500 anys de la troballa, doncs durant tot l'any ja va començar el 25, al final del 25, amb la publicació d'un butlletí, que durant tot l'any 26 era quinzenal aquest butlletí, es dedicava a donar notícies, promoure i a donar a conèixer el que es comentava coneixia com a prodigi eucarístic, o sigui, aquest miracle eucarístic de la conservació de la Sagrada Forma, on, doncs bé, des de noticiaris fins a anuncis de romeries, fins a anuncis de visites, fins a estudis històrics, fins tot un recull impressionant sobre, podríem dir, els miracles que havia fet el Santíssim Misteri, o sobre tots els personatges que l'havien vingut a adorar i havien sumit un fragment de l'hòstia per verificar que efectivament estava incorrupte encara. Per tant, va ser tot un any, i a més pròpiament del Pinyol, que van ser aquests mitjans de juliol del 26, que es van dedicar a fer tot actes litúrgics, tot de conferències, xerrades. El bisbat de Girona va organitzar una romeria específica, el bisbat de Vic va organitzar una romeria específica uns dies, Ripoll, per exemple, també es va abocar a fer una romeria, o sigui, tota una trobada de feligresos a Sant Joan, etc. Durant tot l'any, es va tenir lloc multitud d'actes.
0: Per tant, que entenc que l'hòstia consagrada, és a dir, el 1426, quan la van trobar, no es va retirar, no es va consumir, no es va...
1: No. I tant.
0: I llavors, fins quan? Quan és que se li perd la pista o es perd o es malmet o...
1: El 36, el juliol del 36.
0: Durant la guerra,
1: Exacte, el juliol del 36, un dels lladres, que ja ho sabeu, el de l'esquerra, es crema i la Sagrada Forma, doncs, se li perd el rastre. És un tema que jo tampoc m'hi he dedicat molt, però per el que més o menys he sentit, he llegit, he trobat amb alguns tipus de documents de la dècada dels de principis dels 40 i de finals del 39, doncs poden haver-hi diverses teories sobre la pèrdua de la Sagrada Forma. Jo ara no tinc prou arguments, ja et dic, Joan, per poder dir quina de les teories és la certa, no? N'hi ha una que diu que va ser el comitè el qui la va fer desaparèixer, i l'altra teoria és que mossèn Sangles, que era el rector de la parròquia del juliol del 36, la va amagar, i després quan la va amagar, i potser no la va amagar amb molta discreció, en el sentit de que potser algú va veure i després va anar darrere d'ell i se la van portar, o que fins i tot doncs, una vegada la va amagar, quan va anar allà a mirar aviam si encara hi era, doncs ja no hi era. Jo no tinc, de veritat, no tinc més. Tenim, per exemple, correspondència de membres del comitè que asseguren que l'Ajuntament no hi va intervenir absolutament per res, però per altra banda també tenim declaracions de persones vinculades amb l'Església que asseguren que sí, que va ser l'Ajuntament qui es va el comitè, no, el comitè de milícies que a partir del 36 es crea Sant Joan, doncs que es va cuidar de fer-la desaparèixer. No puc continuar amb això.
0: No, no, però està bé també conèixer aquestes hipòtesis. També, no ens, com ja has comentat també, hi ha hagut canvis, no ens hem d'imaginar sempre el davallament en aquell lloc, no? Diria que també fins i tot va estar situat allà a la capella dels Dolors, crec, no?
1: No.
0: Això mai, eh?
1: No, mai. L'emplaçament del grup del davallament del Santíssim Misteri, quan ha estat a l'església del monestir de Sant Joan, excepte uns dies al juliol del 36, sempre ha estat a l'absis principal. El que passa que a l'absis principal hi havia el cambril, com comentava, barroc, que Duran i Reinals desmunta i el col·loca a la capella dels Dolors.
0: Sí, sí, tens raó.
1: Que havia quedat. Sí, sí. Per tant, el grup del davallament, excepte un període d'uns anys que va estar a Vic, amb motiu d'un conflicte bèl·lic amb França, que es va traslladar a Vic. I va tornar. Això va tornar. Això va tornar. Però estem parlant de finals del segle XVIII. Ja.
0: La disposició potser sí, no? Perquè jo també recordo fotografies on està tot molt més juntet, no? Totes les figures estan molt més
1: bé,
0: juntes.
1: Això sí. Perquè hem d'imaginar-nos el cupulí dels àngels músics de la Capella dels Dolors actual, que és el lloc on a sota hi havia les set figures. I si ens l'imaginem, bueno, o sigui, el visit algun dia veurem que és molt petitonet aquest cupulí. Doncs allà dintre hi havia enclafornat gairebé les set figures. O sigui, això és cert. I Duran i Reinals i l'Espona, quan Pere Jou reconstrueix el lladre que faltava i fan aquest basament de pedra, que també va ser ja bastant història quan per determinar l'alçada que havia de tenir exactament, perquè aviam, ens hem d'imaginar que aquell absis està dedicat a Santa Maria. I l'absis dedicat a Santa Maria estava presidit no per els Santíssim Misteri, estava presidit per Santa Maria la Blanca amb el seu retaule, i amb un pla molt més elevat de l'actual hi hauria l'obert en època del cambril, l'obertura on dintre hi hauria del Santíssim Misteri, gairebé sempre tapat amb una cortina, es veia molt poc, molt poc. Era una cosa sagradíssima. Era un santuari, com aquell que diu. No ens hem d'imaginar aquest xip que ara nosaltres tenim des d'un punt de vista artístic, patrimonial, cultural, de mostrar la nostra art, etc.

0: majoria en determinades ocasions. I en època baix medieval, estava damunt d'una viga, penjades les set figures en un pla elevat. Per tant, evidentment, com deies tu, la disposició tant entre figures i la disposició en alçada i col·locació no ha variat amb els anys. Però sempre, sempre llevat d'aquestes circumstàncies, que en el cas de la guerra, crec recordar que es va traslladar a tres llocs diferents, fins i tot crec que un lloc era el Palau de l'Abadia. Abans no, la Generalitat no va posar mà per poder-lo salvar. Va estar a la sacristia, va estar en alguna altra estança de, dintre de, del monestir per salvar-lo, precisament d'aquells primers dies del juliol, bueno, els primers dies de la guerra, finals de juliol, mitjans i finals de juliol, que, bueno, que totes... tot el que era catòlic, apostòlic i romà es cremava.
1: I ja l'última, Joan, el lladre que es va haver de recuperar, crec que era el lladre bo, no?, que està a la dreta de Crist.
0: És el de l'esquerra, sí.
1: És de l'esquerra.
0: Mirant el Crist a l'esquerra, sí.
1: Mirant el Crist a l'esquerra, sí, és el no? que... És el, sí, exacte, és el que ell té a la dreta.
0: El que està reproduït, sí.
1: I
0: sí,
1: l'altre que té el braç tallat, respon això que dius tu que no...
0: Bé, aquí,
1: no...
0: Sí, efectivament, digues, Joan. Digues.
1: No, si respon això que comentaves, que no sempre s'ha tingut en compte com a valor artístic, recordo que algú em va dir, no sé si, i ens diràs aviam si és així o no, que en algun moment, en alguna de les disposicions que es va posar, aquell braç feia nosa i potser es va tallar perquè capiguessin les figures, o no és així?
0: És probable que sigui per aquest motiu. No és perquè fes nosa, sinó per poder-ho encaixar dintre del cambrer. Sí. Molt probablement aquesta és la justificació.
1: Molt bé, Joan, doncs anem après, perquè n'estic convençut que, com em passa a mi, molta gent, això, ho tenim al cap que potser està dintre del nostre ADN santjoaní, que com d'important és aquest davallament, però doncs, moltes vegades moltes coses de la història en si doncs, no les acabem de conèixer i avui ho hem fet. Per tant, que moltíssimes
0: gràcies. Jo, si em permets, sí. Tinc un minut, Joan, només.
1: Sí, i tant, els que vulguis.
0: Sí, no, mira, no. És perquè aquestes coses, a vegades, qui pugui escoltar-ho, dirà, home, no, sí, bueno, però això per què? I com ho sap, etcètera, etcètera. No, en aquest cas del 1426 del 17 de juliol, tenim la gran sort de tenir una crònica incorporada en un llibre que aquest sí que el conservem a l'arxiu del monestir de Sant Joan, que és un sagramentari del segle XI, que és en pergamí, i que en uns fulls en blanc, aquells que van viure els fets de 1426 van redactar la crònica del que va passar. O sigui, quan jo he dit que l'abat va manar dos canonges, que van posar les peces, les escultures a sobre del paviment, i que després hi havia un drap de lli, i que van trobar l'hòstia partida en tres trossos, o sigui, consagrada, etc etc, i després l'endemà com va respondre amb l'exclamació el poble, això no és que no és que hàgim tingut, no sé, ho hàgim deduït o per mitjà d'altres documents. No. Nosaltres tenim la gran sort, aquest és el gran valor també d'allò que celebrarem aquest cap de setmana, que la crònica d'allò que va passar, la crònica periodística, gairebé el dia, d'allò que va passar, la conservem. Em sembla que això cal posar un valor per dignificar més l'acte.
1: La importància de no dir les coses perquè són com les hem sentit, sinó de tenir fonts directes, eh?
0: Fons directes que ho van explicant en el seu moment. Tenim la gran sort.
1: Ara sí, Joan, moltíssimes gràcies un cop més. Pensava que ja et deixarem descansar, aquest estiu. Ja.
0: Tranquils, ja ho sabeu.
1: Vinga.
0: A disposar.
1: Que vagi molt bé.
0: Una abraçada.
1: Adéu-siau.
0: Adéu.
1: I això és tot, nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a partir de les 3. Adéu-siau. Som una espurna de llum. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Quan el sol se'n va. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
2: Si busques un pla perfecte per una nit d'estiu fresca i diferent, el proper

0: Divendres 17 de juliol a les 10 de la nit, la màgia de la imatge i la música ompliran Sant Pol amb la tradicional projecció del grup fotogràfic Abadeses. Podràs gaudir de 35 minuts d'emoció visual a través de la mirada dels nostres socis, amb blocs temàtics espectaculars. Natura, clima, elements artificials, la nit i la foscor i els millors moments de Sant Joan. I atenció, perquè aquest any tenim una gran novetat. Un bloc molt especial amb imatges capturades pels membres del casal Jaume Nuno. Durant la projecció es repartiran crispetes i, com a fi de festa, també podreu gaudir d'una copa de cava ben fresqueta. No us ho perdeu, us hi esperem. Fins divendres, doncs.
1: A la línia recta, bicicleta sense llum.
2: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. El Parlament de Catalunya avança cap a sancionar la líder de l'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox, Joan Garriga, per incompliments del Codi de Conducta de la Cambra. Segons les conclusions a la Comissió de l'Estatut del Diputat, tots dos casos suposen una falta lleu que pot anar d'una amonestació pública a una sanció econòmica que oscil·laria entre els 600 i els 12.000 euros. Serà la mesa del Parlament qui haurà de determinar la quantitat exacta d'aquesta multa. La Comissió reunida a porta tancada també ha analitzat el cas de la diputada de Vox, Júlia Calvet, que finalment s'ha marcat dins el dret de la llibertat d'expressió. I Junts ha trencat el govern municipal de Girona i acusa l'alcalde Lluc Salellas d'excés de personalisme i de no tenir en compte temes prioritaris per a la formació. Amb aquest moviment, Guanyem i Esquerra es queden amb 11 regidors dels 27 que té el ple, minoria. Junts tenia 6 regidors al càrrec d'àrees com promoció econòmica, serveis a les persones o la regidoria de la llengua catalana. Avui la fins ara vicealcaldessa Gemma Geis ha explicat les raons dels juntaires per deixar en minoria l'executiu municipal de Guanyem i Esquerra.
2: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar, que per altres incidents quedaven en segon lloc, o mesures que nosaltres volem impulsar de diferents regidories que no tenen la priorització necessària, o sobretot a barris. A barris, alguns fa molt temps que demanem algunes actuacions molt concretes i no hi ha hagut calendari, no? I per tant, en aquest sentit, la figura d'alcalde és molt important en un ajuntament. En altres governs, d'altres característiques, poder és més col·legiada.
1: I continuem a l'àmbit municipal perquè el pas de l'actual portaveu de Junts per Cambrils a l'Ajuntament Enric Daza, Aliança Catalana, ha fet esclatar una bomba política al municipi, mentre que el partit s'assegura que ja no es comptava amb ell per als comicis del 2027. De fet, el president del comitè local de Junts per Cambrils, Gerard Garriga, ha assegurat que els propers dies havia de venir el cap de polítiques municipals del partit a comunicar-li aquesta decisió. El pas de Daza no el secundaran les regidores que l'acompanyen a l'Ajuntament, Laura Mellau i Teresa Requesens. Totes dues han assegurat que volen continuar el mandat com a juntaires i que no tenen intenció a passar-se al partit d'Orriols. I Catalunya registra 2 morts i més de 2.000 afectats per cops de calor des de l'1 de maig. Són dades del Sistema d'Informació per la Vigilància d'Infeccions. Les deshidratacions han estat una altra gran causa d'afectacions per la calor i una de cada 3 ha acabat en ingrés hospitalari. Les morts atribuïbles a la temperatura són 211 en els primers 12 dies de juliol.

Ves quins collons, escolta, ves quins collons. La vida, quina feina, també per l'om. I per la seva ombra rodo molt món.

0: world has moved again since then.
1: Som un espurna de llum.
2: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant.
1: Quan el sol se'n va.
2: Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
3: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
4: Fa uns dies, el Consell Comarcal del Ripollès va formalitzar el conveni amb l'escorxador comarcal ERSA per atorgar-li una subvenció nominativa de 240.000 euros per iniciar les obres que n'han de garantir la continuïtat. En total, s'hi abocarà 1 milió d'euros, ja que el Departament d'Agricultura en subvenciona 542.000 i la Diputació de Girona 225.000 més. A banda, n'hi havia posat 80.000 més en una altra ocasió. Els treballs, que han d'acabar abans del setembre, comencen aquest dimarts. Les obres consistiran en una reforma integral de l'equipament per complir la legislació sanitària animal i adaptar-lo a la normativa ISO. Això deia el president del Consell, Amadeu Rossell, d'Esquerra Republicana de Catalunya.
5: El Consell Comarcal d'aquí al Ripollès creiem que el sector primari és un dels principals motors econòmics, socials i mediambiental bàsics. El Consell Comarcal creiem, per tant, que l'escorxador del Ripollès, que serà un revulsiu, perquè el Consell Comarcal creiem en la seva viabilitat i també en el seu futur, com no podria ser d'una altra manera.
4: Rossell deia que la inversió és un revulsiu perquè creuen en la viabilitat de l'escorxador que dona servei a més d'una vuitantena d'explotacions. Pel vicepresident cinquè de l'ENS, Sergi Albric, també era molt important que el Consell formi part de la governança de l'escorxador i també parlava sobre això.
6: Creiem que l'escorxador, com a estructura comarcal, era important també doncs, a nivell de retenir la població a la comarca. Segur que la comarca sigui viva, que la gent hi pugui viure, que hi pugui treballar. Una infraestructura com l'escorxador, una comarca de muntanya, doncs havia de tenir doncs, tota la infraestructura adaptada a la normativa actual. Per tant, el que hem pogut fer com a Consell Comarcal ha estat ser aquesta palanca que ha permès doncs, que la Generalitat, la Diputació i el mateix Consell Comarcal doncs, fessin aportacions econòmiques per arribar a aquest 1 milió d'euros que era necessari.
4: La presidenta d'ERSA, Marina Puigcorbé, no va assistir a l'acte per motius personals justificats.

0: Si busques un pla perfecte per una nit d'estiu fresca i diferent, el proper divendres 17 de juliol a les 10 de la nit, la màgia de la imatge i la música ompliran Sant Pol amb la tradicional projecció del grup fotogràfic Abadeses. Podràs gaudir de 35 minuts d'emoció visual a través de la mirada dels nostres socis, amb blocs temàtics espectaculars. Natura, clima, elements artificials, la nit i la foscor i els millors moments de Sant Joan. I atenció, perquè aquest any tenim una gran novetat, un bloc molt especial amb imatges capturades pels membres del casal Jaume Nuno. Durant la projecció es repartiran crispetes i, com a fi de festa, també podreu gaudir d'una copa de cava ben fresqueta. No us ho perdeu, us hi esperem. Fins divendres, doncs.
1: ¿Me dices tu nombre, por favor?
2: Mi nombre, Peyu.
1: De acuerdo, Peyu.
2: No, Peyu no, Peyu, con i.
1: Bien,
2: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
1: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
2: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: Bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquetit.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: Els veïns del carrer Progrés, al barri dels Ferroviaris i la zona de Castelladral de Ripoll estan farts dels sorolls provinents del taller de manteniment ferroviari de l'estació, agreujats ara a l'estiu perquè obren les finestres per pal·liar les altes temperatures. El regidor Albert Sant Andreu, d'Aliança Catalana, resideix en un dels pisos més propers a l'autorrentat de cotxe, just al costat de l'estació i les vies de tren. Allà és on s'està construint la nova base de manteniment de trens de Ripoll, que ha d'estar acabada el segon semestre d'enguany, i també hi ha el taller provisional. Al darrer ple, Sant Andreu va explicar que havia gravat un vídeo per mostrar com és d'insuportable aguantar el temperi. No dura ni 30 segons, però es pot apreciar que és incompatible amb el descans dels veïns. Això deia Sant Andreu.
4: M'agradaria que passéssiu els que pugueu, o tingueu temps, passéssiu per allà al carrer Progrés, aparquéssiu allà a l'estació i anéssiu a escoltar el taller de manteniment, la que està liant. Ahir vam poder dormir 2 hores, i avui han començat, ara ja són 12:15, segurament ja només en podrem dormir un parell més. Dissabte també vam fotre tot el temperi que vulgui. En aquest cas jo els demano que per responsabilitat política s'ajuntin tots els que van votar a favor de tenir el taller de manteniment en allà davant i poguéssim donar una resposta a també a les poder 200 famílies que viuen al carrer Progrés, Fontsanta i Castell de Dalt, perquè és molt insuportable, però és que a més ho fan amb mofa ja, perquè se n'enfoten dels veïns, enfoquen amb les llanternes els veïns, jo vaig baixar a gravar el vídeo, es van encarar i això és un puto desastre.
3: L'alcaldessa Sílvia Oriols, d'Aliança, va assegurar que en el seu moment va haver-hi la possibilitat que no s'instal·lés el taller a Ripoll.
5: Realment és molt frustrant que diguin que no pots fer res perquè no en tens competència, quan hi havia la possibilitat de que tota la sala de plens ens uníssim per paralitzar aquest projecte. I sap greu que fóssim els únics, que vam capitanejar aquesta oposició amb aquest macrotaller i que la resta doncs us avinguéssiu a les raons de Renfe i que justifiquéssiu tots aquests greuges i totes aquestes molèsties que s'estan causant a Ripoll i que reincidiran durant els propers mesos i anys, simplement per la creació de 20 llocs de treball que tots sabem que no acabaran ocupant ripollesos, sinó que vindrà doncs gent d'altres contrades.
3: Sense comptar l'impacte visual que tindrà la nova base, que va qualificar de monstre gris l'octubre de l'any passat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5. Us parla Mercè Roura. L'alcalde de Girona, Lluc Salillas, considera un error la decisió de Junts d'abandonar el govern municipal. Salillas diu que el motiu que hi ha darrere la decisió de Junts de trencar un govern d'unitat independentista són les properes eleccions municipals.
2: La senyora Geis i Junts per Catalunya han decidit trencar aquest acord i trencar aquesta unitat construïda per poder fer oposició clarament pensant en les eleccions. Aquest és el motiu que nosaltres entenem que els ha portat a prendre aquesta decisió, que reitero, entenem que és un error perquè trenca una feina feta que ha sigut important, interessant i necessària a la ciutat.
1: Salellas ha fet fa uns minuts un balanç positiu de la gestió del govern dels darrers anys. Junts, recordem-ho, trencat el govern municipal de Girona avui, la fins ara vicealcaldessa Gemma Geis ha acusat l'alcalde d'excés de personalisme i de no tenir en compte temes prioritaris per la formació. En aquest moviment, Guanyem i Esquerra queden en minoria amb 11 regidors dels 27 que té el ple. I els Mossos investiguen la mort de dos germans bessons d'11 anys que s'haurien ofegat al riu Ter a Manlleu. Els pares van informar de la desaparició i el vespre van veure que els joves no tornaven a casa i la policia ha localitzat els cossos aquest migdia. Els ha buscat durant tot el matí amb equips de la unitat subaquàtica. El primer s'ha trobat a la 1 del migdia i el segon a les 2. La policia treballa amb la hipòtesi que hauria estat un fet accidental. I l'aeroport del Prat va tancar el semestre amb un juny històric, amb més de 28 milions de passatgers, xifra que representa un increment del 4,4% en comparació als 6 primers mesos de l'any passat. Segons Aena, del total de vols comercials, els passatgers internacionals suposen un 5,3% més que el període comprès entre el gener i el juny del 2025. I la Policia Nacional desarticula a Badalona una trama dedicada a vendre empadronaments fraudulents a persones en situació irregular. Hi ha dos detinguts acusats d'afavoriment de la immigració il·legal. Segons la investigació, cobraven entre 500 i 1.000 euros per certificats falsos que servien per simular una residència a l'Estat i obtenir permisos de treball. I l'Ajuntament de Barcelona reubicarà el Piro Musical i la festa de la nit de Cap d'Any per les obres de la Fira. Els treballs són incompatibles amb la celebració d'esdeveniments de gran format a l'Avinguda de la Reina Maria Cristina. I segons ha avançat BTV, el Piro Musical es traslladarà a la platja del Bogatell, mentre que les campanades es traslladaran el següent any a l'Anilla Olímpica.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: Molto grazie.
1: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: de llum.
1: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant.
0: Quan el sol se'n va.
1: Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: Amb una majoria folgada de 14 vots a favor i 3 abstencions de l'alternativa per Ripoll, CUP i Somi, el darrer ple de l'Ajuntament de Ripoll va aprovar una modificació de les ordenances destinada a combatre la massificació a la Font del Tòtil, situada a la riba dreta del riu Freser, anant en direcció a Can d'Ànol pel camí ral. L'alcaldessa Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana, va explicar que el diumenge 28 de juny hi havia entre 100 i 150 persones banyant-se al riu. Segons van dir, eren membres d'una església evangelista sud-americana de Vic. La policia local va obrir diversos expedients sancionadors per vehicles estacionats en àrees prohibides. Sentim que
4: amb taules i cadires a baix al riu, amb les lleres destrossades de baixar i arrossegant carros, femtes humanes per tot arreu, un autèntic atemptat a l'ecosistema i al freser, una vergonya que hem d'erradicar.
3: L'alcaldessa va signar un decret d'alcaldia per prohibir el bany a la zona. Per ara no es podrà sancionar els infractors, però la policia sí que els podrà fer fora i denunciar-los per desobediència si fos el cas. A banda, el consistori va aprovar que s'hagi de pagar un preu públic de 5 euros per utilitzar les barbacoes de l'espai, i a més caldrà abonar 50 euros addicionals de fiança. Per aquest motiu serà complicat per temps, però de cara a l'any vinent, la idea és instal·lar una barrera amb lector de matrícules a l'entrada de l'espai. Només podrien passar-hi els veïns, gent de cases rurals o usuaris de les barbacoes reservades. Com que molts ben encarregats creuen que el fet de caminar una estona amb els trastos seria dissuasiu. El consistori ja ha encarregat informes ambientals per a limitar l'aforament, en un futur per evitar la contaminació de l'aigua i acústica dels altaveus amb música tot drap d'alguns incívics. Ferran Reigón, de Junts, estava en sintonia amb l'equip de govern.
5: Sí que és veritat, doncs, que hi ha punts d'aquests que al final, fins que no ens toca la butxaca, doncs no creiem, i a mi em sembla que ens toquin la butxaca per 5 euros no és gaire tocada de butxaca, però trobem molt adient, doncs, que hi hagi aquest cost de 5 euros, que a més s'inverteixi en la zona, per tant vol dir que tindrem una zona millor, més ben cuidada, més acollidora, si tu vols.
3: Jordi Ustenc, de la CUP, apostava per incorporar-hi la figura d'informadors com es fa a la Riera de Merlès, en què també hi ha gent rurals per si cal sancionar. Adil Copaire va dir que la massificació s'explica pel canvi climàtic.
6: Fot una calor de Déu. Llavors, és normal que la gent vagi en els espais verds, i el problema també és que en tenim pocs. Això no diu ni justifica comportaments incívics, però sí que explica la sobresaturació d'aquests espais. Quines solucions podem fer? Pues habilitar molts més espais perquè la població no es concentri en un sol lloc, sinó que es pugui concentrar en molts altres. Anar simplement a ficar multes i sancions no acabarà solucionant el problema, perquè tu no li pots dir a la gent, mira, et quedes a casa i et mors de calor.
3: Joaquim Colomer demanava que es faci pagar per accedir a l'espai i que la gent de Ripoll en quedi exempta, i deia això.
7: Tenim un exemple a la població del costat, al torrent de la Cabana. La gent, doncs, que és de Can d'Abano no paga el torrent de la Cabana, en canvi la gent que ve de fora sí que paga, i paga bastant. I això ajuda a mantenir i a regular tota aquella zona.
3: Orriols li responia que no era legal deixar entrar de franc als empadronats i fer pagar els que no ho eren.

Si busques un pla perfecte per una nit d'estiu fresca i diferent, el proper divendres 17 de juliol a les 10 de la nit, la màgia de la imatge i la música ompliran Sant Pol amb la tradicional projecció del grup fotogràfic Amadeses. Podràs gaudir de 35 minuts d'emoció visual a través de la mirada dels nostres socis, amb blocs temàtics espectaculars. Natura, clima, elements artificials, la nit i la foscor i els millors moments de Sant Joan. I atenció, perquè aquest any tenim una gran novetat, un bloc molt especial amb imatges capturades pels membres del casal Jaume Nuno. Durant la projecció es repartiran crispetes i, com a fi de festa, també podreu gaudir d'una copa de cava ben fresqueta. No us ho perdeu, us hi esperem. Fins divendres, doncs.

0: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet, una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquetit.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: Al setembre de 2021, el ple de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses va aprovar una moció presentada per Esquerra Republicana per tal d'impulsar un pla de millora dels 8 parcs infantils del municipi. La moció ja advertia de l'estat de degradació de bona part d'aquests equipaments, de la manca d'accessibilitat per als infants amb mobilitat reduïda o altres diversitats funcionals i de la necessitat de modernitzar aquests espais amb nous elements de joc i d'activitat física. Sentim el portaveu republicà al consistori, Sergi Albric.
3: Cal manteniment més acusat, cal renovar els mòduls dels parcs infantils i cal ampliar-los amb nous mòduls i que també aquests mòduls, a part de renovar-los, també siguin inclusius perquè tots els infants doncs, puguin gaudir d'aquests espais.
2: El Bric apuntava que diversos parcs infantils com els de la plaça de l'Epalé Sorbient, la plaça del Vinyal, la Coromina del Bac i l'estació tenen jocs envellits o malmesos a banda dels paviments de cautxú deteriorats.
3: La majoria de parcs infantils que tenen doncs, un paviment de cautxú, que s'ha demostrat que amb les altes temperatures poden doncs, alliberar substàncies químiques que poden representar certes toxicitat i que es recomana doncs, que es canviïn, doncs, també posem doncs, en un espai d'alerta important doncs, perquè aquest espai d'aquests materials de cautxú es renovin per doncs, materials més sostenibles i, per tant, també per de ser més eficients i més amables amb el medi ambient, evidentment, doncs, que representin doncs, cap risc doncs, pels infants.
2: D'altra banda, i veient l'onada de calor actual, el Bric també deia això.
3: Doncs les altres temperatures evidencien que la majoria dels parcs d'infantils de Sant Joan no tenen espais d'ombra i també cal doncs, que aquests parcs infantils doncs, també incorporin nous espais d'ombra doncs, perquè els infants doncs, en puguin gaudir especialment en les èpoques més caloroses. Creiem que els parcs infantils són espais de socialització i, per tant, doncs, cal millorar-los, cal continuar adaptar-los.
2: Per tot això, Esquerra demanava a l'equip de govern un pla de manteniment preventiu dels parcs del municipi que prioritzi la reparació dels elements malmesos que suposin un risc pels infants, retiri el cautxú i el substitueixi de tot arreu, instal·li un espai d'ombra al parc de la plaça de l'Epalé Sorbient, adapti els parcs perquè siguin inclusius amb jocs adaptats per a infants amb discapacitat o diversitat funcional i que incorpori sorrals a la majoria de parcs i de nous elements de joc. A banda, que posi totes aquestes actuacions en un calendari d'actuacions amb terminis.

La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu.

0: notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Consell de Ministres ha aprovat el projecte de llei per prevenir i sancionar la violència vicària, una norma que reconeix per primera vegada aquesta forma de violència de gènere i la introdueix al Codi Penal com a delicte específic. El text modifica diverses lleis per omplir un buit normatiu. Entre d'altres, retira automàticament la pàtria potestat als agressors condemnats en sentència ferma, obliga a escoltar els menors i amplia la condició de víctimes a la resta de familiars atacats amb aquest objectiu, el de fer patir a la dona, fins i tot també els animals de companyia. Des de 2013, 68 menors han estat assassinats pel seu progenitor. 3, precisament, aquest 2026. Ana Redondo és la ministra d'Igualtat.
2: El primer titular és claro, la violència vicària és violencia de género y así se ha entendido en este proyecto de ley y así lo vamos a desarrollar. Es violencia de género.
1: I Front Comú dels Ajuntaments del Solsonès en contra del pla d'energies renovables del govern. El pla Terra afecta 2.600 hectàrees d'aquesta comarca entre eòlica i fotovoltaica. Els alcaldes dels 17 municipis reivindiquen el caràcter agrícola del Solsonès i argumenten que l'afectació a la comarca està sobredimensionada. Xavier Vilalta és conseller comarcal de transició energètica.
3: Quan una explotació perd la superfície, no només perd camps, perd futur, perd aliments. Per això diem que la transició energètica no es pot consistir en substituir la producció d'aliments per la producció d'electricitat.
1: I 90 bombers treballen amb 38 dotacions i 10 mitjans aeris per extingir un incendi a Rubió. L'avís s'ha donat a 4:45 per una columna de fum a la zona de l'ermita de Can Massana. Els bombers treballen al flanc dret de l'incendi mentre els tractors de la zona treballen al CAP. S'ha demanat col·laboració dels pagesos per llaurar els camps i també dels ADFs. I del camp al mar, els pescadors de Sonso de les comarques gironines han deixat de feina ja 6 mesos abans del previst perquè amb prou feines queda espècie per capturar, diuen. El problema no és d'ara, sinó que ja fa anys que des del sector veuen com han de reduir el temps de captura i això fa que no puguin treballar bona part de la temporada que acaba al desembre. De fet, els pescadors de Sonso hauran de treballar uns 2 mesos i mig dels 9 que tenen permís per fer-ho. I la Festa Major de Sant Magí de Tarragona durarà més dies i tornarà a girar al voltant de la tradició, de l'aigua i de la música. L'esdeveniment també farà una picada d'ullet a l'eclipsi solar del 12 d'agost. L'ha fet, la programació anirà des del 7 fins al 19 i combinarà els actes més emblemàtics i tradicionals amb una àmplia oferta musical, familiar, esportiva, gastronòmica i cultural en general.

0: tornava llum.
1: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant.
0: Quan el sol se'n va.
1: Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: Ripoll ha estat designada com la capital de la sardana de l'any 2028. El nomenament es va oficialitzar divendres en un acte a la sala de plens de l'Ajuntament. Precisament, d'aquí a dos anys, l'agrupació sardanista de Ripoll celebrarà el 75è aplec de la sardana i el 25è aniversari des que va ser ciutat pubilla de la sardana. El coordinador de la capital de la sardana, Víctor Sallés, i el president de Som Sardana, Xavier Tresserres, deien això.
4: La capital de la sardana no deixa de ser un acte que no és sardanes per sardanistes. És sardanes que la capital, aquell any, la capital Ripoll, sigui, amb tots els actes que hi hagi, tingui aquella pinzellada sardanista. I que el jovent, que hi hagi també, se'n senti orgullós d'aquest patrimoni cultural tan important que tenim.
5: La sardana és una dansa rodona que és símbol de pau, símbol de germanor i símbol d'integració. Sempre ha sigut una dansa que ha acceptat a tothom que ha vingut de fora. Jo recordo la meva sogra, que va venir de l'Aragó, que el primer que va fer quan va arribar al meu poble va ser començar a ballar sardanes. Per tant, la sardana fa que la gent se senti com a seva la cultura del país allà on està.
3: L'alcaldessa Sílvia Orriols també va defensar aquesta dansa.
6: Cal vindicar allò que ens defineix, i aquesta és la dansa del nostre poble, en la que ens entrellacem i reivindiquem allò que som, que volem continuar sent i que batallarem perquè ningú ens discuteixi, no? Som una nació a dia d'avui ocupada, a qui es nega la seva identitat, i per tant és el nostre deure des de les administracions i des de les entitats vindicar aquesta nacionalitat i transmetre-la a les noves generacions que pervisqui.
3: En l'acte també hi va intervenir el president de l'Associació Sardanista de Ripoll, Ernest Roure.
7: Nosaltres sí que teníem previst el 2028 doncs, fer alguna cosa en especial, doncs, de dir que complíem 25 anys del pobillatge, celebràvem el 75è aplec i vàrem pensar doncs, de fer una cosa grossa. Mai havíem pensat que seríem capital de la sardana. Això ens ha vingut doncs, encara com un regal molt maco, eh? O sigui que gràcies, eh? O sigui, nosaltres ja pensàvem fer coses, però ara sí que ens hi veiem molt més obligats.
3: La història sardanista de Ripoll es remunta al 1909, quan es va celebrar el primer concurs de sardanes oficial a la localitat. Aquesta passió arrelada va trobar la seva màxima expressió l'any 1941 amb la fundació de l'Agrupació Sardanista de Ripoll, entitat que va recollir el valuós llegat de l'històric foment de la sardana. Així mateix, des de l'any 1942, la ciutat celebra de manera ininterrompuda l'aplec de la sardana de Ripoll.

0: Si busques un pla perfecte per una nit d'estiu fresca i diferent, el proper divendres 17 de juliol a les 10 de la nit, la màgia de la imatge i la música ompliran Sant Pol amb la tradicional projecció del grup fotogràfic Abadeses. Podràs gaudir de 35 minuts d'emoció visual a través de la mirada dels nostres socis, amb blocs temàtics espectaculars. Natura, clima, elements artificials, la nit i la foscor i els millors moments de Sant Joan. I atenció, perquè aquest any tenim una gran novetat, un bloc molt especial amb imatges capturades pels membres del casal Jaume Nuno. Durant la projecció es repartiran crispetes i, com a fi de festa, també podreu gaudir d'una copa de cava ben fresqueta. No us ho perdeu, us hi esperem. Fins divendres, doncs.
1: La veu de Sant Joan 107.4 FM.

0: Bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquetit.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: Les obres per reobrir el carril tallat de la Nacional 260 entre Ripoll i Sant Joan de les Abadeses a la corba de Ribamala, arran d'una esllavissada de roques i terra el passat mes de març, continuen en marxa. No està previst que s'acabin fins a la tardor i, mentrestant, un semàfor dona pas alternatiu al trànsit, provocant cues quilomètriques els caps de setmana. Aquella esllavissada va atrapar un cotxe i el seu conductor. Es tracta de Manu Luque, que va venir de Màlaga el mes de desembre a viure a Sant Joan de les Abadeses amb la seva parella i els tres fills d'aquesta. Aquell dia anava a recollir la filla gran de la seva parella a Ripoll, que feia ball tres dies a la setmana. Així recordava l'accident.
4: Recuerdo que llovía y sentí un golpe muy brusco en el coche y que arrastraba el coche, que yo no podía controlarlo. Se me hizo todo negro, se volvió todo negro y yo lo que intenté fue, lo que pensaba era en controlar el coche para que no se chocara contra el muro, que allí hay un muro vertical, y al otro lado de la carretera el río. Y yo pretendía que el coche se fuese frenando poco a poco y no caer ni en el río ni chocarme contra el muro, pero eso es lo que mi cerebro dedujo del golpe que recibí. Cayó la montaña sobre mí, a mí me cayó encima del coche, me cayó una roca de casi 500 kilos que cayó sobre el asiento del copiloto, pero me golpeó la cabeza y me aplastó el brazo.
3: Va estar més d'una hora allà atrapat perquè anava perdent i recuperant el coneixement. Aquests 4 mesos des de l'accident ha estat anant a rehabilitació a diari perquè encara no està recuperat al 100%. Porta una placa a l'avantbraç amb 8 cargols perquè es va fracturar el radi i encara no té la mobilitat del colze completa. Sentim-lo parlar de les lesions que va patir.
4: Camino al Truetas, atropelló l'ambulància i llamaron con urgencia una de Vic y decidieron de llevarme a Vic y me ingresaron en Vic. Allí me hicieron todas las pruebas pertinentes y lo único que vieron era daño en las costillas, fractura de brazo, de radio y traumatismo craneoencefálico. Luego, eso no lo vieron, lo vieron cuando entré en quirófano 20 días después. Él tenía una luxación de codo.
3: Luque, que no va tardar gens a aconseguir feina de fuster Olot, només va poder treballar 5 setmanes abans de patir l'accident i ara està de baixa. Encara ara li costa passar per allà i fa treball psicològic per superar el trauma que li va causar l'accident. També diu que el seu cervell es posa en mode defensiu quan passa per túnels llargs per la foscor que va viure aquell dia.
5: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: Amb una majoria folgada de 14 vots a favor i 3 abstencions de l'alternativa per Ripoll, CUP i Som-hi, el darrer ple de l'Ajuntament de Ripoll va aprovar una modificació de les ordenances destinada a combatre la massificació a la Font del Tòtil, situada a la riba dreta del riu Freser, anant en direcció a Can de Mànol pel camí ral. L'alcaldessa Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana, va explicar que el diumenge 28 de juny hi havia entre 100 i 150 persones banyant-se al riu. Segons van dir, eren membres d'una església evangelista sud-americana de Vic. La policia local va obrir diversos expedients sancionadors per vehicles estacionats en àrees prohibides. Sentim què deia.
3: Amb taules i cadires a baix al riu, amb les lleres destrossades de baixar i arrossegant carros, femtes humanes per tot arreu, un autèntic atemptat a l'ecosistema i al freser, una vergonya que hem d'erradicar.
2: L'alcaldessa va signar un decret d'alcaldia per prohibir el bany a la zona. Per ara no es podrà sancionar els infractors, però la policia sí que els podrà fer fora i denunciar-los per desobediència si fos el cas. A banda, el consistori va aprovar que s'hagi de pagar un preu públic de 5 euros per utilitzar les barbacoes de l'espai, i a més caldrà abonar 50 euros addicionals de fiança. Per aquest motiu serà complicat per tempos, però de cara a l'any vinent, la idea és instal·lar una barrera amb lector de matrícules a l'entrada de l'espai. Només podrien passar-hi els veïns, gent de cases rurals o usuaris de les barbacoes reservades. Com que molts ben encarregats, creuen que el fet de caminar una estona amb els trastos seria dissuasiu. El consistori ja ha encarregat informes ambientals per a limitar l'aforament, en un futur per evitar la contaminació de l'aigua i acústica dels altaveus amb música tot drap d'alguns incívics. Ferran Reigón de Junts estava en sintonia amb l'equip de govern.
4: Sí que és veritat, doncs, que hi ha punts d'aquests que al final, fins que no ens toca la butxaca, doncs no creiem, i a mi em sembla que ens toquin la butxaca per 5 euros no és gaire tocada de butxaca, però trobem molt adient, doncs, que hi hagi aquest cost de 5 euros, que a més s'inverteixi en la zona, per tant vol dir que tindrem una zona millor, més ben cuidada, més acollidora si tu vols.
2: Jordi Ustenc, de la CUP, apostava per incorporar-hi la figura d'informadors com es fa a la Riera de Merlès, en què també hi ha gent rurals per si cal sancionar. Adil Copaire va dir que la massificació s'explica pel canvi climàtic.
5: Fot una calor de Déu. Llavors, és normal que la gent vagi en els espais verds, i el problema també és que en tenim pocs. Això no diu ni justifica comportaments incívics, però sí que explica la sobresaturació d'aquests espais. Quines solucions podem fer? Pues habilitar molts més espais perquè la població no es concentri en un sol lloc, sinó que es pugui concentrar en molts altres. Anar simplement a ficar multes i sancions no acabarà solucionant el problema, perquè tu no li pots dir a la gent, mira, et quedes a casa i et mors de calor.
2: Joaquim Colomer demanava que es faci pagar per accedir a l'espai i que la gent de Ripoll en quedi exempta, i deia això.
6: Tenim un exemple a la població del costat, al torrent de la Cabana. La gent, doncs, que és de Can de Mànol no paga el torrent de la Cabana, en canvi la gent que ve de fora sí que paga, i paga bastant. I això ajuda a mantenir i a regular tota aquella zona.
2: Orriols li responia que no era legal deixar entrar de franc els empadronats i fer pagar els que no ho eren.
7: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
8: No penso tu.

Si busques un pla perfecte per una nit d'estiu fresca i diferent, el proper divendres 17 de juliol a les 10 de la nit, la màgia de la imatge i la música ompliran Sant Pol amb la tradicional projecció del grup fotogràfic Amadeses. Podràs gaudir de 35 minuts d'emoció visual a través de la mirada dels nostres socis, amb blocs temàtics espectaculars. Natura, clima, elements artificials, la nit i la foscor i els millors moments de Sant Joan. I atenció, perquè aquest any tenim una gran novetat, un bloc molt especial amb imatges capturades pels membres del casal Jaume Nuno. Durant la projecció es repartiran crispetes i, com a fi de festa, també podreu gaudir d'una copa de cava ben fresqueta. No us ho perdeu, us hi esperem. Fins divendres, doncs.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

0: Bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: Fa uns dies, el Consell Comarcal del Ripollès va formalitzar el conveni amb l'escorxador comarcal ERSA per atorgar-li una subvenció nominativa de 240.000 euros per iniciar les obres que n'han de garantir la continuïtat. En total, s'hi abocarà 1 milió d'euros, ja que el Departament d'Agricultura en subvenciona 542.000 i la Diputació de Girona 225.000 més. A banda, n'hi havia posat 80.000 més en una altra ocasió. Els treballs, que han d'acabar abans del setembre, comencen aquest dimarts. Les obres consistiran en una reforma integral de l'equipament per complir la legislació sanitària animal i adaptar-lo a la normativa ISO. Això deia el president del Consell, Amadeu Rossell, d'Esquerra Republicana de Catalunya.
4: El Consell Comarcal d'aquí al Ripollès creiem que el sector primari és un dels principals motors econòmics, socials i mediambientals bàsics. El Consell Comarcal creiem, per tant, que l'excursió del Ripollès, que serà un revulsiu, perquè el Consell Comarcal creiem en la seva viabilitat i també en el seu futur, com no podria ser d'una altra manera.
3: Rossell deia que la inversió és un revulsiu perquè creuen en la viabilitat de l'escorxador que dona servei a més d'una vuitantena d'explotacions. Pel vicepresident cinquè de l'ENS, Sergi Albric, també era molt important que el Consell formi part de la governança de l'escorxador i també parlava sobre això.
5: Creiem que l'escorxador, com a estructura comarcal, era important també doncs, a nivell de retenir la població a la comarca. Segurament que la comarca sigui viva, que la gent hi pugui viure, que hi pugui treballar. Una infraestructura com l'escorxador, una comarca de muntanya, doncs havia de tenir doncs, tota la infraestructura adaptada a la normativa actual. Per tant, el que hem pogut fer com a Consell Comarcal ha estat ser aquesta palanca que ha permès doncs, que la Generalitat, la Diputació i el mateix Consell Comarcal doncs, fessin aportacions econòmiques per arribar a aquest 1 milió d'euros que era necessari.
3: El president d'ERSA, Marina Puigcorbé, no va assistir a l'acte per motius personals justificats.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. L'incendi declarat entre els termes municipals de Rubió i Castellfollit de Boix continua actiu, tot i que ja que ha anat ara crema en descendent. Actualment hi ha un total de 50 dotacions, 14 d'elles aèries, treballant per extingir-lo. Han demanat la col·laboració dels pagesos perquè llaurin els camps i compten amb un hidroavió del Ministeri. També hi actuen agrupacions de defensa forestals. Fonts dels bombers han explicat que les flames cremen amb intensitat en una zona despoblada i que el potencial d'afectació forestal és gran. Afecta a hores d'ara una superfície de 25 hectàrees. I l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, considera un error la decisió de Junts d'abandonar el govern municipal. Diu que el motiu real darrere de la decisió de Junts de trencar un govern d'unitat independentista són les properes eleccions municipals i la por a l'extrema dreta.
2: La senyora Geis i Junts per Catalunya han decidit trencar aquest acord i trencar aquesta unitat construïda per poder fer oposició clarament pensant en les eleccions. Aquest és el motiu que nosaltres entenem que els ha portat a prendre aquesta decisió, que reitero, entenem que és un error perquè trenca una feina feta que ha sigut important, interessant i necessària a la ciutat.
1: Amb aquest moviment, Guanyem i Esquerra queden en minoria al

El govern amb 11 regidors dels 27 que té al ple. I també relleu a l'alcaldia de Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental. Roser Colomer, alcaldessa fins avui, ha perdut el càrrec en una moció de censura impulsada per dos exregidors del seu govern i el principal partit a l'oposició Unitat per Vilanova. Josep Casals Centelles, regidor no escrit, fa dues setmanes és el nou alcalde ara de Vilanova. I manifestació d'autoescoles avui a Lleida. Al voltant d'un centenar de persones exigeixen la dimissió de la cap provincial de trànsit de Lleida, Maria José Soler, a més de reclamar examinadors, ja que la llista d'espera per un examen pràctic supera les 5.000 persones i la demora és d'entre 4 i 5 mesos. Asseguren que la convocatòria excepcional que es va fer pel mes de maig no ha servit perquè la demanda continua sent insostenible. I l'aprofitament de la producció del préssec i la nectarina a Lleida serà del 75% a causa de les altes temperatures. El sector es pressa que Espanya es troba en una situació injusta respecte a la resta del mercat europeu. Avui s'ha fet la presentació d'un estudi de costos de producció del préssec, la nectarina i el paraguaià a la seu de Frucat a Lleida. El seu president ha explicat que la campanya d'enguany s'ha avançat entre 10 i 12 dies a causa de la calor.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui dediquem tot el programa a Miles Davis. Ho fem perquè ell va néixer un 26 de maig de l'any 1926. Estem davant del centenari del naixement d'una de les figures més importants del jazz i de la música dels últims anys. Per tant, o sobretot, hauríem de dir la segona meitat del segle XX, d'ençà de la Segona Guerra Mundial en endavant. Miles Davis va estar davant de totes les innovacions i els canvis, les evolucions del jazz. Per exemple, com aquest tema que hem sentit, aquest Milestones, que forma part d'un disc que és amb el mateix nom, que és considerat un dels discos, un de la història del jazz, i que ve a crear, d'alguna manera, doncs, una nova manera de fer. I ho fa després de que ell hagués, doncs, creat el primer dels seus quintets. I ho fa, doncs, amb músics com John Coltrane, Red Garland, Paul Chambers, Phil Joe Jones, i realment, doncs, és especial. Milestones, però ell abans, de fet, això hem dit, havia nascut l'any 26, i el 44, tot just acabada en el moment en què s'acaba o s'està acabant la Segona Guerra Mundial, doncs ell viatja a Nova York per estudis, però de seguida el que fa és buscar a Charlie Parker. Busca Charlie Parker als clubs i s'afegeix a la seva banda. Afegir-se amb Charlie Parker és participar també de l'inici d'una de les línies del jazz, doncs, més potents d'aquells anys, el bebop. Aquesta manera de frasejar, doncs, ràpida, i que, doncs, va crear tota una escola, el bebop. Dizzy Gillespie i Charlie Parker són les màximes figures, però en aquells primers anys també hi ha Miles Davis en aquesta banda. Anys després, doncs, ell ja ha generat altres amistats, i alhora, doncs, considera que ja pot ser ell el que creï la banda. Per tant, ell crea la seva primera banda, i ho fa una mica de la mà de Gil Evans, que és un pianista i un arranjador canadenc que també viu a Nova York en aquells anys, i, doncs, en aquesta banda hi haurà altres. Tots aquests noms són realment història del jazz, com Jerry Mulligan o John Lewis al piano. Amb aquesta nova formació, Miles Davis faria unes gravacions entre l'any 49 i l'any 50 que es publicarien en el disc Birth of the Cool, el naixement del cool jazz.

Però tornem al que són els inicis del primer quintet de Miles Davis. Això és l'any 56, on després de superar una addicció a les drogues que en aquell moment eren una plaga entre els músics de jazz, doncs Miles Davis publica un disc esplèndid, Round About Midnight. Era l'any 56.

Round About Midnight, el primer quintet de Miles Davis, una llegenda del jazz. I en aquells anys, hem dit l'any 56, són els anys més prolífics, la segona meitat dels 50, a la qual doncs ell té doncs un reconeixement enorme, en bona part també, o en una part important, doncs per una banda sonora d'una pel·lícula de Louis Malle, Ascensor pour l'échafaud, l'ascensor per al cadafal, o per al cadalso en castellà, o sigui, per la pena de mort. Una pel·lícula de la Nouvelle Vague de l'any 57, una pel·lícula de cinema negre, en la que la música de Miles Davis genera una relació amb la imatge i les emocions, doncs, que en aquell moment eren completament desconegudes.

0: Miles Davis posant la música a la pel·lícula de Louis Malle amb els amants, Jean Moreau i el seu amant, i un final que no cal explicar. Doncs bé, això li va donar un reconeixement enorme i alhora estava en el seu millor moment amb el primer quintet, a la vegada sextet, i doncs ja hem anomenat els músics, però tot això doncs l'any 59 agafa la forma d'un disc, aquest sí que realment és el disc històric en la història del jazz i en la discografia de Miles Davis. Es va dir Kind of Blue. És un disc històric en el qual val la pena recuperar les imatges, perquè hi ha una pel·lícula sobre això i val la pena, bueno, de la gravació, realment és el moment de la gravació del disc i que val la pena recuperar-la. Temes llargs, evolucions llargues com aquesta, So What?
1: The music written by Miles Davis, he calls So What?

0: Oh yeah.
1: Músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

Durant els anys 60, Miles Davis doncs crearà el seu segon gran sextet i ho farà doncs amb músics que, de la mateixa manera que el primer, que la primera formació, el primer quintet, doncs eren joves, però s'acabaran convertint en músics doncs amb una trajectòria importantíssima en el món del jazz. Si bé del primer quintet teníem un músic com John Coltrane, que en aquells anys 60 es convertiria en el protagonista del free jazz, doncs ara en el segon quintet ve a ser substituït per Wayne Shorter, que es convertirà en el director d'aquesta nova formació, que incorpora músics, com dèiem, joves, doncs com John McLaughlin a la guitarra, Dave Holland o Chick Corea o Joe Zawinul, que de fet, doncs com sabem, Zawinul i Wayne Shorter van anar a crear Weather Report amb Jaco Pastorius, McLaughlin, la mà avis, una orquestra, etc, etc, etc. O Chick Corea amb el Return to Forever, etc. Herbie Hancock, que també passa per allà i que és un dels qui crea The Headhunters amb Benny Maupin. Tots aquests corrien al voltant de Miles Davis en aquells finals dels 60, on ell incorpora doncs el rock, el jazz rock, que governarà la següent dècada dels anys 70. Per exemple, incorporant instruments electrònics, però també doncs incorporant influències de Hendrix o de Sly and the Family Stone, que agradaven a Miles Davis. El disc que estem escoltant per sota, que diguem-ne, això és gairebé una heretgia, però de fet és molt poc radiofònic, és el Beaches Brew de l'any 70, que seria, doncs, després d'unes evolucions d'uns quants anys, però seria l'inici d'aquest jazz rock, Miles Davis. I ara farem un salt cap als anys 80, perquè el que volem és sentir una nova era que crea Miles Davis, el funk i el jazz alhora. Aquí tenim un tema del disc Decoy, l'any 84. What is it?

The Koi era el disc l'any 84. Hem fet un salt important, però de fet no hi ha més temps en un programa, i alhora, doncs, en aquells anys 70 el jazz rock estava, doncs, era la moda i era la música, però potser, doncs, això, com hem dit abans, deixebles seus com era Wayne Shorter des de Weather Report, doncs inclús li anava endavant. Però en aquest The Koi ell s'envolta de músics com John Scofield a la guitarra, com a Darryl Jones al baix, torna a tenir els arranjaments de Gil Evans o el saxo de Branford Marsalis. I aquest disc de Koi, doncs això, és com un, diguem-ne, com un cop de puny en el que diu, doncs, aquí sóc jo. Aquests últims anys, doncs, dels anys, aquests últims anys 80 fins a l'any 91, quan mor Miles Davis, doncs, són els anys en què ell s'acompanya. Qui dirigeix la seva banda serà el baixista i arranjador Marcus Miller, amb qui, doncs, produiran un disc com Tutu.

Marcus Miller va acompanyar Miles Davis els últims anys i per ell serà l'encarregat el proper 24 de juliol dins del Festival de Jazz de Barcelona en una, diguem-ne, en un concert avançat a la tardor, perquè serà el juliol, 24 de juliol, doncs en un concert al Palau de la Música per recordar Miles Davis. El concert es diu We Want Miles i d'alguna manera aquest és l'homenatge o el concert d'aquest centenari d'aquest Miles Davis aquest any 2026. I per tancar el programa ens n'anem amb un tema que és el de l'últim disc que va gravar en vida, Amantla. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve.

0: lluna de llum. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
1: Si busques un pla perfecte per una nit d'estiu fresca i diferent, el proper divendres 17 de juliol a les 10 de la nit, la màgia de la imatge i la música ompliran Sant Pol amb la tradicional projecció del grup fotogràfic Abadeses. Podràs gaudir de 35 minuts d'emoció visual a través de la mirada dels nostres socis, amb blocs temàtics espectaculars, natura, clima, elements artificials, la nit i la foscor i els millors moments de Sant Joan. I atenció, perquè aquest any tenim una gran novetat, un bloc molt especial amb imatges capturades pels membres del casal Jaume Nuno. Durant la projecció es repartiran crispetes i, com a fi de festa, també podreu gaudir d'una copa de cava ben fresqueta. No us ho perdeu, us hi esperem. Fins divendres, doncs.
2: A la línia recta, bicicleta sense llum.
0: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. El ple del Congrés ha descartat els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic, el primer pas per als nous pressupostos que prepara el govern espanyol. La votació ha caigut per l'oposició de PP, Vox i Junts. Ara l'executiu té un mes per remetre'ls de nou a la cambra, que els votarà previsiblement la setmana que ve. I els bombers treballen des de 4:45 en un incendi forestal a Rubió, l'Anoia, a la zona de la Font de Mas, en Foix. L'operatiu compta amb 50 dotacions, 14 aèries i més de 120 efectius. Afecta els termes de Rubió i Castellfollit de Boix, on amenaça una àmplia massa boscana, però que va una zona, cap zona habitada, volem dir, si bé ha començat a cremar amb molta intensitat. I també treballen en un incendi de vegetació a la zona urbana de la costa de Cunit. De fet, s'han confinat tres urbanitzacions de Cunit i Castell i la Gornal. Els bombers hi actuen en 10 dotacions, 3 de les quals són aèries. I Manlleu presenta un projecte de 25 milions d'euros per al nou pla de barris. La ciutat vol aprofitar la convocatòria per impulsar un projecte de transformació urbana que inclou actuacions en diferents àmbits. La ciutat s'hi presenta amb el projecte Obrint Manlleu al Riu, que preveu una inversió de 25 milions d'euros i inclou 29 actuacions. Escoltem el regidor d'Urbanisme, Josep Madrid, que explica els principals objectius del projecte.
2: Aquest projecte consta de 29 actuacions i planteja una intervenció integral amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida, reforçar la cohesió social i avançar cap a un model més sostenible, inclusiu i resilient.
1: Investiguen una suposada agressió sexual entre dos menors de 13 anys a Tàrrega. Els fets haurien tingut lloc a la una de la matinada de diumenge, quan una nena de 13 anys va avisar que havia estat agredida sexualment per part d'un altre menor de la mateixa edat. El cas ha estat traslladat a la Fiscalia de Menors i també a Serveis Socials, ja que el suposat autor és inimputable perquè té menys de 14 anys. La compravenda d'habitatge

0: hipoteques va caure un 5,6% al maig a Catalunya en comparació al mateix mes de l'any passat, fins a situar-se als 8.900 adquisicions, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. El retrocés es deu al descens de les transaccions a pisos de segona mà. I darrer punt, comença aquesta hora. Nous jugadors catalans busquen la final del Mundial de la selecció espanyola. El combinat estatal s'enfronta a França ara, tot just a les 9, a la primera semifinal de la cita mundialista. El partit es juga a Dallas, amb paper important o destacat, esperem, de Lamine Yamal.
1: Benvinguts i benvingudes a l'Infopodcast de Sant Joan de les Abadeses. Avui és dimarts, 14 de juliol de 2026. Soc en Joan Garcia i això és el que volíem explicar-vos abans que la Pau, una veïna de Sant Joan, músic i cantant, busqui el podcast del Matí de Catalunya Ràdio d'aquest dimarts on hi ha col·laborat. D'artistes i músics en tenim d'adoptats, com la Pau, en Víctor Solo o en Marc Serrats, i d'autòctons, com en Jordi Blanc. Hola, Jordi.
2: Bona, Joan.
1: Com estàs?
2: Pues molt bé. Anem fent.
1: Home...
2: Anem fent bolos, por ahí.
1: Sí? En tens molts? Per exemple, aquesta setmana?
2: Doncs, mira, aquesta setmana mateix demà tinc un concert a Cambrils, demà passat estic a Salou, després, el divendres, sóc aquí a Sant Joan, el dissabte me'n vaig cap a un poble que no recordo el nom, de cap a Huesca. I així és, vull dir...
1: A partir d'ara
2: pràcticament és diari. Avui tinc festa.
1: I tot just és juliol.
2: I a l'agost pràcticament és diari.
1: Per sort, amb la Welcome Band, la teva orquestra, que és amb qui fas la majoria dels concerts, ja no t'has de muntar tu els equips i tota la pesca.
2: Exacte, sí, nosaltres muntem el que és cadascú s'agafa el seu instrument i això, però vull dir, tot el que és l'equip de so, llums, pantalles, tot això, hi ha un equip tècnic darrere. Això de l'orquestra som, em sembla, uns 24-25 entre uns i altres, entre conductors de bus, de camion, de muntadors, tècnics, molta gent.
1: Com viatgeu? Aneu tots junts?
2: Sí, anem tots junts. Sí, anem en un minibús, una furgoneta gran, diguéssim, i anem tots junts. Tots junts els músics. Els tècnics van per una altra banda perquè, si no, no arribarien.
1: Molt bé. En tot cas, divendres actues a Sant Joan i no vindreu pas tots, no?
2: Sí, bueno, aquí vinc acompanyat amb el Jordi Carles, que farem un acústic. I, bueno, tocarem algunes cançons del meu disc i després música popular, o sigui, de pop, rock, nacional, internacional i amb la intenció, doncs, de passar-ho bé, fer una estona. De fer art, de que la gent es transporti amb la música a llocs, no? Allò que es fa amb la música, no? Que escoltes una cançó i transporta en algun lloc o amb alguna parella o amb algun moment de la teva vida. I, a més, doncs és per divertir-se, no?
1: Vam anar al teu concert on vas presentar el teu disc al Teatre Centre. Allà hi havia molts músics i molta canya. Com ho fas per adaptar les cançons?
2: Evidentment perden força, perquè, clar, no és el mateix tocar amb tota una banda, amb teclats, bateria, guitarres, baix. Però, bueno, les transformes, els dones una volta i potser les fas més properes, també. El fet de tocar amb acústic i tenir la gent tan a prop també fa que les cançons agafin una traire.
1: Molt bé, Jordi. Doncs t'esperem divendres a 10:45 a la nit al passeig amb el cicle L'estiu és viu.
2: Vinga, Joan.
1: Que vagi molt bé.
2: Gràcies.
1: Adéu.
2: Merci, adéu.
1: I marxem explicant-vos que aquest dissabte hi ha un campionat, un torneig de futbol sala al Pavelló Municipal d'Esports. Hi ha categoria absoluta, categoria júnior i categoria mini. Els partits es fan durant tot el dia, des de les 8 del matí fins a les 12 de la nit, depenent de cada categoria. Hi ha tot de premis, la inscripció és gratuïta. I això és tot, nosaltres ho deixem aquí i tornem demà a partir de les 3. Adéu-siau. L'Infopodcast de Sant Joan de les Abadeses és una coproducció de La Veu i La Xarxa.

0: llum.
1: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant.
0: Quan el sol se'n va.
1: Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: El govern del PSC de la Generalitat de Catalunya destinarà 2 milions d'euros a finalitzar la segona fase de l'Institut Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadeses, una obra llargament reivindicada que ja ha estat en l'esborrany dels comptes en més d'una ocasió, però que ha anat caient per diverses raons. En una primera fase, l'any 2019, es va inaugurar el nou centre a la Coromina del Bac, on es va traslladar la secundària. El compromís inicial era el d'ubicar-hi també els alumnes d'infantil i primària, actualment al centre del municipi en l'edifici que du el nom del centre escolar. Però el trasllat s'ha demorat en el temps. L'alcalde Ramon Roquer, a més, recorda que tenen un model d'institut-escola i que la llei fixa que hi ha d'haver un únic centre que agrupi tots els alumnes d'entre 3 i 16 anys. Roquer detalla quines són les obres que hi ha previstes.
4: A la Coromina, al costat de l'institut, hi van dos edificis, un és d'infantil, un és de primària, també hi van tots els serveis vinculats a l'institut-escola, des d'una sala polivalent, la cuina i el menjador, més aquests espais compartits, també els patis vinculats a l'infantil i la primària. Per tant, estem parlant d'un projecte gran, un projecte que no durarà uns pocs anys, sinó al contrari. De seguida, grans projectes traspassen les legislatures i sempre hem de parlar de 4 o 8 anys. El que és important, com tots els grans projectes, és que caminin, que avancin. Sabem que hi ha un procés llarg.
3: Roquer diu que és important que els pressupostos siguin aprovats perquè això garanteix una estabilitat política pel país i considera claus les inversions en educació i salut. Sobre quan podrien començar les obres, l'alcalde vol ser cautelós.
4: Estem a les portes de l'estiu, hem de donar temps a que el govern, una vegada aprovat, doncs, vagi prioritzant i vagi desenvolupant tota aquesta llei de pressupostos, i nosaltres doncs, estar una mica així de l'expectativa, a veure si arriben notícies, i si no, doncs, evidentment, amb el departament doncs, mirarem a veure en quin punt estem i quines planificacions veiem que hi ha. Jo crec que és molt agosarat de moment avançar res, ni tampoc des de masses ni expectatives, ni tenir perspectives de curt termini. Hem de deixar fer, el govern sap que pot comptar amb nosaltres, el govern confia en el nostre projecte educatiu i en el nostre institut d'escola, té ple compromís i, de fet, l'any passat, per la festa major, va venir la consellera a corroborar aquest compromís amb el poble de Sant Joan les Abadeses.
3: Els pressupostos de 49.162 milions d'euros es van aprovar amb els vots del govern, del PSC i d'Esquerra Republicana i els comuns a l'oposició, a més d'una diputada de Junts que va votar-los per error. Junts, el PP, Vox, la CUP i Aliança Catalana van fer un contra. Una altra de les inversions destacades és l'adquisició de 12 habitatges de Planers a Planoles que són propietat del Ministeri d'Hisenda i gestionat pel de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Tenen un cost d'1,5 milió d'euros més 182.000 euros per adquirir els terrenys necessaris per reubicar-hi la maquinària actual, amb l'objectiu de destinar-los a l'habitatge públic de lloguer.

0: Si busques un pla perfecte per una nit d'estiu fresca i diferent, el proper divendres 17 de juliol a les 10 de la nit, la màgia de la imatge i la música ompliran Sant Pol amb la tradicional projecció del grup fotogràfic Amadeses. Podràs gaudir de 35 minuts d'emoció visual a través de la mirada dels nostres socis, amb blocs temàtics espectaculars. Natura, clima, elements artificials, la nit i la foscor i els millors moments de Sant Joan. I atenció, perquè aquest any tenim una gran novetat, un bloc molt especial amb imatges capturades pels membres del casal Jaume Nuno. Durant la projecció es repartiran crispetes i, com a fi de festa, també podreu gaudir d'una copa de cava ben fresqueta. No us ho perdeu, us hi esperem. Fins divendres, doncs.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
2: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

0: Sense llum. Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: Els veïns del carrer Progrés, al barri dels Ferroviaris i la zona de Castelladral de Ripoll estan farts dels sorolls provinents del taller de manteniment ferroviari de l'estació, agreujats ara a l'estiu perquè obren les finestres per pal·liar les altes temperatures. El regidor Albert Sant Andreu d'Aliança Catalana resideix en un dels pisos més propers a l'autorrentat de cotxe, just al costat de l'estació i les vies de tren. Allà és on s'està construint la nova base de manteniment de trens de Ripoll, que ha d'estar acabada el segon semestre d'enguany. I també hi ha el taller provisional. Al darrer ple, Sant Andreu va explicar que havia gravat un vídeo per mostrar com és d'insuportable aguantar el temperi. No dura ni 30 segons, però es pot apreciar que és incompatible amb el descans dels veïns. Això deia Sant Andreu.
3: M'agradaria que passéssiu els que pugueu, o tingueu temps, passéssiu per allà al carrer Progrés, aparquéssiu allà a l'estació i anéssiu a escoltar el taller de manteniment, la que està liant. Ahir vam poder dormir 2 hores, i avui han començat, ara ja són 11:45, segurament ja només en podrem dormir un parell més. Dissabte també vam fotre tot el temperi que vulgui. En aquest cas, jo els demano que per responsabilitat política, s'ajuntin tots els que van votar a favor de tenir el taller de manteniment en allà davant i poguéssim donar una resposta també a les poder 200 famílies que viuen al carrer Progrés, Fontsanta i Castell de Dral. Perquè és molt insuportable, però és que a més ho fan amb mofa ja. Se n'enfoten dels veïns, enfoquen amb les llanternes els veïns, jo vaig baixar a gravar el vídeo, es van encarar i això és un puto desastre.
2: L'alcaldessa Sílvia Orriols d'Aliança va assegurar que en el seu moment va haver-hi la possibilitat que no s'instal·lés el taller a Ripoll.
4: Realment és molt frustrant que diguin que no pots fer res perquè no en tens competència quan hi havia la possibilitat de que tota la sala de plens ens uníssim per paralitzar aquest projecte. I sap greu que fóssim els únics, vam capitanejar aquesta oposició amb aquest macrotaller i que la resta doncs us avinguéssiu a les raons de Renfe i que justifiquéssiu tots aquests greuges i totes aquestes molèsties que s'estan causant a Ripoll i que reincidiran durant els propers mesos i anys, simplement per la creació de 20 llocs de treball que tots sabem que no acabaran ocupant ripollesos, sinó que vindrà doncs gent d'altres contrades.
2: Sense comptar l'impacte visual que tindrà la nova base, que va qualificar de monstre gris l'octubre de l'any passat.
5: La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Ai!

0: Hotel Restaurant Abatissa. Un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Batissa patrocina aquest espai.
1: ¿Me dices tu nombre, por favor?
2: Mi nombre, Peyu.
1: De acuerdo, Peyu.
2: No, Peyu no, Peyu, con i.
1: Bien,
2: Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
1: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
2: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Bona tarda, benvinguts a la veu de Sant Joan al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dimarts de cognom 14 de juliol de 2026 i un dia com avui de 1925 la matemàtica i astrònoma Maria Assumpció Català i Poch naixia a Barcelona. Català i Poch va estudiar la secció de matemàtiques de la Universitat de Barcelona mentre treballava primer com a ajudant de classes pràctiques i poc més tard com a ajudant de la secció d'astronomia del Seminari Matemàtic de Barcelona. Mentre treballava en el seu doctorat, va ser professora titular de matemàtiques a secundària i va ser també en aquest període quan va començar a treballar en l'observació diària de taques i protuberàncies solars des de l'Observatori de la Càtedra d'Astronomia de la Universitat de Barcelona. L'any 1971 va defensar la seva tesi doctoral sobre el moviment de les estrelles del disc de la Via Làctia, sent la primera dona a obtenir el doctorat en matemàtiques per la Universitat de Barcelona. Va guanyar les oposicions de professora adjunta d'astronomia, cosa que li va permetre dedicar-se exclusivament a l'ensenyament i a la recerca a la universitat fins a la seva jubilació. La seva recerca es va endinsar en el camp del càlcul i rectificació d'òrbites de cometes, l'observació del seguiment diari del Sol i també en el de dinàmica galàctica i sistemes estel·lars. Va col·laborar amb diversos departaments i institucions astronòmiques importants, entre les quals l'Institut Henri Poincaré. D'entre les seves nombroses publicacions destaca el llibre d'astronomia esfèrica i mecànica celeste. L'any 2009 va rebre la Creu de Sant Jordi en el reconeixement per la seva tasca científica i la seva activitat

acadèmica com a professora universitària d'Astronomia, Física i Matemàtiques, i també porta el seu nom al telescopi Aula, Centre d'Observació de l'Univers al Montsec, Àger, el primer amb nom de dona en tot el territori espanyol. I un dia com avui de 1974, Pegasus actuava al prestigiós Festival de Jazz de Montreal. El concert es va gravar i publicar anys més tard. Escoltem Transmediterranean

0: I aquest divendres tornen els concerts al Passeig Comte Guifrent al marc de la programació del cicle L'estiu és viu. En aquest cas, qui posarà la música a la segurament càlida nit d'estiu serà el Sant Joaní Jordi Blanc. Aquí ja tenim el telèfon. Hola, Jordi.
1: Bona, Joan.
0: Què tal? Bon dia. Com va això?
1: Pues molt bé. Anem fent.
0: Home,
1: fent bolos, por ahí.
0: T'anava a dir que ara a l'estiu, vaja, allò de tota coca viu i en Jordi Blanc deu fer més concerts que ningú, no?
1: Bastant a tope, sí. Per sort, sí. Mm-hmm. Molta feina.
0: Explica'm una mica com és una setmana, com és una setmana al juliol o a l'agost d'un músic com tu.
1: Doncs, mira, aquesta setmana mateix demà tinc un concert a Cambrils, demà passat estic a Salou, després el divendres sóc aquí a Sant Joan, el dissabte me'n vaig cap a un poble que no recordo el nom, de cap a Huesca, i així és, vull dir, a partir d'ara pràcticament és diari. Avui tinc festa, o sigui que collonut, a descansar. No,
0: però el que has descrit, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge, sempre hi ha concerts i un lloc o un altre.
1: Sí, pràcticament, sí. I a l'agost pràcticament és diari.
0: Mm-hmm. I això amb diferents grups, exactament amb qui estaràs cantant? Com, sí. Aquí a Sant Joan com a tu, no?
1: Sí, bueno, aquí vinc acompanyat amb el Jordi Carles, que farem un acústic, i bueno, tocarem algunes cançons del meu disc i després música popular, o sigui, de pop, rock, nacional, internacional, i amb l'intenció, doncs, de passar-ho bé, fer una bona estona, de fer art, que la gent es transporti amb la música a llocs, no? Allò que ens fa amb la música, no? Que escoltes una cançó i transporta en algun lloc o amb alguna parella o amb algun moment de la teva vida, i a més doncs és per divertir-se, no? Per passar-ho bé.
0: Ja vam veure el concert que vas fer aquí a Sant Joan, que ja hi havia alguna cançó on precisament tu i en Jordi Carles us asseieu a davant i ara una versió en acústic, però la resta era en banda i amb fotent-hi molta canya. Com transformes aquests temes teus propis així en acústic? Com sonen?
1: Bé, al final has de buscar, clar, evidentment perden força, perquè clar, no és el mateix tocar amb tota una banda, amb teclats, bateria, guitarres, baix... però bueno, les transformes, els dones una volta i potser les fas més properes també. El fet de tocar amb acústic i tenir la gent tan a prop també fa que les cançons agafin una traire, no? Que si tinguis el públic molt més proper. I bueno, és diferent agafar l'harmonia que ja tens i intentar passar-la a la guitarra.
0: Aquesta deu ser el concert de més petit format que fas a l'estiu?
1: Sí, m'acústic. No sé si en tinc algun més ara mateix, però sí, la resta, pràcticament la gran majoria són d'orquestra. I després tinc un trio que fem sobretot hotels i això.
0: Ara veiem el teu calendari de juliol, eh? Te'n toques amb jukebox?
1: Sí.
0: Amb
1: l'orquestra Welcome Band, que són de Lleida, l'orquestra, bueno, la seu està al Macelles, i després jo amb acústic. Bueno, també faig un projecte que és la mateixa banda que Jukebox, som els mateixos, però que fem un cover d'Oasis.
0: Molt bé.
1: Que fem tot, vull dir, anem buscant coses a fer, cada any fotem alguna cosa nova.
0: Mira, ara ho hem buscat i el concert a Osca és a Oso de Cinca.
1: Ah, això, exacte, Oso de Cinca, sí senyor. Ara no me'n recordava el nom.
0: És que deu passar,
1: sí,
0: això, no?
1: Sí, Ballet de Cinca, sí.
0: Deu passar, que, clar.
1: Sí, a vegades arribo al poble i dic, ostres, espera, on soc? A Sant Joan això no em passarà, per sort.
0: Potser depèn de l'hora. Potser depèn de l'hora.
1: Que m'agrades de les cerveses i de l'hora, no? No. No, és de veritat, vull dir que a vegades pujo a l'escenari i dic, espera't, on soc? A veure si diré el nom d'un altre poble i foten fora, a pedres, saps? T'imagines estar en un concert i dir el nom del poble que estàs demà?
0: Clar,
1: sí, a vegades bastant.
0: A la primera cançó no pots fer allò que fas ja entrat al concert, que cantes un tros i llavors allargues el braç i acostes el micro al públic perquè continuï? Això no ho pots fer amb la població, no? Bienvenidos a...
1: No funcionaria. Yeah. Ah, on estem? No funciona.
0: No, també et feia la broma, de dir que divendres a Sant Joan sí que sabràs on ets, i que et deia la broma d'igual depèn de l'hora, com si després haguessis de veure i oblidar-te'n, però entenc que amb un calendari com aquest no deu pas haver-hi espai, no? Allò de dir, mira, avui vaig a deixar-me anar i si em vaig a dormir tard no passa res.
1: Sincerament, no. Sempre anem a dormir tard, de fet. En aquest cas l'acústic serà dureta i aniré a dormir d'hora, però lo normal és anar a dormir a la matinada. O sigui, mínim a les 7-8 del matí o més enllà. Perquè si has de viatjar cap a un altre poble o el que sigui, i depèn de les distàncies que tenim, dormir poc. No, i festa poca, la veritat. Hi ha molt de romanticisme amb el tema de la música, però normalment no tenim temps. A part del temps, a part del tema de cuidar-se, de cuidar-me la veu, de cuidar-me el físic, perquè si no, si de dir que és ara a fotre'm 8 cerveses avui i demà a fer un bol, potser duraria una setmana, saps què vull dir?
0: I piscines i aires acondicionats, perquè mira, la resta sabem que entrarem suats en un cotxe o després anirem a la piscina... I no passa res si tens la veu ronca l'endemà. No sé si aquestes coses també les has de vigilar tu.
1: Sí, bueno, clar, jo sóc dels que prefereixo dormir amb aire condicionat que no dormir, diguéssim. O sigui, si he d'estar en una habitació a 40 graus i no poder dormir, prefereixo quedar-me sec per culpa de l'aire, que bueno, sí, potser sí que t'aixeques. No tinc masses problemes, hi ha gent per tot, però no tinc masses problemes amb els aires. Sí que t'aixeques tot ressec, ja sabeu. Però a mesura que passa el dia, et vas col·locant.
0: O sigui, en el teu cas...
1: Ficant el cos a lloc.
0: En el teu cas és portes pitjor el no dormir, no?
1: Que sí, no dormir sí que passa bastanta factura a les cordes, i a tot. A la concentració, a... l'energia que tens a l'escenari, vull dir...
0: Quan vas amb Twin Freaks, entenc això, que sou dos i que al final us ho munteu i us ho desmunteu vosaltres, quan vas així amb orquestra i acabes aquestes hores i l'endemà has de tornar a cantar i has de descansar, aquí entenc que ja teniu un equip més gran i teniu gent que desmunta i que munta, i vosaltres us n'heu d'oblidar d'això?
1: Exacte, sí, nosaltres muntem el que és a cadascú s'agafa el seu instrument i això, però vull dir... tot el que és l'equip de so, llums, pantalles, tot això, hi ha un equip tècnic darrere. De fet, a l'orquestra som, em sembla, uns 24, 25, entre uns i altres, entre conductors de bus, de camion, de muntadors, tècnics, molta gent. Tot i amb això no tenim temps, imagina't. Vull dir...
0: I com ho feu?
1: Potser...
0: Digues, perdona.
1: Digue'm.
0: No,
1: ho dic perquè potser avui, aquest dia que estem al so de 5K... però vull dir, l'endemà podríem estar a Castelló, saps què vull dir? I de Castelló pot ser que l'endemà estiguem a Viella. Vull dir, ja no és només l'estona que tens d'anar, preparar, tocar, sinó els viatges, llavors, si et dona temps d'anar a l'hotel, si has de dormir una estona al bus i espavilar-te, vull dir, és una vida una mica boja, però divertida alhora.
0: Has parlat de bus, entenc que us moveu tots junts aquests dies?
1: Sí, anem tots junts. Sí, anem amb un minibús, una furgoneta gran, diguéssim, i anem tots junts. Tots junts els músics. Els tècnics van per una altra banda perquè si no arribarien. Estan uns altres horaris. Clar, quan nosaltres estem tocant, ells estan dormint.
0: I cada dia dormim en un lloc diferent?
1: Sí, clar. Sí. A vegades, si trobem algun punt cèntric, doncs aprofitem per fer nit al mateix lloc diversos dies, que és més pràctic. Però si no, doncs sí, amunt i avall.
0: Caram, Déu-n'hi-do, no és romàtic això tampoc, no és pas com una de colònies tampoc.
1: No, bueno, t'ha d'agradar. A mi m'agrada molt i porto molts anys fent-ho, però sí que és veritat que hi ha coses que tampoc es veuen i que sí, que formen part d'aquest negoci.
0: Què és el que més t'agrada d'aquest ritme d'estiu?
1: Bé, primer perquè és que m'agrada cantar. M'agrada el contacte amb la gent, el públic, actuar. I després és molt frenètic, però això fa que no tinguis temps de pràcticament pensar, o sigui, passin els dies volant, perquè és avui aquí, avui allà, dormo, ai, m'aixeco, vinga, cap aquí, provem, toquem, a veure, tenim temps de sopar, sopem, vull dir, i, bueno, l'energia que hi ha, els companys, no ho sé, una mica tot, la veritat. És, bueno, és la meva vida, també és això el que porto ja mitja vida fent això. No sé si vaig començar, crec que tenia 21 o 22 anys, vull dir que, bueno, ja no sabria què més fer, pràcticament.
0: Clar, també em fa pensar això, que també els periodistes ens passa, és a dir, cada dia has de fer un programa i potser un dia estàs més animat, un altre menys, un altre hi haurà alguna cosa que t'haurà molestat 10 minuts abans i has d'intentar que no es noti. Això també et deu passar, tu. La gent, quan arribes, s'espera festa i s'espera música i s'espera que ho donguis tot.
1: De fet, a la meva, una cançó del disc que es diu Dies de carretera parla d'això. De lo que és la vida de músic i que hi ha moments pues, que, clar, que no són massa bons per tu, però, bueno, has de sortir a l'escenari, has de fer el show i... I, bueno, però el tema és com que t'agrada tant cantar, fins i tot potser en algun moment, si t'agrada tant la música i t'agrada tant l'art, potser fins i tot és una mica de teràpia. Poder sortir a l'escenari desconnectar del que t'estigui passant, saps?
0: Alguna anècdota? Així divertida?
1: Uf, ara no em vindrà cap al cap. Segur que n'hi ha moltes, però...
0: O aquest estiu que t'has trobat alguna cosa, algun cas curiós? S'espatlla el bus o...?
1: Bueno, això ens ha passat, evidentment. Sí, ens hem quedat tirats a l'autopista i hem tingut rebentons, hem tingut de tot. Vull dir, sí, o el camió no havia arribat, perquè també ha tingut un problema, vull dir, pot passar qualsevol cosa.
0: Mm-hmm.
1: I de coses divertides, pues, anècdotes amb companys i això, però ara no mateix no. No sabria què dir-te.
0: Concerts suspesos?
1: Per sort, molt pocs. Alguns per la pluja, però no masses, i bueno... Així amb aquestes temporades que porto Welcome, un que va ser problema d'això, que el camió no va arribar, es va espatllar, i bueno, es va haver de suspendre el concert. Però per sort, normalment, les coses acaben sortint. És això, màxim que fas un vol exterior i que aquell dia pues, li dona per ploure, que esperem que no sigui el cas, que amb la caurada que està fent, que aguanti.
0: Molt bé.
1: I anar fent.
0: Molt bé, Jordi, doncs escolta, moltíssimes gràcies. Esperem que aquest divendres no plogui i que refresqui una miqueta, que s'estigui bé en aquest concert que hi haurà al Passeig Comte Guifré en el cicle L'Estiu és Viu. La setmana passada parlàvem amb en Litus que va venir a tocar aquí, li coincidia un partit de futbol, no, al final no li va afectar. Esperem que no n'hi hagi cap, no sé si... I que tampoc afectarà, perquè tu ja...
1: No, em sembla que la selecció aquesta espanyola i França i no ho sé, el divendres no sé si hi ha algun partit.
0: Bueno, en tot cas la gent vindrà igualment.
1: I si no, que no el vagin a veure.
0: Exacte.
1: Total,
0: exacte.
1: No. Primer, que no hi ha la selecció catalana. I segon, que qui juga. No sé ni qui hi ha. Ah, sí, Argentina deu quedar i Anglaterra, em sembla.
0: Exacte,
1: no?
0: Sí.
1: Però, vaja, no sé si juguen el divendres, espero que no.
0: No ho sé, ho mirarem. En tot cas...
1: Si no, és això, que passin.
0: Exacte. A 2:15, al Passeig Comte Guifré, el concert amb en Jordi Blanc, amb en Jordi Carles, amb la formació Twin Freaks. Moltes gràcies.
1: Vinga, Joan.
0: Que vagi molt bé.
1: Gràcies.
0: Adéu.
1: Merci, adéu. Bon dia.
0: Marina Paredes és una jove cantautora de la Vila Joiosa, Alacant, que fins aquest any havia publicat diversos senzills i EPs. Ara, aquest passat abril, va veure a la llum el seu primer llarga durada, Para Nacer. Escoltem el tema que li dona títol, que defineix molt bé el seu estil.

0: I durant aquest cap de setmana tindran lloc les celebracions litúrgiques del 6è centenari del trobament del Santíssim Misteri Sant Joan de les Abadeses. Per parlar d'aquesta troballa i de la seva història, tornem a tenir al telèfon en Joan Ferrer, responsable de l'Arxiu del Monestir de Sant Joan i director de l'Arxiu Històric de Girona. Aquí darrerament sembla que tenim com a col·laborador intern del magazín, de tant que el consultem. Hola, Joan.
1: Hola, hola, bon dia a tothom.
0: Abans que ens ho demanis, no tenim pas molt de pressupost, eh? No, no t'ho podrem pagar.
1: No, només faltaria.
0: No, en tot cas, vam parlar fa poc amb tu sobre el Pont Vell, abans doncs, també vam parlar sobre l'arbre del Monestir. Vaja, això és una mostra de la importància també dels arxivers i de la informació que ajuda a preservar la memòria, no?
1: Sí, exacte. El nostre poble i a molts llocs doncs, són avesats a celebrar les efemèrides com cal, i aquest cap de setmana se'n celebrava una de molt important i per justificar-la, lògicament, la documentació que justifica i que deixa registre dels esdeveniments del passat perquè en un futur es puguin celebrar com cal, doncs és important, esclar, de deixar-ho tot ben registrat.
0: En aquest sentit, del Santíssim Misteri, o sigui, és curiós, no és que en sàpiga molt. Recordo, per exemple, que quan érem molt petits a l'escola ens doncs van explicar això, que van trobar una sagrada fórmula al cervell del Crist que s'havia conservat durant 200 anys i que era intacte. Això és era el titular i és el que molts ens hem quedat. No sé si...
1: Sí, bé, vull dir, per fer una síntesi molt ràpida dels fets, ens hem de situar l'any 1251, quan es consagren una sèrie d'altars, entre els quals l'altar major. I podríem dir que aquesta consagració, que deixa de ser una paraula sinònima del que seria posada en funcionament, inauguració, etc., era l'absis principal on s'hi havia col·locat, s'hi havia cisellat, s'hi havia esculpit un grup escultòric format per 7 figures, amb el Crist central, amb els dos lladres cada un dels extrems, d'imagestes, i també amb la Mare de Déu, amb una banda, Sant Joan Evangelista, a l'altra banda, i Nicodem i Josep d'Arimatea, que eren els personatges que, segons els evangelis, doncs, van despenjar el Crist una vegada va morir després de ser crucificat. Aleshores, aquesta és una escena que no és única en el nostre entorn cultural, però sí que té algunes particularitats que el fan únic. Per exemple, tothom té molt al cap el davallament també famós d'Erill Lavall, Pallars, que es conserva disgregat entre el Museu Nacional d'Art de Catalunya i el Museu Episcopal de Vic, les 7 figures, i que a la vall es pot visualitzar, es pot veure, es pot contemplar en la producció col·locat, tal com devia ser en origen aquí a Sant Joan també, damunt d'una viga, les 7 figures. No? Però el plus, podríem dir, el plus d'aquest nostre grup escultori és que en l'esquena del Crist s'hi va col·locar una sèrie de relíquies, i en el front del Crist s'hi va col·locar una sagrada forma consagrada, una hòstia consagrada. Això en els altres casos de davallaments no es produeix això, no es produeix aquest fet. I el per què es produeix aquest fet, doncs, rau en el sentit de voler posar... Perdó, és que em sento malament ara.
0: Sí? Jo et sé...
1: Joan?
0: Sí.
1: Sí, ara em sento bé? Sí, ara millor. Gràcies. Lògicament, aquestes escultures, aquestes figures, aquesta estatuària de sants, el que volien era promoure, lògicament, la pietat popular i per aconseguir-ho, en algunes mares de déus fins i tot també s'hi col·locaven doncs, relíquies, fragments de relíquies, perquè després la persona quan s'hi adreçava per mitjà de la pregària doncs, o per demanar algun tipus de benefici o de complença, doncs, esclar, allà dintre hi havia no només no només era una fusta o una pedra representant uns personatges, sinó que hi havia la presència material, real i física, com dic, d'un element molt vinculat amb la santedat, no? Com és el cas de les relíquies, o com és el cas de la Sagrada Forma en el front del Crist, perquè recordem que la Sagrada Forma, quan el prevere consagra el pa, la trenca en dos trossos i fa tot el ritual litúrgic que correspon per convertir aquell pa en el cos de Crist, no? Llavors, si aquest cos de Crist el col·loques al front del Crist, doncs quan algú s'hi adreça en fe, doncs està directament interpel·lant el Crist. I aquesta era una de les coses que volien fer amb aquest tipus de significats litúrgics, no? Això, com deia, es va col·locar al 1251 i no va ser fins al 1426 que es va per manament de l'abat, era l'abat Arnau de Vilalba, aleshores, va fer netejar sèrie d'elements de dintre de l'església, entre els quals, doncs, el grup del davallament, el grup de les set figures, van col·locar les set figures al paviment de darrere l'altar, entre l'altar i l'absis, damunt d'unes catifes, i dos canonges, doncs, van procedir a netejar-lo, de segurament de brutícia de cera, ennegriment típic que amb el pas dels segles s'havia produït, i es van adonar que hi havia una cavitat en el front, no? Aquesta cavitat, aleshores, l'abat Arnau de Vilalba, que era l'abat culte, se'n recordava que es conservava un cartoral, el missal de Sant Llorenç, que es diu, que no se'ns ha conservat actualment, malauradament, on hi consten totes aquelles consagracions, les actes de consagració de tots aquests altars que hi havia a dintre de l'església del monestir. El va anar a buscar i va poder llegir que efectivament el novembre del 1251 es va consagrar, es va inaugurar, es va posar en funcionament aquest absis principal amb el grup del davallament i que en el front del Crist hi havien col·locat la Sagrada Forma. Per tant, amb molt de compte, van obrir la portella del front del Crist, van desplegar, van veure que hi havia un fragment de teixit, un drap de lli concretament, el van començar a desplegar i van veure que hi havia la Sagrada Forma consagrada incorrupta en el front del Crist. I, evidentment, això va provocar un gran esglai o una gran sorpresa. I l'endemà del fet és quan es mostra al poble, es va convocar el poble a l'església del monestir, i el poble va exclamar d'una manera espontània amb l'expressió Santíssim Misteri, miracle. I d'aquí ve la denominació del nostre davallament com el grup del davallament del Santíssim Misteri. Així, i el que celebrarem precisament aquest cap de setmana són els 600 anys d'aquest acte que Arnau de Vilalba i aquests dos canonges van fer despenjant el grup escultòric, netejant-te'l i descobrint que hi havia una Sagrada Forma incorrupta en el front del Crist.
0: De fet, ja s'ha anat celebrant, vull dir que 600 és un número molt gran i és rodó, però crec que en els 500 anys també es va fer una celebració molt especial, no?
1: Efectivament, es va fer una celebració molt... No va ser una celebració, va ser un any ple de celebracions. Hem de contextualitzar una miqueta el 1926. El 1926 estem després de les intervencions de restauració de Puig i Cadafalch. Estem després de les... No sé si qualificar-les de restauracions, però sí d'intervencions que un rector d'aleshores, que es deia Miquel Serra, mossèn Miquel Serra, també va promoure. Per tant, el monestir de Sant Joan, i l'església en concret, passava de ser... que tenia un cert renom dintre del panorama històric-artístic del nostre país. S'havia restaurat gran part i ja lluïa molt com a monument. Però, a més, un dels aspectes que Puig i Cadafalch va traçar però no es va atrevir a tirar endavant, que després, als anys 50 del segle XX, Duran i Reynals sí que es va atrevir a tirar endavant, va ser a desmuntar el cambril que al segle XVIII es va construir per dignificar el grup escultòric del Santíssim Misteri, amb una cupolia, amb una cúpula, amb una sala annexa, etc. Això la gent de Sant Joan, que pugui o qui vulgui, que pugui mirar fotos d'abans de la Guerra Civil, podrà veure doncs, que la nostra capçalera era molt diferent a la que la tenim ara, no? Amb tot molt ben ordenat, el ritme dels absis, etc. Era una capçalera on, a part dels absis laterals, no hi havia absis central, hi havia un cos d'edifici rectangular, que era el cambril, i que Puig i Cadafalch, com deia, no es va atrevir a desmuntar. Per què? Perquè precisament es conservava el grup de la Sagrada Forma encara incorrupta en el front del Crist. I desmuntar tot allò alterava molt la religiositat i la pietat d'aquells anys, no? Com deia, a la dècada, mitjans de la dècada dels 20, quan es va escaure els 500 anys de la troballa, doncs durant tot l'any ja va començar el 25, al final del 25, amb la publicació d'un butlletí, que durant tot l'any 26 era quinzenal aquest butlletí, es dedicava a donar notícies, promoure i a donar a conèixer el que es coneixia com a prodigi eucarístic, o sigui, aquest miracle eucarístic de la conservació de la Sagrada Forma, on, doncs bé, des de noticiaris fins a anuncis de romeries, fins a anuncis de visites, fins a estudis històrics, fins tot un recull impressionant sobre, podríem dir, els miracles que havia fet el Santíssim Misteri, o sobre tots els personatges que l'havien vingut a adorar i havien sumit un fragment de l'hòstia per verificar que efectivament estava incorrupte encara. Per tant, va ser tot un any, i a més pròpiament del Pinyol, que van ser aquests mitjans de juliol del 26, que es van dedicar a fer tot d'actes litúrgics, tot de conferències, xerrades. El bisbat de Girona va organitzar una romeria específica, el bisbat de Vic va organitzar una romeria específica uns dies, Ripoll, per exemple, també es va abocar a fer una romeria, o sigui, tota una trobada de feligresos a Sant Joan, etc. Durant tot l'any, es va tenir lloc multitud d'actes.
0: Per tant, que entenc que l'hòstia consagrada, és a dir, el 1426, quan la van trobar, no es va retirar, no es va consumir, no es va... I que va continuar durant molt...
1: No. I tant.
0: I llavors, fins quan? Quan és que se li perd la pista o es perd o es malmet o...
1: El 36, el juliol del 36.
0: Durant la guerra,
1: Exacte, el juliol del 36, un dels lladres, que ja ho sabeu, el de l'esquerra, es crema i la Sagrada Forma, doncs... se li perd el rastre. És un tema que jo tampoc m'hi he dedicat molt, però per el que més o menys he sentit, he llegit, he trobat amb alguns tipus de documents de la dècada dels de principis dels 40 i de finals del 39, doncs poden haver-hi diverses teories sobre la pèrdua de la Sagrada Forma. Jo ara no tinc prou arguments, ja et dic, Joan, per poder dir quina de les teories és la certa, no? N'hi ha una que diu que va ser el comitè el que la va fer desaparèixer, i l'altra teoria és que mossèn Sangles, que era el rector de la parròquia del juliol del 36, la va amagar, i després quan la va amagar, i potser no la va amagar amb molta discreció, en el sentit de que potser algú va veure i després va anar darrere d'ell i se la va portar, o que fins i tot doncs, una vegada la va amagar, quan va anar allà a mirar aviam si encara hi era, doncs ja no hi era. Jo no tinc, de veritat, no tinc més. Tenim, per exemple, correspondència de membres del comitè que asseguren que l'Ajuntament no hi va intervenir absolutament per res, però per altra banda també tenim declaracions de persones vinculades amb l'Església que sí que va ser l'Ajuntament qui es va el comitè, no? El comitè de milícies que a partir del 36 de juliol es crea Sant Joan, doncs que es va cuidar de fer-la desaparèixer. No puc continuar amb això.
0: No, però està bé també conèixer aquestes hipòtesis. També, no ens, com ja has comentat també, hi han hagut canvis, no ens hem d'imaginar sempre el davallament en aquell lloc, no? Diria que també fins i tot va estar situat allà a la capella dels Dolors, crec, no?
1: No.
0: Això mai, eh?
1: No, mai. L'emplaçament del grup del davallament del Santíssim Misteri, quan ha estat a l'església del monestir de Sant Joan, excepte uns dies al juliol del 36, sempre ha estat a l'absis principal. El que passa que a l'absis principal hi havia el cambril, com comentava, barroc, que Duran i Reynals desmunta i el col·loca a la capella dels Dolors.
0: Sí, tens raó.
1: Que havia quedat. Per tant, el grup del davallament, excepte un període d'uns anys que va estar a Vic, amb motiu d'un conflicte bèl·lic en França, que es va traslladar a Vic. Sí, i va tornar. Això va tornar. Això va tornar. Però estem parlant de final del segle XVIII. Ja?
0: La disposició potser sí, no? Perquè jo també recordo fotografies on està tot molt més juntet, no? Totes les figures estan molt més juntes.
1: Això sí. Perquè hem d'imaginar-nos el cupulí dels àngels músics de la Capella dels Dolors actual, que és el lloc on a sota hi havia les set figures. I si ens l'imaginem, bueno, no, si el visitem, algun dia veurem que és molt petitonet aquest cupulí. Doncs allà dintre hi havia enclafornat gairebé les set figures. O sigui, això és cert. Durant i Reinals i l'Espona, quan Pere Jou reconstrueix el lladre que faltava i fan aquest basament de pedra, que també va ser ja bastanta història quan el van, quan per determinar l'alçada que havia de tenir exactament, perquè aviam, ens hem d'imaginar que aquell absis està dedicat a Santa Maria. I l'absis dedicat a Santa Maria estava presidit no per els Santíssim Misteri, estava presidit per Santa Maria la Blanca amb el seu retaule, i amb un pla molt més elevat de l'actual hi hauria en època del cambril l'obertura on hi, dintre hi hauria el Santíssim Misteri, gairebé sempre tapat amb una cortina, es veia molt poc, molt poc. Era una cosa sagradíssima. Era un santuari, com aquell que diu. No ens hem d'imaginar aquest xip que ara nosaltres tenim des d'un punt de vista artístic, patrimonial, cultural, de mostrar la nostra art, etcètera, etcètera. No, abans del 36, vaja, tornaves a l'església i allò, normalment, excepte en grans solemnitats, grans solemnitats sí que s'obria la cortina i es podia veure el grup, però la mentalitat d'aleshores promovia un reclosament i una interiorització de tot aquest acte de fe i aquest acte tan sagrat com era la Sagrada Forma Consagrada, que no era un... No tenia la concepció que nosaltres ara li donem a aquests objectes, aquests objectes que ara nosaltres li podem donar una consideració més artística, tot i que en el cas de Sant Joan de les Abadesses hem de reconèixer que la consideració devocional, malgrat haver-se perdut la Sagrada Forma, és molt intensa. És molt intensa, penso jo, analitzant i veient la gent. Per tant, tot i així, encara nosaltres anem allà al monestir i el podem veure, però abans no. Estava tot tapat i només s'obria en determinades ocasions. I en època baix medieval, estava damunt d'una viga, penjades les set figures en un pla elevat. Per tant, evidentment, com deies tu, la disposició tant entre figures i la disposició en alçada i col·locació no ha variat amb els anys. Però sempre, sempre, llevat d'aquestes circumstàncies, que en el cas de la guerra, crec recordar que es va traslladar a tres llocs diferents, fins i tot crec que un lloc era el Palau de l'Abadia. Abans no, la Generalitat no va posar mà per poder-lo salvar. Va estar a la sagristia, va estar en alguna altra estança dintre del monestir per salvar-lo, precisament d'aquells primers dies del juliol, bueno, els primers dies de la guerra, finals de juliol, mitjans i finals de juliol, que totes... tot el que era catòlic, apostòlic i romà es cremava.
0: I ja l'última, Joan, el lladre que es va haver de recuperar, crec que era el lladre bo, no?, que està a la dreta de Crist.
1: És el de l'esquerra, sí.
0: De l'esquerra.
1: Hi ha el Crist a l'esquerra, sí.
0: Hi ha el Crist a l'esquerra, és el que... No? És el, sí, exacte, és el que ell té a la dreta.
1: El que s'ha reproduït, sí.
0: I l'altre que té el braç tallat, respon a això que dius tu, que
1: bé,
0: no...
1: Bé,
0: no...
1: aquí... Sí.
0: Digues, digues.
1: Sí, digues, digues, Joan, digues.
0: No, si respon a això que comentaves, que no sempre s'ha tingut en compte com a valor artístic, recordo que algú em va dir, no sé si, i ens diràs aviam si és així o no, que en algun moment, en alguna de les disposicions que es va posar, aquell braç feia nosa i potser es va tallar perquè capiguessin les figures, o no és així?
1: És probable que sigui per aquest motiu. No és perquè fes nosa, sinó per poder-ho encaixar dintre del cambrer. Sí. Molt probablement aquesta és la justificació.
0: Molt bé, Joan, doncs n'hem après, perquè n'estic convençut que, com em passa a mi, molta gent, això, ho tenim al cap que potser està dintre del nostre ADN santjoaní, que com d'important és aquest davallament, però doncs, moltes vegades moltes coses de la història en si doncs, no les acabem de conèixer i avui ho hem fet. Per tant, que moltíssimes
1: gràcies.
0: Jo,
1: si em permets, sí. Tinc un minut, Joan, només.
0: Sí, i tant, els que vulguis.
1: Sí, no, mira, no. És perquè aquestes coses, a vegades, qui pugui escoltar-ho, dirà, home, no, sí, bueno, però això per què? I com ho sap, etcètera, etcètera. No, en aquest cas del 1426 del 17 de juliol, tenim la gran sort de tenir una crònica incorporada en un llibre que aquest sí que el conservem a l'arxiu del monestir de Sant Joan, que és un sagramentari del segle XI, que és en pergamí, i que en uns fulls en blanc, aquells que van viure els fets de 1426 van redactar la crònica del que va passar. O sigui, quan jo he dit que l'abat va manar dos canonges, que van posar les peces, les escultures a sobre del paviment, i que després hi havia un drap de lli, i que van trobar l'hòstia partida en tres trossos, o sigui, consagrada, etc etc, i després l'endemà com va respondre amb l'exclamació el poble, això no és que no és que hàgim tingut, no sé, ho hàgim deduït o per mitjà d'altres documents. No. Nosaltres tenim la gran sort, aquest és el gran valor també d'allò que celebrarem aquest cap de setmana, que la crònica d'allò que va passar, la crònica periodística, gairebé diria, d'allò que va passar, la conservem. I em sembla que això cal posar un valor per dignificar més l'acte.
0: La importància de no dir les coses perquè són com les hem sentit, sinó de tenir fonts directes, eh?
1: Fonts directes que ho van explicant en el seu moment. Tenim la gran sort.
0: Ara sí, Joan, moltíssimes gràcies un cop més. Pensar que ja et deixarem descansar, aquest estiu. Ja.
1: Tranquils, ja ho sabeu.
0: Vinga.
1: A disposar.
0: Que vagi molt bé.
1: Una abraçada.
0: Adéu-siau.
1: Adéu. Adéu.
0: I això és tot, nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a partir de les 3. Adéu-siau. Som una espurna de llum. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Quan el sol se'n va. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
2: Si busques un pla perfecte per una nit d'estiu fresca i diferent, el proper divendres 17 de juliol a les 10 de la nit, la màgia de la imatge i la música ompliran Sant Pol amb la tradicional projecció del grup fotogràfic Abadeses. Podràs gaudir de 35 minuts d'emoció visual a través de la mirada dels nostres socis, amb blocs temàtics espectaculars. Natura, clima, elements artificials, la nit i la foscor i els millors moments de Sant Joan. I atenció, perquè aquest any tenim una gran novetat. Un bloc molt especial amb imatges capturades pels membres del casal Jaume Nuno. Durant la projecció es repartiran crispetes i, com a fi de festa, també podreu gaudir d'una copa de cava ben fresqueta. No us ho perdeu, us hi esperem. Fins divendres, doncs.
3: A la línia recta, bicicleta sense llum.
4: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris.
0: Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet, una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet Tipo Norc o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: Benvinguts i benvingudes a l'Infopodcast de Sant Joan de les Abadeses. Avui és dimarts, 14 de juliol de 2026. Soc en Joan Garcia i això és el que volíem explicar-vos abans que la Pau, una veïna de Sant Joan, músic i cantant, busqui el podcast del Matí de Catalunya Ràdio d'aquest dimarts on hi ha col·laborat. D'artistes i músics en tenim d'adoptats, com la Pau, en Víctor Solo o en Marc Serrats, i d'autòctons, com en Jordi Blanc. Hola, Jordi.
1: Bona, Joan.
0: Com estàs?
1: Pues molt bé. Mm. Anem fent.
0: Home...
1: Anem fent bolos, por ahí.
0: Sí? En tens molts? Per exemple, aquesta setmana?
1: Doncs, mira, aquesta setmana mateix demà tinc un concert a Cambrils, demà passat estic a Salou, després, el divendres, sóc aquí a Sant Joan, el dissabte me'n vaig cap a un poble que no recordo el nom, de cap a Huesca, i així és, vull dir...
0: Ara
1: a partir d'ara pràcticament és diari. Avui tinc festa.
0: I tot just és juliol.
1: I a l'agost pràcticament és diari.

0: sort, amb la Welcome Band, la teva orquestra, que és amb qui fas la majoria dels concerts, ja no t'has de muntar tu els equips i tota la pesca.
1: Exacte, sí, nosaltres muntem el que és cadascú s'agafa el seu instrument i això, però vull dir, tot el que és l'equip de so, llums, pantalles, tot això, hi ha un equip tècnic darrere. Sota l'orquestra som, em sembla, uns 24-25 entre uns i altres, entre conductors de bus, de camion, de muntadors, tècnics, molta gent.
0: Com viatgeu? Aneu tots junts?
1: Sí, anem tots junts. Sí, anem amb un minibús, una furgoneta gran, diguéssim, i anem tots junts. Tots junts els músics. Els tècnics van per una altra banda perquè, si no, no arribarien.
0: Molt bé. En tot cas, divendres actues a Sant Joan i no vindreu pas tots, no?
1: Sí, bueno, aquí vinc acompanyat amb el Jordi Carles, que farem un acústic. I, bueno, tocarem algunes cançons del meu disc i després música popular, o sigui, de pop, rock, nacional, internacional, i amb la intenció, doncs, de passar-ho bé, fer una estona. De fer art, de que la gent es transporti amb la música a llocs, no? Allò que ens fas amb la música, no? Que escoltes una cançó i transporta en algun lloc o amb alguna parella o amb algun moment de la teva vida. I, a més, doncs és per divertir-se, no?
0: Vam anar al teu concert on vas presentar el teu disc al Teatre Centre. Allà hi havia molts músics i molta canya. Com ho fas per adaptar les cançons?
1: Evidentment perden força, perquè, clar, no és el mateix tocar amb tota una banda, amb teclats, bateria, guitarres, baix. Però, bueno, les transformes, els dones una volta i potser les fas més properes, també. El fet de tocar amb acústic i tenir la gent tan a prop també fa que les cançons agafin una traire.
0: Molt bé, Jordi. Doncs t'esperem divendres a 11:15 a la nit al passeig amb el cicle L'estiu és viu.
1: Vinga, Joan.
0: Que vagi molt bé.
1: Gràcies.
0: Adéu.
1: Merci, adéu.
0: I marxem explicant-vos que aquest dissabte hi ha un campionat, un torneig de futbol sala al Pavelló Municipal d'Esports. Hi ha categoria absoluta, categoria júnior i categoria mini. Els partits es fan durant tot el dia, des de les 8 del matí fins a les 12 de la nit, depenent de cada categoria. Hi ha tot de premis, la inscripció és gratuïta. I això és tot, nosaltres ho deixem aquí i tornem demà a partir de les 3. Adéu-siau. L'Infopodcast de Sant Joan de les Abadeses és una coproducció de La Veu i La Xarxa.

0: de llum.
1: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant.
0: Quan el sol se'n va.
1: Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: Les obres per reobrir el carril tallat de la Nacional 260 entre Ripoll i Sant Joan de les Abadeses a la corba de Ribamala, arran d'una esllavissada de roques i terra el passat mes de març, continuen en marxa. No està previst que s'acabin fins a la tardor i, mentrestant, un semàfor dona pas alternatiu al trànsit, provocant cues quilomètriques els caps de setmana. Aquella esllavissada va atrapar un cotxe i el seu conductor. Es tracta de Manu Luque, que va venir de Màlaga el mes de desembre a viure a Sant Joan de les Abadeses amb la seva parella i els tres fills d'aquesta. Aquell dia anava a recollir la filla gran de la seva parella a Ripoll, que feia ball tres dies a la setmana. Així recordava l'accident.
4: Recuerdo que llovía y sentí un golpe muy brusco en el coche y que arrastraba el coche, que yo no podía controlarlo. Se me hizo todo negro, se volvió todo negro y yo lo que intenté fue, lo que pensaba era en controlar el coche para que no se chocara contra el muro, que allí hay un muro vertical, y al otro lado de la carretera el río. Y yo pretendía que el coche se fuese frenando poco a poco y no caer ni en el río ni chocarme contra el muro, pero eso es lo que mi cerebro dedujo del golpe que recibí. Cayó la montaña sobre mí, a mí me cayó encima del coche, me cayó una roca de casi 500 kilos que cayó sobre el asiento del copiloto, pero me golpeó la cabeza y me aplastó el brazo.
3: Va estar més d'una hora allà atrapat perquè anava perdent i recuperant el coneixement. Aquests 4 mesos des de l'accident ha estat anant a rehabilitació a diari perquè encara no està recuperat al 100%. Porta una placa a l'avantbraç amb 8 cargols perquè es va fracturar el radi i encara no té la mobilitat del colze completa. Sentim-lo parlar de les lesions que va patir.
4: Camino al Truetas, atropelló l'ambulància i llamaron con urgencia una de Vic y decidieron de llevarme a Vic y me ingresaron en Vic. Allí me hicieron todas las pruebas pertinentes y lo único que vieron era daño en las costillas, fractura de brazo, de radio y traumatismo craneoencefálico. Luego, eso no lo vieron. Lo vieron cuando entré en quirófano 20 días después. Él tenía una luxación de codo.
3: Luque, que no va tardar gens a aconseguir feina de fuster Olot, només va poder treballar 5 setmanes abans de patir l'accident i ara està de baixa. Encara ara li costa passar per allà i fa treball psicològic per superar el trauma que li va causar l'accident. També diu que el seu cervell es posa en mode defensiu quan passa per túnels llargs per la foscor que va viure aquell dia.

0: Si busques un pla perfecte per una nit d'estiu fresca i diferent, el proper divendres 17 de juliol a les 10 de la nit, la màgia de la imatge i la música ompliran Sant Pol amb la tradicional projecció del grup fotogràfic Abadeses. Podràs gaudir de 35 minuts d'emoció visual a través de la mirada dels nostres socis, amb blocs temàtics espectaculars. Natura, clima, elements artificials, la nit i la foscor i els millors moments de Sant Joan. I atenció, perquè aquest any tenim una gran novetat, un bloc molt especial amb imatges capturades pels membres del casal Jaume Nuno. Durant la projecció es repartiran crispetes i, com a fi de festa, també podreu gaudir d'una copa de cava ben fresqueta. No us ho perdeu, us hi esperem. Fins divendres, doncs.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Hola. Busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

0: Sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet, una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
2: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
3: Fa uns dies, el Consell Comarcal del Ripollès va formalitzar el conveni amb l'escorxador comarcal ERSA per atorgar-li una subvenció nominativa de 240.000 euros per iniciar les obres que n'han de garantir la continuïtat. En total, s'hi abocarà 1 milió d'euros, ja que el Departament d'Agricultura en subvenciona 542.000 i la Diputació de Girona 225.000 més. A banda, n'hi havia posat 80.000 més en una altra ocasió. Els treballs, que han d'acabar abans del setembre, comencen aquest dimarts. Les obres consistiran en una reforma integral de l'equipament per complir la legislació sanitària animal i adaptar-lo a la normativa ISO. Això deia el president del Consell, Amadeu Rossell, d'Esquerra Republicana de Catalunya.
4: El Consell Comarcal d'aquí al Ripollès creiem que el sector primari és un dels principals motors econòmics, socials i mediambientals bàsics. El Consell Comarcal creiem, per tant, que l'escorxador del Ripollès, que serà un revulsiu, perquè el Consell Comarcal creiem en la seva viabilitat i també en el seu futur, com no podria ser d'una altra manera.
3: Rossell deia que la inversió és un revulsiu perquè creuen en la viabilitat de l'escorxador, que dona servei a més d'una vuitantena d'explotacions. Pel vicepresident cinquè de l'ENS, Sergi Albric, també era molt important que el Consell formi part de la governança de l'escorxador i també parlava sobre això.
5: Creiem que l'escorxador, com a estructura comarcal, era important també doncs, a nivell de retenir la població a la comarca. Segurem que la comarca sigui viva, que la gent hi pugui viure, que hi pugui treballar. Una infraestructura com l'escorxador, una comarca de muntanya, doncs havia de tenir doncs, tota la infraestructura adaptada a la normativa actual. Per tant, el que hem pogut fer com a Consell Comarcal ha estat ser aquesta palanca que ha permès doncs, que la Generalitat, la Diputació i el mateix Consell Comarcal doncs, fessin aportacions econòmiques per arribar a aquest 1 milió d'euros que és necessari.
3: La presidenta d'ERSA, Marina Puigcorbé, no va assistir a l'acte per motius personals justificats.
6: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Escolta, Zicat. Yes, I'm gone.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts.
1: I que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem. No farem vacances per vosaltres. Per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.